0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. L'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat al ple de demà. La sessió ordinària del ple municipal de juliol a la una del migdia al Saló de Plens inclou, entre altres temes, l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança de mobilitat i també l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme. El ple es retransmet en directe a Ràdio Castelldefels al 98 FM o bé a través de la pàgina web radiocastelldefels.org. Castelldefels exigeix mesures davant els sobrevols. Les operacions diurnes d'arribada a l'aeroport de Barcelona al Prat sobre Castelldefels han superat el 53% del temps entre l'11 i el 20 de juliol. L'Ajuntament considera aquesta situació insostenible i exigeix a Aena el compliment dels procediments operatius vigents. I l'acceleradora Lighton Startup 2026 ha tancat amb èxit la seva primera edició després de 13 setmanes de formació, mentoria i treball intensiu. El programa ha acompanyat un total de 19 projectes emprenedors que el passat 14 de juliol van tenir l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'un grup de potencials inversors en el marc del primer Demo Day de l'acceleradora. La bona acollida del programa i la qualitat dels projectes presentats han impulsat l'Ajuntament a fer un pas més en el seu compromís amb l'emprenedoria i la innovació. Per aquest motiu s'ha posat en marxa una nova fase d'acompanyament que donarà continuïtat al treball realitzat durant l'acceleradora. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. En una hora, el torn de l'informatiu amb els titulars destacats d'avui en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
1: Mira, el programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. Mm-hmm. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
0: Mm-hmm. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prema el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
1: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és, d'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius, i per tant despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils, perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura, i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Uh-huh. A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i, per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
1: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions, en base al que a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament. Pues ara faig aquestes trucades en aquest territori. Sempre ve per una indicació del SECAT, com en el cas, no, de l'incendi de Gavà. El SECAT ens va trucar al centre d'atenció del

0: hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una, i per tant es comença per aquí, sempre es comença per les persones més vulnerables.
1: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu o quina comprovació feu? Què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el servei local de teleassistència?
0: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li doncs, això vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais, l'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i en millors condicions.
1: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prémer el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
0: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
1: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
0: Bueno, no, generalment les cases estan... hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies, és com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic. Vull dir, les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix amb més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
1: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prem el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
0: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació.

0: tensió, no? De la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre'l. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no? la situació en la que es troben.
1: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè a més també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
0: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit. No? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals, bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú. Pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla, sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal o no en té, per tant ja sabem també en quina situació està. Això, estar en aquesta situació no vol dir que et sentis sola i que necessitis parlar, però sí que ja tenim una informació de base que en funció de l'actuació, de les accions que faci o les trucades que faci aquesta persona, podem interpretar què és que fa, perquè ens truque perquè no té amb qui més parlar. Per tant, allò, nosaltres fem totes aquestes trucades d'aniversaris, Nadals, que potser no rebrà cap trucada per part de ningú i llavors la fem des del servei.
1: El gran impacte que poden arribar a tenir aquests petits gestos també. Això em porta a preguntar-me quin és el perfil professional de les persones que estan a l'altra banda de la línia?
0: Aviam, són teleoperadores formades amb el que és el servei local de amb teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica, crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província. Els municipis estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al servei local de teleassistències.
1: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs, hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del servei local de teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
0: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora, perquè no trobi a faltar tant, o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars i a les nostres persones estimades. El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment, no la pot substituir, això també, el servei local de la teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit i, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
1: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
0: Igualment, a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant, com sempre. Molt
1: bé. Perfecte. Adeu, bon dia, gràcies.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara a l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel. Exactament,
1: sí,
0: què han de fer?
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels, i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres som, ja formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té qui, amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Uh-huh. I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FE Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a Estres Joies i nosaltres obsequiem un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors. No n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Uh-huh. Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis, que celebrarem el 26 de juliol, i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant, com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar als guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere, amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït, i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ai, tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres, i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data del lliurament dels premis, i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant, i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia, i gràcies també al company Miguel Navarro, que s'ha apropat a Estres Joies per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

Doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Que ràpid s'han passat les tres horetes de l'Així Som, eh? Com a mínim aquí a nosaltres, als estudis de la ràdio, això és un no parar. I quan tanquem els ulls, els tornem a obrir. Ostres, ja s'acaba l'Així Som. Com cada dia us hem preparat un programa en el que hem pogut donar veu a les veus protagonistes. Donar veu a les veus protagonistes. Molt bé, Estefania. Hem donat veu als protagonistes de la ciutat. Ens han portat diversos projectes. De fet, l'últim que hem pogut comentar, si estava atent, si ens estava escoltant, hem estat parlant d'aquesta campanya d'estiu, #AvisInfluencers. Hem parlat amb Antonio Jiménez de l'associació CEC, que engegaven justament aquesta campanya, aquesta proposta de participació, perquè nets i netes gravin, enregistrin un vídeo i el publiquin a xarxes socials com un reel, un vídeo en el que han d'aparèixer, òbviament, els seus avis. I doncs, des de l'associació CEC engegaven ara aquesta campanya, perquè a més aquest diumenge arriba el dia dels avis, un dia per felicitar-los i per passar una estoneta amb ells. I ja que parlem d'avis, doncs també hem parlat del servei local de teleassistència. Hem parlat amb la cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, la Yolanda Moragas, que ens ha explicat tot allò que hi ha darrere d'aquest conegut botó vermell, aquest penjoll que porten... De fet, aquí a Castelldefels, més de 2.000 persones fan servir aquest servei local de teleassistència. Doncs tots els detalls també d'aquesta campanya d'estiu que van engegar el passat 22 de juny i on aquí, justament era aquesta data, perquè era pic de la primera onada de calor, van començar a fer trucades preventives. Ja porten més de 3.000 trucades fetes en aquest cas concret. També, per exemple, van activar les trucades amb motiu de l'incendi que van viure fa pocs dies, crec que no arribem a dues setmanes, o ja sí, ara mateix no m'acabo d'ubicar en el temps, però vam tenir aquest incendi ben a tocar aquí, a Gavà, i des del Servei Local de Teleassistència també van fer més de 200 trucades a ciutadans de Gavà, veïns i veïnes d'aquella zona, per alertar, per compartir les recomanacions. Un punt que m'agrada especialment recordar d'aquesta conversa que hem tingut amb Diputació de Barcelona ha estat en l'àmbit del benestar, quan ens explicava també que des del Servei Local de Teleassistència s'acompanya les persones usuàries d'una altra manera també, perquè hi ha molta gent gran que pot sentir-se sola, aquesta soledat no desitjada, que malauradament doncs, forma part de moltes persones, molta gent gran, de molta ciutadania, que sobretot en dates assenyalades o en moments especials senten encara més aquesta soledat. Doncs des del Servei Local de Teleassistència fan trucades també a motiu d'aniversaris, de festes assenyalades, fan també simplement trucades de recordatori de ei, que estem aquí, t'escoltem, dediquem uns minuts, que això és al final el que ens estan demanant les persones grans, una mica d'empatia i d'escolta activa. Doncs de tot això i moltes més coses que ja no puc entrar en detall perquè com sempre m'allargo molt parlant aquí, doncs hem parlat a l'Així Som. Només us diré que si us interessa recuperar alguna de les entrevistes ho podeu fer a radiocastelldefels.org. Desitjar-vos molt bon dia, agrair-vos el vostre temps i companyia i demà tindrem més temes aquí a l'Així Som de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia i fins aviat.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: La mitja hora monogràfica. Un repàs per les millors biografies musicals.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Les persones lliures mai podran entendre el que els llibres signifiquen pels que vivim tancats. Amb aquesta cita d'Anna Frank comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Hola, Mireia.
1: Hola, Misha.
0: Hola, Carla.
2: Hola.
0: I hola, Nacho.
3: Hola.
0: Ben tornat.
2: Sí.
0: Per fi et tornem a tenir aquí amb nosaltres. I per què hem començat amb aquesta cita de tot un clàssic de la literatura com és el diari d'Anna Frank? Doncs perquè avui, precisament, parlarem de clàssics i hem preparat un joc molt divertit. Ara feia temps que no el fèiem.
2: Sí.
0: També relacionat amb llibres clàssics o amb cites mítiques de llibres. Així que tinc moltes ganes de començar. Esteu preparats, preparades?
3: Sí. Igual, sí. Anna Frank té una mica com de sentit amb el que diré, amb el que diré jo. Oh. Així que...
0: Ostres! Així m'agrada. Bon clickbait. Bon ganxo, Nacho. Sí, sí. Doncs ara sí, comencem. Experts clàssics.

0: Efectivament, recomanarem llibres clàssics, però de tota mena, clàssics moderns, clàssics atemporals, clàssics de la literatura infantil i juvenil, de tota mena. Així que, Carla, vols començar?
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver, yo vengo a proponer, bueno, a recomendar un clásico que lo tengo pendiente, pero que tengo muchísimas ganas de empezar, pero es que ahora me estoy leyendo, esto no es el clásico, ¿vale? Pero es que me estoy leyendo Tan poca vida.
0: Ah, ¡wow! Ensenyo tocho.
1: Por eso. Cuando me la acabe ya, seguiré con los demás pendientes.
0: Home, podríem dir que el de Tan poca vida va camí de convertir-se també en un clàssic, modern.
1: Para mí lo es, porque no hay persona... Bueno, igual aquí sí, pero no hay persona que conozca y que haya hablado del libro que no lo conozca. O que no haya tenido a alguien que se lo haya mencionado o lo haya leído. Pero bueno, el que iba a recomendar...
0: No ens anem per les branques.
1: Es el de 1984, de George Orwell.
0: ¡Ostres! Doncs mira, és el que anava a comentar jo.
1: ¿En serio?
2: Potser hauríem de fer alguna reunió abans de...
1: Sí, no?
0: No, però m'encanta perquè tu és el que vols llegir i jo ja m'he llegit, per tant, et diré si val la pena. No?
2: Sí, sí.
0: Vale. Per què el vols llegir, Carla?
1: Yo lo quiero leer porque quiero ver hasta qué punto de forma así como... que se percibe y no, realmente estamos tan controlados como se ve en esa realidad distópica. A ver, en realidad sí lo estamos. Pero quiero saber hasta qué punto de verdad lo refleja en el libro de que estamos tan controlados y vigilados y no hay apenas nada de libertad. Ahora, aquí tampoco, solo que no se percibe porque... Es que no me sale la palabra, pero está como en el inconsciente.
0: Ok. Sí, sí, és de forma subconscient.
1: Exacto,
0: ja.
1: Sí.
0: A veure, la Mireia també s'ha llegit?
2: Sí, la veritat és que me'l vaig llegir, jo crec que, no sé, 15 anys o 17 o així, i em va encantar, i és un llibre del que tinc pendent fer una relectura, perquè de fet fa no gaire vam fer una cosa aquí molt xula a la Biblioteca Schlafels, que era com una batalla o lluita entre dos llibres, en aquest cas eren dos distopies, que era una 1984 i l'altra Un món feliç d'Aldous Huxley. I va ser guapíssim, perquè clar, si ja t'havies llegit un... llegir-te l'altre, que jo en aquell cas no m'havia llegit el d'Un món feliç encara, jo crec que si tinguessin un fill seria l'actualitat, no? És a dir, si t'estàs llegint o vols llegir-te 1984 per comprovar aquesta part distòpica com està de present avui dia, doncs jo crec que entre els dos fan un híbrid molt, molt, molt adient, perquè en alguns països sí que és molt 1984, potser en les dictadures comunistes més del tipus Corea del Nord i tal... Però aquí, a Occident, jo crec que és una mica més tirant a Un món feliç. I aquí no era el clàssic que anava a recomanar, però ha vingut molt bé per la falca.
0: Estem molt distòpics avui. Sí. Doncs jo el vaig llegir fa poc aquest any i he de dir que sí, tu llegeixes i dius, mare meva, algunes reflexions, la filosofia... Són molt actuals, malauradament són molt actuals. Veus certs comportaments que dius, uau, és que està passant, és que aquest home era un visionari, ja veia per on anaven els trets. A mi el que em va colpir més és la idea de què és veritat, no? Estem en l'època de la postveritat, no? I d'alguna manera, sense ell, sense que l'Orwell sapigués que eren les fake news, doncs parla d'això, sí. No? De com són capaços de reescriure el passat només perquè moltes persones diuen que una cosa és certa o ha passat, no? Llavors, uau.
2: Sí, el concepte de la neollengua és el que penso que és també el més actual i més vigent. Sí.
1: És un llibre que llegeix, en plan, se lee fácil o és tenso?
0: A veure...
1: És que això a mi me tira... O sea, me encanta el tema i la filosofia i que sea tan tal hacia el tema, però...
0: Ui, a veure...
1: És denso?
0: Jo, per mi, se'm va fer una mica dens perquè és un llibre lent. No és un llibre on hi hagi molta trama.
1: Vale.
0: Vull dir, no comença a passar l'acció fins més enllà de la meitat del llibre, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ostres!
0: Sí,
1: vale.
0: Perquè tot és com introducció de com ell viu, la pressió que sent, etc, com és aquest món... Llavors, és una història lenta de personatges, amb molt monòleg intern, no? És lent. A mi, et dic, em va costar una mica també perquè el cap a la meitat del llibre té com... incrusta com un assaig a dintre del llibre, aquí se'm va fer molt pesat, la veritat, perquè és com una mica redundant, però en general no és pesat, vull dir, fa servir un llenguatge bastant àgil, bastant planer, però és això, és un llibre lent i sobretot és un llibre depriment. O sigui, tu acabes aquest llibre i penses, i perds una mica la fe en la humanitat. Jo t'aviso, Carla, perquè...
1: Vale. Bueno, yo ya es que la he perdido, lo siento.
0: O sigui, és molt fosc però, i la part final la vaig haver de llegir per sobre perquè hi ha escenes bastant fosques.
2: Sí, al final és una mica encoixant. Sí. A mi se'm va fer més ràpid, o sigui, no el recordo com ultradens, perquè el llenguatge és molt planer, però jo crec que és una mica, si t'enganxa la part d'aquest com world building, de el que deia la Misha, d'explicar com està funcionant tot, no? Com ho tenen muntat, si això t'enganxa, no et costarà. Si et costa una mica més perquè no és el teu, pues, però jo crec que t'agradarà.
1: És que a mi el concepte de Gran Hermano m'encanta.
2: Sí, crec que t'agradarà.
1: M'encanta.
0: I anava a dir, anem a sortir dels llibres depriments, però el Nacho té una recomanació també.
2: Avui no remuntarem, nois?
0: No. Molt necessari, però depriment. Quin llibre és, Nacho?
3: Bueno, jo porto avui El niño del pijama de rayas.
1: Madre mía.
0: De John Boyne.
1: Madre mía.
0: Wow.
3: Un vaso entero podría llenar de lágrimas.
0: Sí, confirmo.
3: Bueno, este libro lo que te explica es un niño llamado Bruno que vive pues en la Segunda Guerra Mundial, en el momento este del Holocausto, uh-huh. y más o menos te explica que el padre es parte de los nazis y que se tienen que mudar a un sitio más cercano a un centro de concentración. Uh-huh. Claro, el niño en ese momento vivía en una casa de, según se dice en el libro, 3-4 pisos, donde tenía un montón de amigos, un montón de esto, y de repente tener que irse a un lugar pues así como oscuro. Resulta que los dos niños, o sea, él tiene una hermana que se llama Gretel, que tampoco le habla mucho. Pero que entre los dos ven por la ventana pues lo que es el campo de concentración, pues creyendo que es como una ciudad externa. Pues resulta que conoce a Samuel un día que él estaba haciendo de explorador por las afueras de la casa. Conoce a Samuel, un niño judío, que bueno, que la historia ya lo podéis predecir, pero bueno, que es muy triste.
0: Sí, spoiler, acaba mal, però sí, diguéssim que ell no és conscient, no, de tot l'horror que estan visquent i comença, es fa amic d'aquest nen de la forma més, com haurien de ser totes les amistats, no? Sí. Sense prejudicis i d'una forma molt bonica.
3: Hay una parte que es como muy significativa, que es cuando a Samuel...
1: ¿Spoiler?
3: No. Vale. Cuando a Samuel lo llama un soldado y no lo encontraba, y cuando vuelve llega todo ensangrentado, moratoneado, porque y el niño pues no sabe aún qué está haciendo mal, y el amigo Bruno tampoco tiene como el pensamiento de decir por qué le están haciendo eso. O sea, ellos están pensando que serán sus padres, que le habrán castigado o algo, pero ellos al ser pequeños pues aún no tienen la mentalidad de decir, son de otro tipo de personas, no hay que juntarse con ellos.
0: ¿Tú a quina edat per quina edat el recomanarías, Nacho?
3: A ver, yo lo leí este año pues porque la película ya la había visto, que la película también es muy bonita. Yo lo empecé a leer este año. Bueno, bonita.
0: Emotiva.
3: Sí, bonita en el sentido de que está muy bien hecha en cuanto al libro.
2: A però... mi em va semblar ensucrada, perdoneu-me.
1: El què?
0: Jo no me'n recordo ja de la pel·lícula.
2: Que em va semblar fins i tot un punt nyonya, la pel·li.
1: Nyonya?
2: El llibre no l'he llegit, però la pel·li em va semblar com... Potser com que ho dulcificava molt, perquè com que en el punt de vista des dels nens, que és molt innocent,
1: vale.
2: Clar, no retractava tota la cruesa que té realment això, però sí. Bueno, també és la gràcia, no?
3: Eso es verdad que...
1: O al revés, la podria intensificar.
2: Des bueno, pel contrast, de...
0: no? En fi,
2: no? Sí.
0: No, tranquil, però...
3: No, però és que és verdad. Y pues eso, que es muy triste la película también, y para las edades que lo recomendaría serían, no sé, para... Si estáis empezando a dar... Si se está empezando a dar la Segunda Guerra Mundial, o ya se ha empezado a dar y la gente pues ya tiene conciencia de lo mal que se pasaba ahí, porque era horrible eso, pues ya está.
0: Okay, doncs
3: lo recomendaría para, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Perfecte.
3: Depèn de la mentalitat.
0: 100%. Prenem nota, un clàssic, efectivament, que tothom hauria de llegir. Mireia, quin llibre ens portes? No sé si vols portar algun. Aportes algun? Ui, si veig que tens dos sobre la taula. Sí.
1: En físico, esto es otro nivel.
2: Sí, home, jo porto físics. Doncs mireu, porto també un clàssic més...
1: Ai, Composites.
2: Home, clar, és que jo, quan m'agrada un llibre, doncs poso Composites en les frases... és un clàssic modern, que és Carol, de Patricia Highsmith.
0: Oh, el tinc pendent.
2: Sí, doncs... Aviam, no sé si remuntarem al tema de llibres depriments, però... No, jo crec que és un llibre que, pel context que va ser escrit, clar, és una història als anys 50, on una noia jove, d'uns 20 i pocs anys, la Cerés, que és artista, així una mica bohèmia, doncs està treballant en uns grans magatzems per la campanya de Nadal. Aleshores es troba, coneix a una dona increïble, guapíssima, que es veu que té pasta, no? amb unes tiles, la van posar a la Kate Blanchett, a l'adaptació, i realment és dels pocs llibres on me n'alegro que a l'etapa estigui la foto de la pel·lícula, perquè és tan divina aquesta dona que li fa justícia. Aleshores, li ajuda a buscar un regal per la seva filla. A partir d'aquí, començaran una relació, en principi d'amistat, després passaran cosetes, però clar, aquesta dona està, la Carol, en procés de divorci del seu exmarit. Penseu que estem als anys 50...
1: Això digo jo, en els anys 50.
2: Sí, clar, als Estats Units sí que es podien divorciar. Però, què passa? Ja era complicat, potser, el paper de la dona en un divorci, doncs, si tenia una relació paral·lela amb una noia jove...
1: No, jo crec que era complicat el paper de la mujer en si.
0: Però tinc entès que aquest va ser com un dels primers llibres LGTBQ+, que tenen un final feliç.
2: Sí, aviam, no és un final on es casaran i podran tenir més fills i adoptar un Golden Retriever i tenir una hipoteca, o sigui, això tampoc us imagineu, perquè no passarà. Però, clar, és un clàssic modern perquè trenca la inèrcia de que totes les històries de LGBTIQ+, que sempre acabaven, com el Rosari de l'Aurora, amb un suïcidi o amb un mort o amb... Bueno,
0: drama.
2: Amb drames, no acaba tan malament. Òbviament no és super idíl·lic i no superperfecta, però bé. I una de les coses que també recomano a nivell de narrativament és perquè és el format... La Patricia Highsmith havia escrit molts thrillers, El talent de Mr. Ripley, Desconeguts en un tren... Doncs clar, en aquest cas el format és una mica road movie i thriller. O sigui, té una manera d'estar escrit que enganxa bastant. I clar, com que estem a 4 dies del mes de l'orgull, doncs he pensat, mira, un clàssic modern per anar escalfant motors i perquè, bueno, com que no sortim de les distopies i les depressions i tal, doncs mira, potser cal recordar que aquestes històries encara passen a molts països, a molts llocs i bueno, que no estem tan lluny, no?, de viure com es vivia aquí.
3: Jo he tingut una idea que no sé, te la comentaré, però per a les gravacions de juny alguna dedicar-la només a llibres LGTBIQ+.
0: Em sembla perfecte, Nacho, prenem nota. Jo apuntem també totes les recomanacions. Fantàstic, El noi del pijama de ratlles, 1984, Carol. Carla, ja ens diràs què et sembla 1984 quan te llegeixis.
1: Quan acabe tan poca vida i a ver qual escojo entre tots els demás. Perquè està en 1984, però és que hi ha 15 més. ¿Sabes? Entonces, pues si cae, pues cae.
0: Molt bé, doncs atenció, perquè fem una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts i escoltarem una cançó de Pink Floyd, Pigs. Sí. I per què l'hem seleccionada, aquesta, Carla?
1: Pues porque, bueno, la canción de Pigs está dentro del álbum de Animals de Pink Floyd y hace referencia al...
0: ¿Cómo es? Rebel·lió a la granja.
1: De George...
0: Orwell, exacte. Seguim amb la temàtica. Us deixem amb Pics i tornem de seguida.

0: Acabeu d'escoltar Pics de Pink Floyd. I tornem aquí al Club dels Experts perquè arriba l'hora de jugar. Què farem avui, Mireia, en aquest joc?
1: Doncs escollirem una frase d'una novel·la que sigui més o menys reconeguda per tothom i la posarem a alguna aplicació tipus WhatsApp, tipus bloc de notes i aviam què surt amb el text predictiu.
0: Exacte, com canvia la història al nostre chat.
2: Sí. És com agafar un vídeo normal de la IA, d'una persona real i posar-lo a la IA, que és de ser, que se da la vuelta a todo.
0: Exacte. Molt bé, doncs qui està més preparat?
3: Jo.
0: Doncs vinga, Carla, comença, dispara.
3: Vale.
0: Quina cita has escollit?
3: Vale. La segunda estrella a la derecha y todo.
0: Oh, recta.
3: No lo sé.
0: Bueno, te
3: que
0: me
3: va a decir.
0: Vale, es todo. Es una cita de Peter Pan, efectivamente.
3: Exacto. Mira. A ver, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta mañana y pasado. Ay. Algo no te hagas caso.
0: Això s'ha tornat amb un llibre d'autoajuda, eh?
3: Sí. Se nota, no? Que mis chats...
1: Home, clarament, o sea... aquí al pobre Peter Pan li calia autoajuda molt gran,
2: sí.
1: Eh?
2: Mi mama, sí. Mi madre una vegada, la meva mare una vegada em va castigar perquè m'havien donat el telèfon per primer.

0: També un episodi especial d'histopies.
1: Mm-hmm. M'encantaria, Divergente. Sí. Oh, que maravilla.
2: Doncs mira, prenem nota també.
0: Doncs jo havia escollit la frase "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
3: Mm-hmm. M'encanta. A més, en sintonia amb la cançó que acabem d'escoltar.
0: Exactament.
1: Que és que no... aquí està tot pensat.
0: Sí, sí, no ho hem planificat realment i hi ha hagut una sincronia bastant increïble. Aviam, "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más... peligrosos que los humanos".
1: ¡Hostia! Escúchame, es buenísima, ¿eh?
3: Oye, pero se nos están revelando.
0: A ver, ¿y con cocinaría? Y... ay, se ha quedado en blanco. Ah, vale. Son más peligrosos que los humanos y los seres más pequeños que pueden sobrevivir a... los efectos de las vacunas. Diguem, aquest no és un programa antivacunes ni res de l'estil. Però sí, s'ha quedat molt distòpic.
3: Jo...
1: M'ha encantat, és mi favorita hasta el momento.
0: A veure, digues, Nacho.
3: Jo me pongo a reír más aquí que en toda la semana entera.
4: Mare meva, o sigui, com els animals de la granja tan amistosos i tal, de cop i volta s'han convertit en cocodrils i tigres i, no? I escorpions i sí, coses sí. Així.
3: I en persones pequeñas que sobreviven a les vacunes.
4: En seres pequeños.
0: Sí, seres pequeños, no s'especifica.
4: Esperem que no siguin els virus els que sobreviuen a les vacunes.
3: El entavirus sí, este nuevo, sisplau, no. Peligro.
0: Ara mateix, mentre gravem, tenim aquí una de les pantalles a la ràdio de l'antivirus i les...
1: Bueno, podemos no entrar en este tema.
0: Cosorro.
4: Exacte. Doncs vinga, vaig... Mira, jo seguint amb la dinàmica, ja que jo avui he parlat de 1984, he volia escollir la primera línia d'aquesta novel·la.
0: Estem orwellians o no estem orwellians?
4: 100%. Que és... Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven les 13. Anem a veure com ho canvia l'autocompletat, no? Era un dia... d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven de la seva vida.
1: Ah, muy bien.
4: I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria "Come to the book for me".
0: Aquí
4: s'ha notat la influència Misha,
3: s'ha notat l'autocompletat de la Misha és bilingüe. Sí.
4: Perquè jo crec que anava a la llibreria Com In, sí, que és una llibreria on dinamitzo un club de lectura, llavors ja m'ha canviat d'idioma i tot. O sigui, això que els rellotges tocaven de la seva vida. I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria "Come to the book for me". En fi, s'ha tornat molt literari tot això.
1: Ui. Però m'ha encantat com cada autocompletado le hemos dado como nuestra esencia, ¿sabes? Sí. No sé si es algo bueno o algo malo, creo que es más lo segundo, pero... Bien.
3: Ostras, oye, es verdad, o sea, si se parece tanto será porque el teléfono sabe cosas que nosotros capaz que ni nos acordamos.
1: George Orwell, para reflexionar. Gran hermano, 1984.
4: 100%. Molt bé, doncs, repte superat. No sé com serien aquests llibres si els continués escrivint l'autocompletat dels nostres mòbils. Probablement no gaire bo.
1: Necesitaríamos un diccionari a parte para entenderlo. Porque, o sea, entendemos el concepto, pero como que las palabras no están bien puestas en las oraciones, ¿sabes?
4: Molt bé, doncs, Nacho, Carla, Mireia, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
4: I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts.
3: Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Las formas del blues. Repasos monográficos por los discos, historia y sus múltiples estilos. Las formas

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Serres. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedó en días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx, assegura que no hi ha delicte.
0: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar a soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esvoranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esvoranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
17: Which is alarming.
18: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
11: 3Cat Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta és la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
11: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria, perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
23: Fins llavors, la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació de xafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.

0: transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alícia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
1: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
0: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
2: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
0: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
4: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
8: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
9: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
4: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
10: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
4: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
3: 3CAT.

0: info.
1: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pau Ladosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 7:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest datat no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Òbviament es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible. Que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'han localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones d'anificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta anificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
4: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Si Diego es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
4: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: El que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: 3CAT Info.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilar tant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada de moment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit que les temperatures més altes, com arribaran als 40 graus a Ponent. Per tant, tot plegat es tradueix encara en una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però, a més, aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir, i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols, i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent, que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu, i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu, i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs tenir algunes ventades, com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor i almenys transitòriament. Fins la setmana que ve parlarem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades, i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial
0: de avance. El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat polític i tècnic continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Bellvitge, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Ahora un tren sin parada y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. La Terrassa està aquí i quan ja s'ha ido anuncien que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. I tornem en directe avui per veure si avui els cinc mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de gas, gas al barri de Sants de Barcelona molt probablement hi apareixeran, però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina pràcticament són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 178, ninguna abstención, no se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès amb el vot de Junts tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però en canvi això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plusultra. Yo no supe en ningún momento cuando sé el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plusultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolf, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgó, Ondo, Ávila, Castellà i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit. I dues hores més tard, el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent, i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte a l'expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, no, que lo hagan por los hechos. Creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. El Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
8: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
13: I des del PP, Feijóo té clar.
14: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
13: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: El Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros. És gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, Barcelona, que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detalls, Xaria Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hi ha risc. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides. Els tècnics encara investiguen què va fallar.
10: No es va haver de desallotjar cap veí. Diversos carrers sí que van estar tot el matí tallats i alguns comerços no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho podran fer.
0: I és notícia de la nit, nova onada d'aranzels.
11: Donald Trump anuncia noves tarifes d'entre un 10 i un 25% a les importacions d'un total de 80 països. I consten els 27 de la Unió Europea, per tant, també a Espanya. A aquests països se'ls aplica un aranzel d'un conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit, a la costa est dels Estats Units.
9: Les noves taxes, que no s'aplicaran a tots els productes, se'n deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
0: Congelats.
10: Els tipus d'interès, el 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així, com a mínim, el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
0: Brussel·les, Bruno Fortegamires.
21: Ahir Lagarde va remarcar que, de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
22: Which is alarming.
23: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
21: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Només la meitat.
11: De cada euro que les empreses destinen a millorar els salaris, només 50 cèntims arriben als treballadors, segons un estudi de Pimec.
0: Rafael de Ribot.
24: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitzar els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
25: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
24: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I volen pagar més?
10: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
0: Londres, Quim Olivares.
26: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
27: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
26: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contradiu.
11: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals, fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Presó sense fiança.
10: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses al Segueria el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
0: Lleida, Noelia Caselles.
2: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegada.
11: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de banya en mitjans de juny.
0: 7:21. D'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí. Però també hem de parlar de cinema i de 3D+.
3: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
10: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
0: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
4: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia protagonitza 3D+. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal Insaciable, que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
5: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick conflia plenament amb ell, amb un valós extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
5: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
0: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
5: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti, i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
5: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.
22: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
29: Quan vulgui.
28: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
29: Tot el temps que vulgui.
28: I totes les bombolles que vulgui?
29: Totes les bombolles que vulgui.
28: I tot el relax que vulgui?
29: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
30: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil.

0: o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Catalunya Ràdio.
1: I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Horada, bon dia.
2: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian, el diari britànic, subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que el que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera. I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Aquesta sequera sobtada, o flash drought en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat a l'ambient, vent i també forta radiació solar.
1: Posem-hi xifres, no, Narc, una mica?
2: Sí, i un cop més fan fredat fredi. Els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa Occidental i 40 vegades més probables a l'Europa Oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
1: A partir d'aquí, conclusions?
2: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. Els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991, i el tercer, els episodis com els d'aquests dies són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades, seves són les conclusions.
1: I el més destacat a la tele amb la Mariola Cubells. Avui en parlarem a l'Agora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
3: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir, les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot. Per posar un però, només vaig trobar a faltar una pregunta, pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat, si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línea de puntos.
4: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo que representa la seva consciència va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Herrec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
1: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
5: La cançó del dia. Uah!
6: Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
7: A vostè qui li agrada, Hermínia?
8: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta. Cesc, me la pots posar, la que t'he enviat abans?
6: A veure...
8: Vinga.
6: Què és això?
7: Antonio Machín?
8: Dos gardenias para ti.
7: Ah, mira.
8: Con ellas quiero decir... Oh, m'encanta. Quiero...
7: És maca, és maca.
8: La podem escoltar tota?
6: No, podem escoltar tota.
8: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. Aquesta mateixa. Era negre el Machín, però bueno, no passa res,
6: Per què hauria de passar res? Per què ha fet aquest apunt?
8: No, bueno, perquè era negre. Sobretot, a mi que m'enterren normal, si m'haig de morir avui, perquè l'ho de cremar, no. No ho veig clar.
7: Així és desperta, allà mentre està enterrada.
8: Bueno,
7: si està cremada, sí. No hi ha oxida.
6: Ara estàs desbloquejant terrors de...
7: Jo ho penso sempre, això.
6: Sí.
7: Millor cremar, que així no hi ha marxa enrere.
8: Això ja no passa. Imagina que després de la mort hi ha vida.
6: Això sí que passa. Això de tant en tant surt al diari una notícia.

0: notícia...
1: Segur que s'ha aixecat de la tomba.
0: Exacte, exacte.
2: Sí. Bueno, ja.
1: Estaven a punt de fotre allà el forat, eh?
2: No, ja, m'en preocupa ara, més... No.
0: Aquesta nit ja no dormiré bé. Home. I és més sostenible. Cremar
2: i si
0: és més
2: hi ha
0: sostenible.
2: Bord després de la
0: perquè
2: vida,
0: no ocupes què? Lloc i...
2: Bueno, ja, ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
3: Escolta, així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya, perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor, o molt, molt pitjor, a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol, que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com a emergència nacional per 3 focs que queden fora de control i un quart a la província d'Àvila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que un aparent del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar amb una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports Adeyemi reconeix que ve el Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genové, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genové. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu, per fer aquest tram. Els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria. I anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, actualitzem també la situació les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, lentitud a la P7 a Sant Cugat, en sentit Girona, per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona, des del nus de la Trinitat, direcció Sabadell, també lentitud, en aquest cas per un altre vehicle aturat, que també talla un carril. I un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Dos quarts i cinc minuts de vuit avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andolf. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia. Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
8: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu. La Vanguardia, Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de plusultra.
9: O el periòdico No sóc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
8: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
9: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
8: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
9: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
8: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
9: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
8: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
9: També en portada, com dèiem, l'esvoranc de Montcada, és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
8: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
9: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix l'esvoranc de Sant Gervasi i el foc a Plaça de Sants.
8: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
9: La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona.
0: Vinga, més coses dels diaris. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llúcia Ramis?
10: Les trucades al 016 augmentaren gairebé un 121% en les hores posteriors a la victòria d'Espanya en el Mundial, publica El País. Segons dades oficials, tots els canals de contacte per violència masclista experimentaren un increment després del partit, sobretot entre les 11 de la nit de diumenge i les 7 del matí de dilluns. Això reflectiria una relació entre violència masclista i les celebracions pel futbol que ja s'investiga des de fa uns anys als Estats Units i al Regne Unit i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
0: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també en parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: 8:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
6: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
5: Les contradiccions del formatge.
7: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull la Voz de Galícia.
5: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
6: Sí, una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
8: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
9: La heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico, blanca, que eso todavía no...
6: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele, l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
5: I qui canvia de nom?
7: El barri de Verdun, de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
5: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
6: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
5: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
10: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador, en aquest cas, ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansión llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
12: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana.

El Supers, el periòdico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick, el tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge d'Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu.

0: L'esport incideix en que Adeyemi és una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia a l'esport el cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça, per agrair la confiança que han dipositat en ell. And thank you!
1: I a la premsa del cor, Maria.
2: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units, i de fet, ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també era a l'estadi i, de fet, va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos els mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
1: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
3: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J.Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
1: I el santoral, Sílvia.
3: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: I la recomanació literària que ens arriba, com cada matí, des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia, sóc l'Eric de l'Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el Premi Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie.
7: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
8: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
9: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
10: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
11: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
12: No hi ha risc.
13: Una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. freàtic.
12: Relatiu o permetent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
1: Nocturn.
12: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, per noctem, quan passem la nit en alguna banda i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
1: Filàntrop.
12: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet, multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
1: I ara mateix posem-hi tres xifres, amb les Illes Solanes. 890 milions.
2: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera atreu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
1: 23.
2: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
1: 117.
2: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada tres propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot per actuar al nucli antic o Mataró per fer inversions al barri de Cerdanyola.
1: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
15: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
1: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
15: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les. S'hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
16: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
1: I això és real o és fals?
18: Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social.
18: Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
19: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
2: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
12: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
20: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
1: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
2: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
1: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
12: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig la venguessin al Santander.
1: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
2: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
21: Bon dia, avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir, perdem 2-3 graus a comptes de 43 d'ahir a Vinebre, avui uns 40 a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40, molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria, alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja amb més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central per de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
2: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa, i d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3/4 d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de Rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
1: I el trànsit, Clàudia Serra?
22: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma, sentit Trinitat.
1: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-360609, nota de veu com la de la Meritxell.
23: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta, i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora destaquem les retencions que hi ha a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la ronda litoral. Hi ha retencions des de Santa Coloma en sentit Trinitat.
1: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Un Donald Trump que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros, que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
3: Esports.
4: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El mallot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a 1/4. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maya Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 2/4.
1: I ens queda el temps. Matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes encara, de forma puntual, fregaran els 40 graus. Tarda de nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, on no es descarta alguna gotellada, i s'intensificarà el vent de sud.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 24 de juliol. L'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat al ple avui. Entre els temes més destacats, a debat i votació, l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels i l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme. El Palmarquet continua amb un cap de setmana ple d'activitats a la plaça de les Palmeres. La programació d'avui inclou un tribut a l'Último de la Fila, dissabte un espectacle infantil de pirates i diumenge una tarda de monòlegs amb Mònica Pérez i Jordi Ríos. Tot això amb parades de moda, artesania i cosmètica, food trucks, barres i zones de terrassa, una proposta que combina compres, gastronomia i oci al costat del mar. I a l'agenda d'avui, a les 10 de la nit, l'Observatori de Calganxo ofereix una nova sessió de divendres astronòmics. També divendres, dins del programa A la nit, una altra moguda, hi ha diverses propostes d'oci juvenil. I a l'agenda del cap de setmana, dissabte 25 de juliol, a 9:15 del vespre, la plaça de la Democràcia acull la tradicional botifarrada popular organitzada per la Hermandat de Cristo de la Paz. I a partir de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, la cloenda del programa A la nit, altra moguda, tornejos de futbol, vòlei, bàsquet, així com un espai de game space amb videojocs, realitat virtual i jocs interactius. Diumenge 26 de juliol, a 8:15 del vespre, hi haurà una nova ballada de sardanes dins del cicle d'estiu i a les 10 de la nit el Castell de Castelldefels acollirà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Barcelona, nit d'estiu, dirigida per Dani de la Orden. I fins aquí el Castelldefels d'avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
11: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest 24 de juliol de 2026. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. En tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs si aquest estiu heu passat per les festes del mar, la revetlla de Sant Joan o fins i tot per les retransmissions del futbol, del Mundial de Futbol Femení, segurament us haureu fixat en una de les armilles liles repartides pel recinte. Formen part d'un servei que any rere any ha guanyat presència a Castelldefels i que avui ja és un element habitual en moltes celebracions del municipi. Però encara hi ha qui pensa que un punt lila només entra en acció quan hi ha una agressió. Res més lluny de la realitat. La seva principal feina és preventiva, generar espais de confiança, informar i ajudar a detectar conductes que sovint passen desapercebudes. Ens ho explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament. L'escoltem.
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i els recursos necessaris.
0: Castelldefels va ser un dels municipis que va començar a implantar aquest servei de manera estable l'any 2017, coincidint amb la Festa Major d'estiu. Des d'aleshores, el dispositiu s'ha anat ampliant tant en nombre d'esdeveniments com en recursos. Actualment treballa sota un protocol municipal que coordina la feina dels equips de prevenció amb la policia local i la resta de serveis implicats perquè qualsevol incidència es pugui atendre de manera ràpida i especialitzada. Quan és necessari, els professionals del punt lila fan un primer acompanyament i la persona afectada mentre s'activen els recursos corresponents. Ara bé, l'objectiu és que aquestes situacions no arribin a produir-se. Per això, una bona part de la feina consisteix en parlar amb la ciutadania per resoldre dubtes, repartir material informatiu i promoure actituds de respecte en espais d'oci compartits. I les dades demostren que aquest missatge arriba cada vegada a més persones. Durant el 2025, els punts liles de Castelldefels van realitzar 2.504 atencions, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior. Però hi ha una dada especialment significativa, que són les consultes fetes per homes, que van créixer en 658 fins a 1.060 només en un any. Segons Anna Dolors Rodríguez, això evidencia que la prevenció deixa de ser percebuda com una qüestió adreçada exclusivament a les dones. L'escoltem.
1: Des del 2017, el que passa que vam començar amb Festa Major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se, no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'apropen, doncs, als punts liles, que jo crec que és algo que ens hem de, doncs, felicitar, no? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei, doncs, ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Aquest 2026 el servei també ha continuat ampliant la seva presència. A més de les cites habituals, s'ha incorporat a nous esdeveniments com el Tour del Talent, els actes del 8 de març, les festes de Vista Alegre o les retransmissions en pantalla gegant de la semifinal i la final del futbol femení. En el que portem d'any ja han estat present en 8 esdeveniments, acumulant 40 hores de servei i prop de 600 atencions. Unes xifres que encara augmentaran quan s'incorporin les dades de les festes del mar i les del Mundial de Futbol Masculí. I un altre aspecte que sovint passa desapercebut és que aquests espais també treballen per prevenir les violències LGTBI-fòbiques. Per això, a Castelldefels, el servei es presenta com el punt Lila Plus, reforçant la idea que la prevenció i el respecte són responsabilitat de tothom. Així ho ens ho explica Ana Dolors Rodríguez.
1: Nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant, doncs, també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTBI-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera, doncs, aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta, vull dir, no és una cosa d'un agressor i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: I és precisament aquesta implicació col·lectiva la que, segons els professionals, marca la diferència, perquè construir espais d'oci més segurs no depèn només dels serveis municipals, sinó també de les actituds quotidianes de totes les persones que comparteixen la festa. Amb aquest missatge tancava la seva reflexió als micròfons de Ràdio Castelldefels l'Anna Dolors Rodríguez. L'escoltem.
1: Doncs sobretot és trencar aquests estereotips i aquests mandats de gènere i també, doncs, poder fer dinàmiques, no?, per poder, doncs, agafar eines i elements que ens permetin, doncs, detectar el més aviat possible aquelles conductes que sovint tenim tots i totes, perquè a vegades no només parlem en termes d'agressió, sinó aquells micromasclismes que exercim homes, dones, qualsevol persona que hem estat, doncs, educades en el sistema patriarcal, doncs donar tips per poder identificar, reconèixer i poder canviar i poder fer alguna cosa el més aviat possible. I per això diem, no?, que no només és un tema adreçat, no?, és un tema adreçat a tota la ciutadania, perquè al final tots i totes en algun moment exercim o reproduïm aquests estereotips de gènere.
0: Així doncs, el Punt Lila continua consolidant-se com un servei de referència a Castelldefels, no només per actuar quan qual, sinó sobretot per prevenir, informar i sensibilitzar. Un recurs que forma part de moltes de les cites festives de la ciutat i que busca que tothom pugui gaudir d'espais d'oci amb llibertat, respecte i seguretat.
2: Castelldefels Desperta.

Doncs parlem de canvi climàtic, perquè el canvi climàtic no només està transformant el nostre entorn, també podria acabar condicionant on viu la gent. I això és el que es posa sobre la taula en un nou estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que situa Castelldefels entre els municipis de l'àrea metropolitana amb zones susceptibles de patir el que es coneix com gentrificació climàtica. Pot semblar un concepte nou, però la idea és força senzilla. A mesura que augmenten les temperatures, n'hi ha barris i municipis que, per la seva proximitat al mar, als espais verds o per oferir ambient més fresc, podrien resultar més atractius per viure. I aquest interès pot acabar fent pujar el preu dels habitatges i dificultar que els veïns que hi viuen des de fa anys s'hi puguin quedar. L'estudi, elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, no afirma que aquest fenomen ja s'estigui produint a Castelldefels, però sí que identifica que diferents zones del municipi com potencialment vulnerables si aquesta tendència s'acaba consolidant. Els investigadors han analitzat factors com l'exposició a la calor, la presència d'espais verds, les característiques dels edificis o la situació socioeconòmica de la població per elaborar un mapa que permet detectar quines àrees podrien veure's més afectades en el futur. Els responsables de l'estudi insisteixen que aquesta eina no pretén predir què passarà, sinó oferir informació perquè les administracions puguin anticipar-se en polítiques d'habitatge, planificació urbana i adaptació al canvi climàtic. En un municipi com Castelldefels, on el

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, molt bon dia. Doncs de moment podríem dir que encara circulació força estable en general a la xarxa viària, també especialment al voltant de Castelldefels, és a dir, estem en trànsit d'estiu, per tant, amb menys cues, amb menys hora punta, diguéssim, de volum de trànsit, i això es nota força. Tant l'autopista C32 com l'autovia de Castelldefels, com la C31, encara rutllen força bé, sense massa problemes per entrar a Barcelona. I si heu d'entrar a Barcelona per alguna de les dues rondes i en sentit Besòs, en general no trobareu massa complicacions, bàsicament sí que hi ha punts d'intensitat a la ronda de dalt, sobretot al voltant de la zona d'Horta i de Vall d'Aura, i també puntualment a l'altura de Montjuïc de la ronda litoral. Però, com dèiem, ara com ara, sense altres complicacions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Moltes gràcies i fins dilluns.
1: Fins dilluns.

0: Doncs ara volem parlar de vacances, perquè segurament molts de vosaltres esteu preparant la maleta o ja bé sou de vacances, i el que sí que hem de tenir en compte que les vacances és un moment molt idealitzat, però de vegades també augmenten aquest tipus de consultes per problemes a les nostres vacances, com són els retards dels transports, les reserves que no coincideixen amb el que havíem contractat, maletes perdudes o problemes amb els cotxes de llogar. Llavors, és per això que, coincidint amb aquest inici de temporada alta, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg de recomanacions perquè aquestes persones consumidores coneguin molt millor els seus drets abans, durant i també després dels seus viatges. I és que cada vegada reservem més espais per més serveis per internet, comprem ofertes en diferents plataformes i contractem paquets que combinen vols, allotjaments o activitats. Precisament per adaptar-se a aquesta nova realitat, la Unió Europea està ultimant una nova directiva que reforçarà encara més la protecció dels consumidors, especialment en situacions de cancel·lacions o canvis importants en els viatges. Aquesta és una reforma que neix sobretot després dels problemes que moltes persones van viure durant la pandèmia. Així ens ho explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport de les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
1: Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta... Ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses doncs, bueno, tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Bueno, doncs, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia.
0: Els experts insisteixen que moltes reclamacions es poden resoldre molt millor si s'actua des del primer moment. Per això recomanen conservar sempre les reserves, els correus electrònics, les factures i qualsevol document relacionat amb el viatge. I si apareix qualsevol incidència, és important comunicar-la immediatament a l'empresa responsable i deixar-ne constància per escrit. Aquest és el procediment que recomana seguir la Diputació. L'escoltem.
1: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas,

0: Sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on viu.
1: Un altre dels dubtes habituals durant l'estiu arriba quan hi ha retards o cancel·lacions en els transports. Cal saber que els drets dels passatgers no són els mateixos en funció de si viatgem en avió, en tren, ferri o autocar. En alguns casos hi ha compensacions econòmiques i en altres el que correspon és que la companyia ofereixi alternatives per continuar el viatge o bé faciliti allotjament i manutenció si és necessari. Daniel Cebrián ens explica quines són les principals diferències. L'escoltem.
0: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, de vegades les persones, quan els expliques, es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora. A partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet. I, en principi, en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però, per exemple, en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%. I, a més, aquí s'acabaria, I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: I per si, pel contrari, haveu optat per llogar un vehicle de lloguer aquest estiu, doncs també convé dedicar-hi uns minuts abans de posar-nos al volant. Hem de revisar l'estat del cotxe, fotografiar o bé gravar qualsevol desperfecte i comprovar què és el que cobreix exactament l'assegurança. Aquests són petits gestos que poden evitar reclamacions inesperades quan arribi el moment de retornar-lo. Així ens ho recomana Daniel Cebrián. L'escoltem.
0: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder acreditar en quines condicions et donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. Mm-hmm. A veure, no inventaré res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre.
1: Aquestes són unes recomanacions que poden semblar molt bàsiques, però que sovint només ens recordem quan ja tenim el problema al davant. És a dir, que informar-se abans de reservar, llegir bé les condicions, conservar tota la documentació i reclamar des del primer moment són 4 passos senzills que poden marcar la diferència. I recordeu que si el conflicte no es resol directament amb l'empresa, sempre podeu demanar assessorament als serveis públics de consum, com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'UMIC, que us pot orientar sobre quins són els passos que cal seguir per presentar una reclamació.
2: Castelldefels Desperta.
1: I no deixem de parlar de recomanacions d'estiu, perquè les vacances són sinònims de més hores lliures, però també de més temps davant de les pantalles. I aquesta és una realitat que preocupa cada vegada més els professionals que treballen amb infants i també adolescents. Les dades del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, especialitzat en l'atenció a joves amb conductes addictives, confirmen aquesta tendència. Els problemes relacionats amb les pantalles ja representen més de la meitat dels casos que atén el servei. I només en l'últim any la demanda de tractament ha crescut un 15%. Aquesta és una situació que, segons els experts, té molt a veure amb la facilitat d'accés als dispositius, amb les xarxes socials i també amb els videojocs, especialment en una etapa en què el cervell encara està en ple desenvolupament. Així ens ho explica Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la ciutat de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
2: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que atenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs, i també estem observant un increment important del joc d'apostes online i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem en un 17,5% de casos de noies i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
1: Davant d'aquest escenari, diferents entitats insisteixen que la resposta no passa per demonitzar la tecnologia, sinó per ensenyar a utilitzar-la de manera saludable. Coincidint amb les vacances escolars, quan desapareixen moltes de les rutines habituals, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una campanya de desconnexió digital amb eines pràctiques perquè les famílies trobin alternatives a les pantalles. Per l'entitat, recuperar el temps compartit, el joc i les activitats presencials és una de les millors maneres de compensar l'excés de tecnologia. Així ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya. L'escoltem.
3: L'infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses, i per tant ja sabem que la infància el jugar és un dret, per tant omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions és molt important per nosaltres, i basem aquesta campanya sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, de donar eines a les famílies per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
1: La campanya també posa molt d'èmfasis en el paper de les famílies. Els especialistes recorden que no hi ha receptes màgiques, però sí petites decisions quotidianes que poden marcar la diferència, que poden ser com establir moments sense mòbil, compartir activitats o acompanyar els fills en el descobriment de la tecnologia. Precisament aquest acompanyament és una de les principals recomanacions que ens fa l'associació. Així ens ho explica Anna Plans. L'escoltem.
3: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula, prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
1: Per ajudar les famílies per fer aquest primer pas, la campanya incorpora també diferents recursos pràctics. Entre ells hi ha un tecnotest que permet analitzar quins hàbits digitals hi ha a casa i proposa un petit pla familiar per l'estiu amb objectius adaptats a cada situació. Ens dona més detalls en plans sobre la desconnexió de pantalles, que és la presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals. L'escoltem.
3: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre. Estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no?, de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no?, a través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no?, la importància, no?, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no?, perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no?, davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
1: La guia inclou recomanacions orientatives sobre el temps de pantalla segons les diferents edats i, sobretot, un ampli recull de jocs i activitats senzilles per substituir part d'aquest temps digital per moments compartits. Així ens ho explica Anna Plans. L'escoltem.
3: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys, no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 7 i dels 12 en endavant, doncs ja les dues hores, no? També doncs compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs que és doncs aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
1: Una de les idees que més repeteixen els especialistes és que no cal disposar de grans recursos per oferir alternatives. Moltes activitats es poden fer des de casa amb materials quotidians o aprofitant els espais públics del municipi. Així ens ho explica Anna Plans. L'escoltem.
3: Qualsevol família penso jo que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no?, i joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? Uh-huh. I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que coneixes, ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant...
1: Més enllà dels hàbits familiars, els experts també recorden que hi ha un altre factor important. El mateix disseny de les plataformes digitals, perquè les aplicacions i les xarxes socials estan pensades per retenir l'atenció dels usuaris. Un aspecte especialment delicat en adolescents, perquè les àrees del cervell relacionades amb l'autocontrol encara no han acabat de madurar. Per això, des de l'associació insisteixen en que la responsabilitat no pot recaure exclusivament en els joves ni en les famílies, sinó també en les administracions i les empreses tecnològiques. En definitiva, el missatge és clar. Les pantalles formen part del nostre dia a dia i continuaran fent-ho, però aquest estiu també pot ser una bona oportunitat per recuperar espais de conversa, de joc, activitats a l'aire lliure i temps en família. Petits canvis que, segons els especialistes, poden ajudar a construir una relació més saludable amb la tecnologia des de la infància.
4: Castelldefels Desperta.

0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. El dia d'avui comença novament amb un cel serè o poc ennuvolat amb la presència d'alguns núvols baixos al litoral de Tarragona que s'aniran trencant al llarg del matí. A la tarda d'ahir vam tenir alguns ruixats al Pirineu Oriental que van deixar fins a 20 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses i esperem que aquesta tarda els ruixats tornin a aparèixer al Pirineu però concentrats al sector occidental, a les comarques de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. Esperem aquestes tempestes localment acompanyades de calamarsa. A la tarda, doncs, un cel una mica més ennuvolat arreu del país, amb núvols que ens aniran arribant pel sud, sud-oest, i que localment també podran deixar algun ruixat, alguna gotellada feble a punts de l'interior. La temperatura màxima el dia d'avui baixarà lleugerament, amb valors encara molt alts arreu del territori, fins i tot acostant-se als 40 graus a la zona de Ponent, i aquest descens de temperatura serà molt marcat a partir del cap de setmana, quan tindrem valors propis d'aquesta època de l'any. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs el grup que estàvem escoltant ara mateix eren The Tyettes, i això és perquè ja s'està escalfant el tema de la festa major d'estiu. Ja s'espera ambient de festa i l'Ajuntament ja ha començat a descobrir els nous noms de la programació musical, perquè la festa major és això, compartir espais, generacions, gustos musicals, i enguany la proposta combina artistes que viuen un dels seus millors moments amb bandes que formen part de la memòria musical de moltes persones. El gran reclam arribarà al Parc de la Muntanyeta, que tornarà a ser un dels principals escenaris de les festes. Aquests que escoltàvem ara, els The Tyettes, tocaran el 15 d'agost, que són un dels grups que més ha revolucionat la música catalana en aquests últims anys. Aquest duet, que és de Mataró, està format per Oriol de Ramon i Xavier Coca i ha aconseguit anar molt més enllà de l'escena urbana. Han aconseguit cançons com Coti per Coti en autèntics fenòmens populars, portant la sardana a les pistes de ball i demostrant que la música tradicional també pot connectar amb les noves generacions. El seu directe és sinònim de festa, energia i de participació del públic, i tot fa pensar que serà un dels concerts més multitudinaris de la festa major. Però també el dia 16 d'agost arribarà un artista que, bueno, gairebé no necessita presentació. Serà la Chenoa, que tornarà als escenaris de Catalunya amb una trajectòria de més de 20 anys marcada per la música, però també per la televisió. Des de que es va donar a conèixer a la primera edició de Operación Triunfo, ha publicat diversos discos i ha sabut mantenir-se com una de les artistes més reconegudes al panorama estatal. A Castelldefels oferirà un concert on no hi faltaran alguns dels temes que han marcat la seva carrera. Però la música començarà molt més abans. El dia 13 d'agost, a la plaça de l'Església, s'obrirà la programació amb Ginestà, una de les bandes que millor representa el nou pop català. Els germans Júlia i Pau Serrasolses han construït una proposta molt personal, amb lletres intimistes i una sonoritat que barreja pop, folk i música electrònica subtil, convertint-se en un dels grups més seguits de l'escena catalana actual. Aquella mateixa tarda... aquella mateixa nit també hi haurà un canvi radical d'estiu. Seran els veterans Los Toreros Muertos, que estan liderats per Pablo Carbonell, recuperaran l'esperit irreverent de la movida madrilenya amb un repertori carregat d'humor, ironia i cançons que continuen sent tot un clàssic per diverses generacions. La Festa Major també reservarà un espai per la música clàssica. La Camerata Bacacis, formada per joves músics de la Catalunya Central, actuarà també el 15 d'agost. Serà amb una proposta que busca acostar la música de cambra a tots els públics a través d'un format fresc i accessible. I paral·lelament tornarà una altra cita ja consolidada dins les festes, que serà la Festa Alternativa de Castelldefels, coneguda com la FAC, i organitzada per l'entitat Aviva, que combinarà música, activitats i participació ciutadana en un ambient més alternatiu i comunitari. Cal recordar que la música és només una part del programa, ja que la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, que se celebra cada any al voltant del 15 d'agost, és la primera festa popular del municipi i combina concerts amb activitats de cultura tradicional, cercaviles, espectacles familiars, focs, gegants i moltes altres propostes que omplen carrers, places durant diversos dies. Per tant, aquests concerts són només un primer tast del que arribarà les pròximes setmanes quan es presenti la programació completa d'una festa major que un any més convertirà Castelldefels en un gran escenari a l'aire lliure i en un punt de trobada per veïns, veïnes i visitants.
0: Castelldefels Desperta.

I no deixem de parlar de Festa Major, perquè aquest any s'incorpora una novetat pensada perquè la ciutadania tingui encara més protagonisme, perquè neixen les penyes de Festa Major. Una proposta que vol omplir els carrers de color, participació i ambient festiu, però sobretot convertir els veïns i les veïnes en una part activa de la celebració. Perquè una festa major no és només un programa d'activitats, els concerts o els actes tradicionals, també és la gent que la viu, les colles que es troben cada any, les amistats que es creen i aquells grups que donen personalitat pròpia a les festes. Les penyes són una figura molt arrelada en moltes festes populars del territori. A Castelldefels arriben ara, quan la voluntat de fomentar la convivència reforça el sentiment de pertinença i donar més espai a la participació ciutadana. La idea és que grups d'amics, famílies, veïns d'un mateix barri o acompanyants de feina puguin organitzar-se i formar part de la Festa Major d'una manera diferent. Per crear una penya només cal tenir un nom identificatiu, un mínim de 10 integrants, una persona responsable major d'edat i una samarreta comuna que permeti reconèixer el grup durant les activitats oficials. També hi hauran de portar el mocador oficial de la Festa Major. Les penyes no només participaran en els actes oberts a tota la ciutadania, sinó que tindran activitats pròpies dins de la programació i també formaran part d'alguns moments institucionals, com ara la recepció oficial del pregoner o la pregonera de la Festa Major. L'objectiu és que aquestes noves agrupacions aportin més dinamització als carrers i ajudin a construir una festa més participativa i compartida. I atenció, perquè el termini per inscriure la penya ja està obert. Les colles interessades tenen fins al 31 de juliol per presentar la seva inscripció. Així que si teniu una colla d'amics, sou una família nombrosa o compartiu aficions amb els vostres veïns o simplement teniu ganes de viure aquesta Festa Major d'una manera diferent, potser aquest és el moment de crear la vostra penya. Aquesta és una nova iniciativa que busca que la Festa Major de Castelldefels no només es celebri, sinó que es construeixi entre tots i totes.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esboranc, al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida, acumulen afectacions pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. Per tant, nou matí complicat pel que fa al transport públic. Comprovem com estan les coses també a les carreteres. Clàudia Serra, equip viari.
1: Bon dia. Sí, recordem que per aquest Esboranc a Montcada no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per arribar a Barcelona i viceversa, els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. A aquesta hora també retards d'uns 30 minuts a les línies RL4, R13 i R14. Recordem, com ara explicaves, que des de dilluns al vespre a l'R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica pel fet que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat fins i tot al sud de Catalunya. I a França, el president Emmanuel Macron demana ajuda a la Unió Europea per disposar de més mitjans aeris per combatre els incendis forestals. Dos focs que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Incredulitat del PP i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'un milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. I la comèdia espanyola 3 de Mas és un dels nous títols que arriben aquesta setmana als cinemes. També hi trobem la francesa El Sueño Americano, l'argentina El Mensaje o la pel·lícula de terror Saciable.
2: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham, fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món. Serà a un quart d'hora, més tard, Paula Badosa jugarà contra Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg.

0: I el temps, calor intens amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogó a la costa. Tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Doncs ja estem començant aquesta segona hora del Desperta i bueno, durant la primera hora hem estat repassant doncs, tot el que era el tema dels punts liles que tenim a la nostra ciutat i estàvem repassant què és el que significa, què és el que porten aquests punts liles i quin és el servei que forma part de les festes ja de Castelldefels. També hem estat veient doncs, algunes, bueno, el que serien algunes recomanacions en el tema de consum, en el tema de les vacances, perquè hem de tenir en compte doncs, que sempre ve bé tenir al cap el que és aquest tipus de serveis que reservem per internet i que segurament tenim doncs, alguns problemes en alguns casos. I des de Consum sempre ens expliquen doncs, que hem de tenir algunes dades al nostre cap per resoldre aquests conflictes. També hem parlat de la Festa Major i de tot el tema amb els nostres nous concerts. I ara, amb aquesta segona hora, tenim els nostres estudis a l'Alfonso López Borgoñoz, perquè anem a parlar d'aquest 12 d'agost del 2026, perquè podrem viure un fenomen que no passa desapercebut.
1: Castelldefels Desperta.
2: Consells per a gaudir de l'eclipsi aquest pròxim 12 d'agost. Abans de l'eclipsi, per a l'observació solar, busqueu utilitzar unes ulleres homologades. Les ulleres de sol no són segures. Si fas servir càmeres, telescopis o binoculars, col·loca-hi un filtre solar homologat. Tria un espai segur i arriba amb temps. Durant l'eclipsi, si vols fer fotografies, utilitza un filtre adequat per protegir el sensor de la càmera. Vigila especialment els infants i assegura't que també porten protecció. I no t'oblidis de respectar l'entorn, aparca només en llocs habilitats, emportar-te tots els residus i no encendre foc ni llançar borilles. Fem de l'eclipsi una experiència per recordar.
0: Doncs com estàvem parlant, el pròxim 12 d'agost d'aquest 2026 podrem veure un fenomen que no passa cada dia i aquest és un eclipsi total de sol, un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys i que, a més, serà visible des de bona part de la península Ibèrica. I per parlar d'aquest fenomen, com el podrem observar des de Castelldefels i de totes les recomanacions per fer-ho amb seguretat, avui ens acompanya Alfonso López Borgoñoz. Alfonso és una persona molt vinculada a Castelldefels, és membre fundador d'Astrofels, l'agrupació astronòmica de Castelldefels, que va presidir durant 15 anys i de la qual continua formant part de la junta directiva. Al llarg de la seva trajectòria ha estat divulgador científic, ha dirigit diverses revistes especialitzades en astronomia i ha participat en investigacions sobre la història de la ciència, incloent-hi treballs dedicats als eclipses. A més, ha treballat a l'Ajuntament de Castelldefels i és autor de diversos llibres sobre la història del municipi i convertir-se en una de les persones que millor coneixen tant del nostre cel com del nostre patrimoni. Alfonso, molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
3: Molt agraït per la presentació. que bueno, que a vegades això és reconfortant, vull dir que t'hagis currat tant al mirar qui sóc jo.
0: Sí, tant.
3: Que aquí anem a parlar d'una cosa que és interessantíssima i espero que tothom quan arribi el moment vibri amb el que és la sensació que s'experimenta amb aquests eclipsis.
0: Com hem comentat, això tindrà lloc el dia 12 d'agost, o sigui que encara en tenim temps de preparar-nos.
3: De preparar-ho, sí. És molt important, tu a més ho has dit molt bé perquè t'ho has preparat molt bé, és molt important les condicions de seguretat, sempre. És a dir, que hem de gaudir del fenomen, però l'hem de gaudir de forma segura. Llavors, el millor mètode per gaudir de forma segura és observant el sol amb unes ulleres especials que es venen en botigues, en aquest moment crec que l'Aldi, fins i tot es venen a l'Aldi per 1,50 €, a farmàcies també es venen molt barates i convé tenir-ne una. Jo estic segur que els dies previs les empreses les regalaran. Ahir deien que si els de la 11 a canvi d'un número també regalaran unes ulleres aquestes a mida, que es vull dir que... Però que és molt important tenir aquestes ulleres, perquè altres sistemes com vidres ahumados o coses per l'estil no acaben de funcionar bé. Les ulleres de sol normal no acaben de funcionar. El que sí que funciona, ja dic, són aquest tipus d'ulleres i recomano molt que, bueno, que la gent per 1,5 a 2 euros que no dubti en comprar-les perquè serà molt útil. Però jo crec que les acabarà regalant tothom, eh? Perquè crec que és una cosa brutal i que paga la pena. Pensa, jo parlo molt, eh? Pensa que des de l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la lluna s'interposa entre el sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la lluna comença a passar per davant del sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la lluna. És un espectacle molt recomanable, que paga moltíssim la pena veure. De veritat, la gent que us ho pugueu plantejar, Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple, i veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula. Jo recomano molt que en la mida que pugueu, la gent que hi ha gent que treballa que no es fos a bellugar-se, que vagi. I els que no, aquí a Castelldefels, l'agrupació astronòmica, hem regalat 100 ulleres a la biblioteca aquí de Castelldefels perquè el dia 12 d'agost per la tarda, a partir de les 7:30, doncs això, si pugui fer una observació d'aquest fenomen.
0: Però serà a la Biblioplatja.
3: A la Biblioplatja, sí.
0: En veritat,
3: sí.
0: No aquí a...
3: No a la Biblioteca del Poble. No a la Biblioteca del Poble perquè necessitem... com el sol està en el darrer moment del dia, necessitem estar el més lluny possible de les muntanyes del Garraf que estan a l'oest de la ciutat. Llavors, el lloc més allunyat que hi ha d'allò és la platja de Castelldefels. Llavors, quan més allunyat estiguem de les muntanyes del Garraf, més estona veurem de l'eclipsi. Però aquí a Castelldefels serà parcial, eh? Ja dic, com a molt, es podrà veure el sol tapat en un 99,5%, però déu-n'hi-do, un 99,5% ja és molt.
0: El que m'agradaria saber, podrem notar aquesta davallada de la llum o no?
3: Sí, no, la davallada de la llum es notarà,
0: sí?
3: Segur. Sí, serà com un dia molt ennuvolat, eh? Vull dir que notarem com la sensació allò de foscor, perquè ja era sensació de foscor. No serà total del sol, perquè el sol, un 1% del sol, 2% del sol, té moltíssima força, és a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que es vegi una mica de llum. Però, clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no pas al sud. O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí, déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo. Jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.
0: I el que sí que m'agradaria saber o que expliquéssim per aquella gent que s'està escoltant, perquè hi ha diferents tipus d'eclipsi. Tenim els totals, els parcials, els anulars.
3: Correcte.
0: Quina diferència n'hi ha i en quina ens centrem del dia 12?
3: Molt bé. Com he dit abans, tractaré de fer-ho ràpid perquè és una mica, no llarg, però complex. La lluna passa entre la Terra i el Sol, dona uh-huh. aquesta casualitat. I l'ombra de la lluna, o sigui, el Sol està en un punt, la lluna està en el mig i la lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló. No? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la lluna, però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar de tots dos. Quan tu mires al cel és molt similar. Però, depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la lluna respecte a la Terra, a vegades la lluna està una mica més lluny i a vegades la lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la lluna tapa completament el Sol. Entens? Quan la lluna està una mica més lluny, no tapa completament el Sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del Sol i és anular. Vull dir, veus com la lluna va creuant el Sol pel centre i hi ha un moment en què es veu la lluna sencera dintre del Sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. Això passarà a la mateixa zona de Vilanova, etc., al 26 de gener de l'any 2028. D'acord? Que serà també, quedarà molt a prop i serà molt recomanable anar a veure aquest eclipsi anular. Eclipsi anular, a Espanya va haver un en el 2005 que es veia des de València. O sigui, l'anular fa menys que es veuen des d'aquí. Llavors, el que tenim, que és important relativament, és això. Que això. I parcial és quan la lluna només tapa una part del Sol. La lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el Sol i només un fragment. Llavors, bueno, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè bueno, té tota la seva gràcia. Llavors, en l'agrupació, en un moment donat, a partir de l'any 1991, es van aficionar molt a perseguir eclipsis, i sempre, tota la vida, i no ho dic en broma, perquè això hi ha una mena d'agendes en què surten eclipsis futurs, nosaltres ja sabíem a l'any 1991 que hi hauria un eclipsi en el 2026 que passaria molt a prop de Castelldefels. Llavors, tota la vida, d'alguna manera, tota la vida no, però 30 anys ja m'he estat preparant a la visualització d'aquest eclipsi, i és per aquesta raó que tots els membres de l'entitat no serem aquell dia a Castelldefels, excepte un que donarà suport a la biblioteca, que sí que es quedarà per donar suport, perquè tota la resta anem cap al sur.
0: Clar, a gaudir justament...
3: A gaudir de la totalitat, a gaudir de la totalitat,
0: sí. El que sí, com és molt especial aquest 12 d'agost, per què és tan especial?
3: Bueno, és molt especial per una raó. Especial... Depenent del punt de vista que tu diguis, però que sàpigues que en principi aquest eclipsi es veurà una punteta, es veurà una micona a Islàndia, allà dalt, però una part només petita de l'illa, molt petita. Després es pillarà en una part deshabitada de Groenlàndia i la resta serà per mar, excepte quan entri per Galícia i Astúries. Llavors entrarà per Galícia i Astúries més o menys a la mateixa hora que es veurà aquí a Catalunya, a les 7:30, i el màxim també serà a les 8:30. Llavors, què vol dir això? Que l'únic lloc del món en què es podrà contemplar aquest eclipsi de sol amb una certa possibilitat de rebre gent és Espanya. Islàndia no tenen gaire, tenen molt de turisme, però vull dir que no tenen tantes places per allotjament. Llavors, el lloc que serà. Llavors, segons estimacions del Ministeri, estem parlant del 12 d'agost, vull dir que paga la pena recordar la data. Espanya ja està plena, Catalunya està plena, les autopistes estan plenes. Convé recordar-lo, això, eh? Vull dir, l'A7, l'autopista que baixa a Tarragona, habitualment té ja atascos, té tot el dia. Bueno, doncs aquells dies es diu que Espanya rebrà una quantitat addicional de turistes que s'estima igual en 10 milions de persones. 10 milions. Què passa? El lloc que està més a prop de la frontera, com tots sabem, és Catalunya, o també el País Basc, que també poden entrar pel País Basc. De manera que s'espera que moltíssima gent entri a Catalunya aquell mateix dia, un dia previ, i se'n torni a anar per observar l'eclipsi total de sol. I això fa que, bueno, que estigui posi una mica de nervis a les autoritats, no per cap cosa estranya, perquè això no hi ha cap problema, sinó perquè l'afluència de gent per veure aquest eclipsi pot ser realment increïble, perquè, clar, en el mes d'agost, quan ja no acaba un alma en tota Espanya, que de cop i volta s'afegeixin 10 milions de persones a contemplar en una franja de 200 quilòmetres que creua la península Ibèrica, això és preocupant perquè és moltíssima gent que haurà de menjar, que haurà de dormir i que haurà de tenir unes condicions segures i òptimes de la seva estància.
0: De fet, s'han disparat el tema de la

0: que ara no es parla gaire del tema, es parla molt, però no gaire. Jo estic convençut de que quan arribi el mes d'agost, que ja, com tu saps, baixen les notícies, pues esta serà la notícia.
1: Parlarem.
0: Esta serà la notícia.
1: Sí, el que sí que m'agradaria fer èmfasi sobre el tema de la visualització.
0: Correcte.
1: Perquè sempre estem amb el tema de que siguin homologades les ulleres, però jo me'n recordo des de petita es parlava de què es podria fer amb radiografies, amb...
0: No.
1: Què recomanem des d'aquí?
0: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no, t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps, pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
1: Doncs ja tenim això, aquesta recomanació. També, sobretot, hem de parlar dels nens, també, no?
0: Correcte, no, han d'estar controlats, clar. Els pares han de controlar, els pares o les persones que tinguin a càrrec, els adults que tinguin a càrrec menors d'edat, han de tenir molt en compte això, perquè bueno, els nens no tenen tanta cultura de precaució respecte a l'astre rei, respecte a la radiació solar, i a dir, pot ser diríem, molt, molt problemàtica. La sort, l'única sort que hi ha, que relativament, és que el sol estarà molt baix, i com tu ja saps, el sol que està al de les 12 de migdia o a les 14 hores crema molt perquè està molt alt, i a més hi ha molt poca atmosfera que passi, que estigui per mig. En canvi, afortunadament, en aquest cas, el sol serà a partir de les 19-30 hores fins a les 20-30 hores, el sol estarà més baix, hi ha més atmosfera, amb la qual cosa la radiació continuarà sent potent, però no tan potent com quan està a sobre. Però això no implica que la gent no ha de mirar-ho amb ulleres, sinó que bueno, serà una mica més de favorable per no perdre un ull, però que amb ulleres, les ulleres especials pensades és 100% segur, no hi ha problema, podries estar tota l'hora amb aquestes ulleres mirant-lo i no hi hauria cap risc. Però és l'única manera segura de veure l'eclipsi, amb sistemes de seguretat homologats i que tinguin tot el certificat ISO de la Unió Europea perquè això es pugui veure bé.
1: Doncs això és molt important. A més, amb els nens també, justament aquest dia, bueno, com hem comentat, a la Biblioplatja es podrà veure justament amb
0: Exactament.
1: Un company vostre d'Astrofels, sí. Que donarà, també serà un moment doncs, per donar una mica d'educació als nens sobre com està situada la Terra, com està
0: clar,
1: el Sol
0: clar.
1: I la Lluna.
0: Hi haurà alguna mena d'explicació del fenomen, senzilla, perquè la major part de la gent estarà bàsicament il·lusionada mirant allò i no per sentir el nostre rotllo de com funciona la cosa, que això ho pot mirar abans o ho pot mirar després, però sí que és cert i el que convindrà, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres és més que explicar el fenomen, que això es farà, vull dir que sàpigues que no és un problema, si les condicions de seguretat, perquè com tu has dit, normalment igual venen famílies àmplies amb 4 persones o 5, només tenen una ullera o dos i això és problemàtic si no conserven les condicions de seguretat.
1: Doncs per acabar, ens agradaria saber quin és el missatge que li donaries a la ciutadania, bueno, a part de poder veure-ho des de Castelldefels i veure-ho sobre tota aquesta franja de Tarragona, quin és el missatge? Perquè és un event molt important i no es tornarà a repetir, segons ens has comentat, fins a...
0: L'any vinent es donarà a Andalusia, el 2 d'agost. Però aquí a Catalunya tornarà a haver un anular el 26 de gener de l'any...
1: 2028.
0: De manera que, malgrat que ara tindrem 3 consecutius a la península ibèrica, és un fenomen raríssim. És a dir, des de 1905 no es veia un altre anterior.

0: península ibérica. És a dir, ara estem de festa. O sigui, convé gaudir-lo i convé tractar de veure-ho perquè són coses que passen molt poques vegades a la vida. Parcials sí que es veuen relativament molts, però totals, la totalitat no es veu massa en cap cas, a menys que vagis a buscar-los, com jo he fet, i paga molt la pena el veure al màxim que un pugui això, perquè és un fenomen de veritat que és emocionant. Jo he vist gent plorant, veient l'eclipsi, però plorant naturalment, vull dir, de l'emoció de veure el sol tapat per la lluna i de veure tots els efectes. Que, a més, pensa que és dia de Perseides, és a dir, que és 12 d'agost. Què vol dir això? No vol dir res, perquè seria que en aquest minut passi una Perseida per allà, seria molt raro, eh? Seria molta casualitat, però podria donar-se.
1: O sigui que podrem podria donar-se la casualitat.
0: Exacte, que durant l'eclipsi es veia alguna Perseida.
1: Perquè justament
0: és el dia màxim, el màxim de les Perseides.
1: A sobre, el màxim.
0: El màxim de les Perseides, és el dia del màxim. Sí, sí, sí.
1: Tenim moltes probabilitats, creuem els dits.
0: Tot podria ser, sí, tot podria ser.
1: Perfecte.
0: Que a vegades la sort existeix.
1: Doncs prenem nota que serà el 12 d'agost, sobre la tarda.
0: A tarda de les 7:30 de la tarda, a les 20:30 de la tarda, més o menys a Castelldefels.
1: Vale. Doncs tenim aquesta cita amb el cel, que serà un fenomen que hem dit que serà històric.
0: Serà històric, sí, sí, sí, serà històric.
1: És històric, sí, sí, o sigui, podríem...
0: Pues sí, sí, no, correctament, a Castelldefels, no he mirat la dada, però el sol tapat en un 99,5%, no recuerdo nunca cuando pudo darse eso antes tan tapat el sol.
1: Doncs llavors tenim aquest fet històric i que ens permetrà descobrir que la ciència també passa molt prop nostre, molt prop de Castelldefels,
0: sí,
1: i encara que sigui mirant cap amunt, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Alfonso, no sé si vols comentar alguna cosa més als nostres oients.
0: No, la recomanació sempre que Castelldefels és parcial, això vol dir que s'han d'extremar les mides de seguretat. Contemplar-lo d'una forma segura sempre és molt important, però sobretot gaudir-ne de l'eclipsi, de la foscor que tindrà Castelldefels en aquest moment i veure la màgia de la ciència en si mateix, que tot això que estem parlant, com l'ombra de la lluna atravessa la Terra, és un càlcul que és molt precís, que és molt complicat i que està fet des de fa un centenar d'anys, que ja se sabia exactament què passaria això aquest dia, aquestes hores i en aquest moment, per Dios, què passarà. I això, a vegades, com la gent ja té aquestes actituds científiques o anticientífiques que un troba a vegades en els mitjans de... No en els mitjans de comunicació, no per vosaltres, sinó per gent que s'expressa antivacunes o terres planes o coses per l'estil, i quan uno ve que lo que és capaç de fer la ciència utilitzant un poc el cerebro de forma correcta, un veu que, bueno, que la grandesa de la ciència, del cervell humà, perquè a cap de la fi la ciència, és una meravella i que no cal confondre's amb tonteries i amb bajanades i amb hipòtesis falses que no tenen cap sentit. La ciència és una meravella.
1: Sí, és una meravella. Doncs, Alfonso López Borgoñoz, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vostè, membre fundador d'Astrofels, moltíssimes gràcies per haver estat i el tornem a esperar una altra vegada als nostres estudis.
0: Tant de bo quan vosaltres vulgueu, encantat.
1: Sí, ens agradaria saber, doncs, a veure com ha anat aquest recull de dades que faran vostès
0: a
1: Tarragona i a veure com va tot.
0: Pues ja en parlarem.
1: Perfecte, els esperem aquí. Moltíssimes gràcies per la seva visita. Bon dia.
0: Per preocupar-vos de parlar d'això.
2: Consells per a gaudir de l'eclipsi aquest pròxim 12 d'agost. Abans de l'eclipsi, per a l'observació solar, busca i utilitza unes ulleres homologades. Les ulleres de sol no són segures. Si fas servir càmeres, telescopis o binoculars, col·loca-hi un filtre solar homologat. Tria un espai segur i arriba amb temps. Durant l'eclipsi, si vols fer fotografies, utilitza un filtre adequat per protegir el sensor de la càmera. Vigila especialment els infants i assegura't que també porten protecció. I no t'oblidis de respectar l'entorn, aparcar només en llocs habilitats, emportar-te tots els residus i no encendre foc ni llançar borilles. Fem de l'eclipsi una experiència per recordar.
3: Castelldefels desperta.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Vendrán.
1: Castelldefels desperta.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: Castelldefels desperta. Plans de ciutat pel cap de setmana.
4: Doncs ja comencem a fer un repàs del que seria de l'agenda del cap de setmana i, com sempre, en aquesta secció ens acompanya Mireia Soler, que doncs, farem un repàs de tot el que tenim a Castelldefels, que sempre està, tots els caps de setmanes està sempre tot ple, i després ja parlarem més del tema de la Festa Major, que tenim moltes ganes de festa. Molt bon dia, què tal estàs, Mireia?
5: Bon dia, doncs amb molta feina estem, però contents.
4: Sí, cada cap de setmana Castelldefels sempre està ple d'activitats, ple de coses a fer. Primer de tot, fem un petit repàs de que el Palm Market continua amb la seva activitat fins al setembre, que sempre hi ha alguna cosa nova per veure. Avui en tenim el tributo de l'Último de la Fila. Dissabte tenim un espectacle infantil de pirates i diumenge una tarda de monòlegs amb Mònica Pérez i Jordi Ríos. I tot això, bueno, doncs amb aquestes paradetes que tenim, d'artesania, food trucks, barres, tot al costat del mar. I després en tenim que ja, bueno, a partir de les 10 de la nit, avui a l'Observatori de Cal Ganxo també ofereix una sessió dels divendres astronòmics. I ja de cara al cap de setmana veiem que tenim a la plaça de la Democràcia una tradicional botifarrada popular que organitza la Hermandat del Cristo de la Paz. També el que tindrem, el que és... de cara ja a la nit, una altra moguda amb tornejos de futbol, vòlei, bàsquet i també un espai de videojocs, realitat virtual i jocs interactius. I ja de cara a diumenge ens plantem amb una de les noves trobades del grup de sardanes. Justament.
5: Exacte. A la plaça, a 8:15, amb els seus sortejos que fan i que estem contents, i elles estan molt contentes perquè hi ha molta participació. O sigui que animem a la gent que el diumenge a les 19:30 a la plaça seguim amb la ballada de sardanes d'estiu.
4: Aquestes ballades de sardanes doncs ens poden servir doncs, per anar preparant el tema de la Festa Major, perquè
5: exacte,
4: en tenim en detallets que justament tenen una d'aquestes cançons que s'han fet molt popular on tenim aquesta peça que tenen una mica de sardanes.
5: Exacte.
4: I podem anar practicant, no? Podríem anar practicant per poder sortir justament a les festes.
5: Doncs sí. Coti doncs, per coti.
4: Sí, aquesta és la cançó. Doncs mira, el que sí que m'agradaria molt és parlar de Festa Major perquè tothom en té ganes. Entenc que vosaltres esteu a tope amb això, oi?
5: Sí, ara estem immersos amb tota la producció, la logística i amb molta feina. Però el que sí que estem supercontents és amb la rebuda que ha tingut això de les penyes, que no sabíem... Bueno, la regidora particularment li feia molta il·lusió i no sabíem exactament si tindria bona rebuda o no, i ja portem 15 penyes apuntades, quasi 300 persones a dia d'avui, o sigui que estem molt contents que ha tingut superbona rebuda.
4: Mira, he de confessar-te una cosa. Justament jo ahir estava prenent un cafè, ahir a la tarda, bueno, al migdia tarda, i justament tenia una taula al costat i vaig començar a escoltar una conversa, o sigui, jo estava llegint el diari, però vaig començar a escoltar una conversa que em va treure un somriure i era que justament s'estaven planejant el tema de fer penya doncs, per aquesta festa major i em va agradar molt perquè es veu que ha tingut una molt bona acceptació.
5: Sí, la veritat és que sí, és veritat que els requisits entre cometes són molt fàcils, són mínim 10 persones que busquin un nom i un logo i que tinguin una samarreta preparada pels dies de festa i res més, no hi ha més requisits. Si algú encara es vol apuntar, el tràmit està a Tràmits Castelldefels, a la seu electrònica o al link aquest que està per xarxes i per tot arreu, és fàcil.
4: Sí, a la web de l'Ajuntament en trobem, fins i tot com és notícia, el trobem justament a la primera portada. El que ens agradaria saber què és el que poden aportar aquestes agrupacions a la Festa Major, perquè és una manera de viure-la diferent, aquesta Festa Major, no? És un canvi que esteu fent doncs, perquè no només sigui una Festa Major, sinó que tothom la visqui des de dins.
5: Exacte, és sentir-se una mica més protagonista. La idea... o sigui, no sabíem la rebuda i llavors encara estàvem allò sabent què fem amb això, no? Llavors el que es voldrà és que tinguin un protagonisme el dia del pregó, o sigui, a l'inici de la festa tindrà un protagonisme, encara no puc revelar com, però la idea és que les penyes siguin protagonistes també a part amb els pregoners, evidentment, i llavors després hi haurà alguna activitat que serà exclusiva per ells. I després, doncs, aquesta prioritat entre cometes, doncs, que estaran en algunes activitats doncs, els hi donarà alguna prioritat, que tampoc sabem encara, perquè com n'hi ha moltíssima gent, llavors això se'ns fa una mica més difícil, però se'ls hi donarà un mocador de la Festa Major a cadascú, a tothom, a tots els integrants de les penyes, llavors seran identificables, a part de la samarreta, amb aquest mocador. I abans de la Festa Major sí que farem un truc a un representant de cada penya per fer una petita reunió amb ells i també si ells tenen alguna aportació, no? Que sigui aquest feedback també, no només nosaltres dir el que hem de fer, potser en la reunió surt alguna idea que podem recollir. Llavors doncs, farem això uns dies abans de la Festa Major, ens reunirem amb ells, amb un representant de cada penya i intentarem que sigui un diàleg i que surti alguna cosa xula d'aquí.
4: Bueno, és que les penyes és una manera de reforçar aquest tipus de cultura popular, no? Perquè no només sigui un assistir a la festa, sinó que el que fa és que reforça aquest sentiment de pertinença, no?
5: Exacte, totalment, i la idea és aquesta. I llavors, com és el primer any, sí que estem una mica a veure, és com un projecte pilot, però la idea és aquesta, que aquestes penyes es consolidin i que participin activament a la Festa Major. Com, per exemple, passa amb Carnaval, no? Que si no fos per les entitats i els participants no tindríem rua. Doncs a veure com pot sortir aquesta participació d'aquí en endavant amb les penyes. La veritat que la regidoria i el Departament de Cultura, Cultura i Festes, estan molt contents perquè han tingut molt bona rebuda.
4: Sí, sí, ja m'imagino que esteu rebent moltes sol·licituds. El que sí que m'agradaria saber, ja tenim el nom del pregoner o la pregonera o encara...
5: Estan. El que no sé si jo ho puc revelar.
4: Ah, no, doncs ja està.
5: Això,
4: ja està. Però ho tenim,
5: sí,
4: ho tenim.
5: Ho tenim. La regidora de festes, la Cristina, suposo que us donarà la notícia o es veurà en xarxes, no ho sé, però
4: estem
5: sí, ja està.
4: Estem expectants de poder parlar amb ella per saber justament que ja teniu el pregoner o la pregonera.
5: Sí, que recordo que serà el dijous dia 13 a les 9. Vale, després ja començarem, encetarem la Festa Major amb el concert de ginestar a la plaça de l'Església i el pregó serà a les 9 a la plaça el dijous 13.
4: Doncs que ens agrada molt saber que ja teniu això.
5: Sí,
4: anirem
5: darrere
4: vostra per a veure si tenim la notícia en primícia aquí a Ràdio Castelldefels. I bueno, com aquesta és la primera vegada que es fan aquestes penyes, suposo que si és tot un èxit, finalment tindrem una projecció futur, no? Perquè sona molt bé.
5: Exacte, era la idea, eh? O sigui, no sabíem la rebuda que tindria, ha tingut superbona rebuda amb quasi 300 participants al dia d'avui. S'acaben les inscripcions el 31 de juliol, o sigui, encara queden dies. Realment hem superat les expectatives que teníem i doncs, el que et deia, la idea és aquesta, eh? Potser aquest any és una mica així que provem entre tots, que pot passar, però la idea és que aquestes penyes siguin actives a la Festa Major i de cara a l'any vinent a veure si pot ser encara més aquest feedback més actiu.
4: I ja per deixar-te, que sé que avui tens un matí molt, molt, molt enfeinat, m'agradaria saber que si algú ens està escoltant ara mateix i està pensant, doncs, bueno, mira, podria fer-ho, juntar-me amb uns amics, quin seria el missatge que li donaríeu perquè s'apuntés com a colla, bueno, com a penya?
5: Doncs que si realment vol, o sigui, si realment estarà aquí a la Festa Major i són 10, jo els convido que s'apuntin perquè ja et dic, només és un logo, o sigui que muntin un logo, un nom i una samarreta i seran identificables entre penyes, segur que hi ha molta socialització, o sigui que convidem a tothom que si s'ho està pensant que ho provi i després si no estan obligats, evidentment, o sigui no cal anar tot, tampoc. Si tu vas a el que vols, amb la teva samarreta i bueno, l'activitat que farem exclusiva per elles, entenc que tothom voldrà venir, però que no hi ha cap requisit a l'hora de la Festa Major. Tu vas quan vols i com vols.
4: Doncs ens quedem amb aquest missatge, doncs que qualsevol persona que tingui ja un grup d'amics de 10 persones, doncs que es vulgui adherir a aquesta Festa Major, doncs que ho pugui fiar amb penyes. I recordem que fins al dia 31 a la pàgina web de l'Ajuntament es poden fer les inscripcions. I doncs moltíssimes gràcies per tenir-te una vegada més un divendres, fem un repàs de tota l'agenda cultural que n'hi ha a Castelldefels, que és realment sempre molt carregada de coses. Moltíssimes gràcies.
5: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs estàvem escoltant Les coses senzilles del grup Ginesta, que com bé ens ha recordat Mireia Soler, tècnica de cultura, el 13 d'agost i seran a la plaça de l'Església on obriran aquests dos germans, Pau i Júlia Serrasolses, aquesta programació de les festes majors. I abans de ja fer el tancament del programa, volem recordar que el cicle Viu l'Estiu arriba a la seva segona sessió. Després que de la primera projecció celebrada el passat mes de juny, i aquesta vegada la proposta serà Barcelona Noche de Verano. La pel·lícula està dirigida per Dani de la Orden i es podrà veure aquest diumenge a partir de les 10 de la nit. La iniciativa permet recuperar una d'aquelles experiències que tenen un encant especial, veure una pel·lícula sota el cel d'estiu en un espai patrimonial com el Castell de Castelldefels i compartint la ballada amb altres veïns i veïnes. Recordem que la pel·lícula ens situa en una nit molt concreta, que serà el dia 18 d'agost de 2013, quan el cometa Rosse va travessar el cel de Barcelona. A partir d'aquest fenomen, el film explica 6 hores d'amor, amistat i retrobaments que es creuen en diferents punts de la ciutat. És una comèdia romàntica coral que parla de les relacions humanes, dels moments inesperats i d'aquelles nits que poden acabar convertint-se en records especials. Recordem que l'accés al castell obrirà les portes a 2:15 de la nit i l'aforament està limitat a 300 persones. I aquelles que siguin les 150 persones que arribin abans tindran un petit detall que serà una bossa de crispetes per poder gaudir de la pel·lícula. Recordem que aquest cicle de cinema d'estiu tindrà la seva última parada el pròxim 23 d'agost amb la projecció de La Virgen de Agosto, de Jonas Trueba, que serà l'encarregada de tancar aquesta programació especial. I amb això i aquesta recordada doncs, de tot el que ens espera a Castelldefels aquest cap de setmana, que ve sempre ple de propostes per part del Pal Market. Recordem que justament aquest cap de setmana tenim el dissabte per als més petits l'espectacle infantil Pirates, que serà a partir de 8:15 del vespre. I diumenge arribarà aquesta nova tarda de comèdia amb el Pal Comedy, amb les actuacions de Mònica Pérez i Jordi Rius. I també us recordem que justament avui tindreu en directe Insurrección, que és un tributo a l'último de la fila.

I també volem recordar que justament a la nit una altra moguda tanca edició. És el programa municipal que proposa activitats d'oci nocturn alternatiu, saludable i segur per al jovent de la ciutat. Aquest dissabte arribarà el moment de posar aquest punt final a aquesta edició amb una gran nit dedicada a l'esport. La cita, recordem que serà al CEM de Can Roca entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada i es disputaran dos tornejos, un de futbol i un altre de vòlei. És una proposta que combina competició, diversió i convivència amb l'objectiu de que els joves puguin gaudir d'una nit diferent, en un entorn segur i compartint temps amb altres participants. En el cas del futbol, els equips estan formats per màxim 5 persones, mentre que el torneig de vòlei és un format mix amb equips fins a 9 participants. I és que les dades d'aquesta edició demostren la bona resposta que continua tenint aquest programa. Més de 1.100 joves han participat enguany en diferents activitats de la nit altramoguda, consolidant una iniciativa que ja forma part de l'agenda juvenil de Castelldefels. Al llarg de les darreres setmanes, el programa ha ofert activitats esportives, lúdiques i participatives amb una idea de fons, que és demostrar que la nit també pot ser un espai per compartir, fer esport i relacionar-se sense necessitat de que l'oci estigui vinculat només al consum. I fins aquí arribem doncs, justament al final del nostre programa, on hem tingut aquesta conversa sobre l'eclipse que tindrà lloc el dia 12 d'agost i també aquest repàs que hem fet a l'agenda. Us deixem amb la nostra companya Estefania González, que vindrà amb el programa Així Som i on ens explicarà més novetats de la nostra ciutat. I amb això tenim el control al Miguel Navarro, que avui ens ha acompanyat gairebé tot el programa i ha sigut un plaer poder treballar amb ell. I us ha estat parlant la Zeneida Martín, que em despedeixo fins dilluns a la mateixa hora. A les 8 del matí estarem aquí dilluns per tornar a veure tota aquesta informació. Recordem que avui l'informatiu serà avançat perquè tenim ple i intentarem veure què és tota aquesta informació que en podem extreure d'aquest ple. Doncs moltíssimes gràcies per estar amb tots nosaltres.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 10.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre DIFA assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, acumulen afectacions també pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. El govern espanyol declara l'emergència d'interès nacional per 2 incendis forestals a la Comunitat de Madrid i un tercer a Àvila, que continuen actius, i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per aquests 3 focs. A aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez presideix la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Detingut a Badajoz, d'Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Masdenric, el tarragonès, la seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que podria haver anat cap a Badajoz per vincles familiars. I l'Ajuntament de Lleida instal·la radars mòbils a la Rambla, on el dia 1 de juliol un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació. La Guàrdia Urbana manté que l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit fixat dels 20 km per hora. I divendres d'arrencada de festivals musicals als Pirineus, amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. 128 quilòmetres de muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Huez, de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a 1/4. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg a 1/4.
0: Ens queda el titular del temps, calor intens amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogó a la costa, i tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades. 3CAT Info.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Ja pots escoltar Ràdio Castelldefels a través d'internet, radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment de repassar les notícies que marquen el context informatiu en aquesta hora a Castelldefels. Màxima prudència davant l'elevat risc d'incendi forestal. Castelldefels es troba en nivell 2 del Pla Alfa. L'Ajuntament continua reforçant les mesures preventives i recorda que no hi ha restriccions d'accés al Parc del Garraf, tot i que el risc d'incendi és elevat. La situació meteorològica i les condicions de sequedat han provocat que el risc d'incendi sigui molt elevat en gran part de Catalunya, especialment a les zones del Prepirineu i a les comarques centrals i occidentals. Per aquest motiu, el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, Infocat, continua activat en fase d'alerta. Europa ofereix oportunitats per estudiar, treballar i fer voluntariat a l'estranger, estudiar en una universitat europea, fer pràctiques, trobar feina a les institucions de la Unió Europea o participar en projectes de voluntariat són algunes de les oportunitats que la ciutadania pot aprofitar a través dels diferents programes europeus. I la Diada Castellera tornarà a la Festa Major. Els castellers de la nostra ciutat celebren una nova Diada Castellera de Festa Major a la plaça de l'Església. Amb motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, la colla també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. I fins aquí el repàs al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
4: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Què tal? Molt bon dia. Ja som a divendres. Molt bé, super. Que es noti que estem contents i contentes aquí a Castelldefels perquè arriba el cap de setmana i ho celebrarem al llarg d'aquestes horetes que ens esperen del magazín. Així som. El control tècnic m'acompanya Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Avui, atenció pel canvi que tenim, no serà de 3 horetes al magazín, ja que a la 1 del migdia comença l'emissió en directe del ple municipal i a 2:15 d'una serà el torn de fer l'informatiu. Per tant, el magazín s'adapta, tindrem unes 2 horetes i mitja de durada on farem, com sempre, els nostres butlletins a cadascuna de les hores en punt amb les notícies destacades de la ciutat. De fet, doncs, si ens esteu escoltant de fa una estoneta, ja haureu també parat atenció als primers titulars destacats. Ja sabeu, tenim el de les 8 del matí, aquest el, a més el publiquem al nostre Instagram i després anem fent a les 10, les 11 i les 12. A continuació, en 10 minutets aproximadament, serà el torn de prendre'ns un cafè amb la nostra tertúlia política, el Castelldefels Coffee. Avui ens visitarà la regidora d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol. I, òbviament, haurem de parlar del ple, haurem de parlar de tots els temes que arriben avui a debat i votació. Aprofito, faig un recordatori. Els temes destacats que tenim avui sobre la taula al Saló de Plens de l'Ajuntament serà, per una banda, l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i, per altra, també tenim l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. A més, també arriba a aprovació inicial el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM. Aquest DUPROCIM es tracta d'un document que demana la Generalitat, està posant en comú, fent aquesta coordinació perquè tots els municipis tinguem la coordinació, els protocols unificats. A més, arriba en un context doncs, que no cal que entri en detalls, ja tots i totes sabem com estem visquent aquest estiu, onades de calor, també d'on venim d'haver viscut situacions extremes, fortes ventades, després aquests riscos que hem anat... aquest any és habitual anar rebent aquestes alertes i prealertes per part de l'Ajuntament i Protecció Civil, així que avui és el torn de fer aquesta aprovació inicial d'aquest document únic de Protecció Civil Municipal. Arriben també altres temes, com per exemple la nova ordenança reguladora de l'impost d'establiments turístics, així també com el reglament del Consell d'Educació Municipal, el reglament d'armes de la policia local i altres temes que s'aniran debatent a partir de la 1 del migdia. Ja sabeu que emetrem en directe aquí a Ràdio Castelldefels, bé al 98 FM o també ens podeu trobar a radiocastelldefels.org. I més enllà d'aquesta prèvia que us estic fent de tot el que ens vindrà més endavant, també a l'Així Som, on estem ara mateix, avui parlarem dels principals atractius turístics de la regió de Barcelona, que sumen més de 26 milions de visites el 2025. Trarem en detall d'una eina que posa a disposició dels professionals i també de la ciutadania la Diputació de Barcelona. Parlarem amb la cap del Lab Turisme, Montse Giró, que ens donarà tots els detalls. I a més, ja us avanço que tenim bones notícies pels atractius turístics de la nostra ciutat. Parlarem del castell i del Canal Olímpic. I què més, què més? Doncs avui també ens toca voltar pel comerç, com fem habitualment cada dia. El company Miguel Navarro, amb la mòbil de la ràdio, s'aproparan pel cotxe fantàstico a la pastisseria H, obradora artesanal de tartes de queso. La trobem al carrer del doctor Barraquer, número 17. I, a més, doncs, és divendres, és el torn de les càpsules de salut. Avui parlarem de la prescripció social, amb la psicòloga del CAP al Castell, Mar Montenegro, que ens donarà les claus sobre aquest concepte que s'està establint als CAPs de la ciutat. I amb això, i con esto y un bizcocho, doncs ja tenim l'Així som d'avui, ja sabeu, una miqueta més curtet, perquè després serà el torn de l'informatiu i de l'emissió en directe del ple. Esperem que no s'allargui molt, en principi no hauria de ser molt llarg. També hem anat parlant una mica de tots els punts i també destacable en aquesta edició del ple de juliol no hi ha escrits per part d'entitats de la ciutat i de mocions tampoc n'hi ha, o sigui, només n'hi ha una, així que en principi potser podem esperar un ple de 4 horetes com a màxim. Doncs molt bé, ara ja sí, donem el tret de sortida a aquest nou Així som, amb aquesta mirada tan positiva que sempre ens caracteritza perquè és divendres i quan arriba els divendres doncs s'ha d'estar així a la vida, home. Molt bé, doncs comencem.

0: Castelldefels Coffee.
1: Molt bé, doncs estem al Castelldefels Coffee i com cada divendres, cada 15 dies, ja sabeu, de manera alternativa, arriba el torn d'Esquerra Republicana, el nostre espai de tertúlia política. Avui m'acompanya la regidora d'aquest partit, aquí a Castelldefels, la Lourdes Armengol, amb qui repassarem l'actualitat de la ciutat, perquè ja sabeu que avui tenim el ple municipal. Molt bon dia, Lourdes, com està?
2: Molt bon dia.
1: Doncs així, en context d'actualitat, aquesta setmana el tema principal d'Oci és la Festa Major, perquè ja tenim la programació sobre la taula, ja s'ha confirmat que tindrem els concerts de Chenoa, de Tallets, Ginestà, Toreros Muertos, i a més ens arriba també una novetat aquesta setmana, que són les primeres penyes de Festa Major, un model que busca més participació ciutadana. Com valoren tot plegat?
3: Sí, bueno, en principi nosaltres ho valorem, hi ha coses que evidentment nosaltres tenim una tendència i potser doncs trobem a faltar doncs més grups catalans, tot i que hi hagin estar, però bueno, a nosaltres ens agrada més doncs que siguin doncs grups més de casa, però bueno, és una mica compaginar el que volen la gent més gran amb la gent més jove, per tant no tenim en principi massa cosa a dir a aquest respecte. Sobre les penyes, antigament es feien aquí a les penyes quan no hi havia, bueno, era una manera d'unió, un nexe d'unió, doncs identitari de Castelldefels, inclús es disfressaven, hi havia samarretes que es feien per l'ocasió, i ara mateix hi ha una persona que ha cedit les samarretes a diversos anys de Festa Major, de diverses vegades que s'ha constituït les penyes, a l'arxiu municipal. O sigui que en principi, doncs bé, bueno, nosaltres pensem que aquí el de penya potser se'ns apropa més la paraula colla i tal, però hem de tenir en compte que aquí ha existit aquesta figura.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara és el moment ja d'entrar a l'altra...
3: Si em permets una cosa?
1: Sí.
3: Referent també en tot el tema de la Festa Major, en quant al cartell, nosaltres el que demanaríem és que recuperés el concurs de castells de cartells que s'havia fet moltes vegades en el mandat anterior, en el qual vam estar a govern, ho vam fer. Aquest ha suscitat certa polèmica, aquest cartell, perquè a part de que està fet, suposo que amb IA i coses tecnològiques i eines tecnològiques, la figura del garicot no respon massa amb fidelitat al nostre garicot, i això doncs suscita certes polèmiques, a les quals nosaltres doncs, bueno, pensem que sí que s'ha de ser una mica més fidel a lo que és la imatge d'una figura com el garicot, que se representa tant per la ciutat.
1: Mm-hmm. Potser els temes relacionats amb Festa Major segurament surtin a col·lació al llarg del ple, sobretot a la part final, en ple, si pregunta segurament escoltem alguna...
3: pregunta
1: en relació amb això. Doncs ara i així, amb aquest tema, entrem a la principal cita política d'aquesta setmana, la cita que ja tenim avui amb el ple municipal, a la una, al Saló de Plens. Bueno, comencem, tenim els temes destacats a debat i votació, són dues ordenances, però anirem una mica a punt per punt, perquè l'inici en aquesta ocasió doncs sí que és destacable que dins de l'ordre del dia no tindrem escrits per part d'entitats, i els primers punts seran més tècnics de control intern, de plantilla, modificacions i sol·licituds, no? per part de comptabilitat.
3: Són punts molt, molt tècnics que queden molt en el centre de que és la columna vertebral de l'Ajuntament i que no té una exposició pública. No?
1: Per tant, passem directament al punt 7, si li sembla. Aquí arriba l'aprovació d'una nova ordenança relacionada amb l'impost a les estades d'establiments turístics. Com valoren aquesta nova ordenança?
3: A veure, nosaltres hi ha una mica de tot. En principi nosaltres creiem i estem d'acord i votarem favorablement aquesta ordenança, perquè compartim, no, l'esperit aquest de que el turisme genera activitat econòmica i riquesa, però que també genera una sèrie de costos a la ciutat, i que és raonable doncs que contribueixi a finançar doncs totes aquestes aquests costos que genera, sobretot amb els serveis públics. L'ordenança diu doncs que aquest recàrrec ha de servir pel finançament local i contribuir especialment a polítiques d'habitatge, amb la qual nosaltres no podem estar més d'acord. Però també, si llegim atentament, veiem que no estableix cap obligació sobre el destí d'aquest recàrrec, no? Dels recursos que recaptin. No garanteix en cap moment que aquests diners es destinin a habitatge o a la millora d'espais públics, ni als barris, etc., que suporten la pressió, diguéssim, d'aquesta increment turístic. Jurídicament passen a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i el pressupost, en definitiva, al final, quan es debat el pressupost, és el que determina on es gasten aquests diners. Aquesta ordenança que és de Castelldefels, no és única. Tenim un exemple, un precedent, que és la de Barcelona, però amb una clara diferència, que ja hi va haver, quan es va fer l'aprovació d'aquesta ordenança, un compromís polític explícit que es destinarien aquests diners per la seguretat, la gestió d'espais, etc etc. Llavors, aquí, això potser nosaltres és el que trobem a faltar amb aquesta, no? Que hi hagi doncs, un compromís específic que digui que serà exclusivament per això, no? Que no quedi tan a l'aire la recaptació d'aquests recursos, no? I que l'Ajuntament d'alguna manera doncs, es comprometi doncs, a assumir, no? Davant del ple el compromís que revertiran per la millora de la ciutat aquests càrrecs. Aquests càrrecs. Nosaltres no volem que quedi només solament com una nova font d'ingressos per equilibrar un pressupost, no? Volem doncs això, que ens agradaria Esquerra Republicana, doncs ens agradaria que aquests ingressos es destinessin prioritàriament a polítiques d'habitatge, a la rehabilitació, al suport a l'accés d'habitatge als joves i a la millora d'espais públics, a la neteja, bueno, en definitiva, que servissin realment per tenir una prolongació econòmica que servís per, d'alguna manera, millorar doncs, tots els afectats per aquesta pressió turística. Per això, en la mateixa intervenció, nosaltres proposarem que hi hagi que es plantegi en el ple un informe, no, de manera doncs, anual, per una banda concretant quina ha estat la recaptació d'aquest recàrrec i en què es destinaran doncs, cada any aquesta recaptació nova que nosaltres que recaptem d'aquesta pressió turística. I aleshores això doncs, que contribueixi a preservar la qualitat de vida dels residents. No? O sigui, per una banda, transparència, amb el ple, amb la ciutadania, exposar quina ha estat la quantitat i a què es destinaran cada any. Aquesta seria la nostra visió d'aquesta ordenança. Per tant, doncs, en principi, sí, ens agrada la música, però la lletra ens falta doncs, alguna petita qüestió que debatarem en el ple i suposo que és molt possible que s'assumeixi. Uh-huh. Esperem. Uh-huh.
1: Molt bé, amb això arribem al següent punt, uh-huh, on es proposa adherir Castelldefels al sistema de compra pública de la Diputació de Barcelona. Sí. Estem davant d'un punt molt tècnic.
3: Sí, és un avantatge de totes formes perquè és un paraigua, no? I aleshores doncs, tens molta més facilitat a l'hora de contractar serveis. Nosaltres amb les nostres anteriors legislatures en les que hem estat a mandat, doncs ho hem fet sempre, per tant, no hi ha cap problema amb donar el vot afirmatiu.
1: Perfecte, ràpidament passem ja al punt 9, llavors, perquè arriba al ple l'aprovació inicial d'un nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Com valoren aquest reforç de l'òrgan de participació?
3: Doncs positivament, per dues coses. Primera, perquè respon a una realitat, no? Perquè el que teníem fa més de 30 anys que el teníem, el reglament, i aleshores doncs, ha canviat tot molt, no? Ha canviat la manera d'ensenyar i ha canviat també un context social que ens aboca doncs, a una sèrie d'aspectes diferents. No? I per altra banda, nosaltres pensem que també és positiu perquè s'han pogut assumir algunes de les aportacions que havíem fet com a Esquerra Republicana. Algunes d'aquestes aportacions, li diré així ràpidament, doncs, són el reconeixement explícit del Pla Educatiu de Torn. Vostè sap que el Pla Educatiu de Torn genera moltes sinergies, molta xarxa, amb AFES, amb diferents elements que treballen per l'educació dins del poble i que fa més de 20 anys que existeix i per nosaltres doncs, és important que s'hagi doncs, revaloritzat aquesta figura. Després, que incorpori els objectius d'aquest pla d'entorn que generen cada any. Entre ells, un que per nosaltres és molt important és el suport a la llengua, la llengua catalana, evidentment. És una la nostra llengua està en un moment doncs, una mica tèrbol i aquest suport doncs, es traduirà, entenem, en actuacions molt concretes que nosaltres esperem que siguin compartides i això ens agrada molt. Nosaltres esperem que aquest reglament sigui útil, però clar, si ha de ser útil hi ha d'haver voluntat política i no es pot convertir només en un òrgan que reuneixi per complir l'expedient, no? I unes actes i mira, ens hem reunit i ja està. Per tant, tenim molts reptes i nosaltres creiem que com a espai real de participació es poden assumir i es poden treballar aquests reptes, no? Els reptes com l'abandonament escolar, la segregació, la inclusivitat, reforçar el benestar dels infants i els adolescents, facilitar l'accés a les activitats educatives, o sigui, són reptes, el de la llengua que us li he explicat abans, continuar fent del català una llengua de trobada i cohesió, per tant, són reptes que tenim i que pensem que si hi ha voluntat política, ara tenim el marc. El marc és el que és i ara hi ha d'haver la voluntat política per generar doncs, sinergies i generar accions que d'alguna manera doncs, ens aportin aquesta millora del conjunt de l'ensenyament en la nostra ciutat.
1: Uh-huh. I amb això canviem radicalment de tema perquè el següent punt, el número 10, és l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local. Passem a parlar d'un àmbit de seguretat i en aquest cas cal tenir en compte també que anteriorment s'havien presentat unes al·legacions per part de Movem en Comú Podem i aquestes en aquest ple d'avui ens arriben com desestimades.
3: Sí, aquest reglament a nosaltres ens va... no és que ens sorprengui, però és que no ens agrada segons quins tipus d'armes, perquè nosaltres estem per una policia doncs, local més propera, no tan impositiva, no? Més dialogant, i clar, hi ha coses com els companys de Movem que ens sonen malament. Però també hi ha d'altres, que és la regulació del mal ús, que poden doncs, ser doncs, positives per el conjunt en general de la policia local. Per tant, bueno, estem acabant de decidir quin serà el nostre sentit del vot. Encara tenim unes hores abans del ple i aquí estem.
1: Uh-huh. Amb això arribem a una de les ordenances que destacava, un d'aquests de fet arribaran a les dues seguides perquè són el punt 11 i el punt 12 del ple, l'ordenança de mobilitat en primer lloc i després ja parlarem de la de civisme. Doncs s'aprovarà avui definitivament, estarà a debat i votació aquesta nova ordenança de mobilitat molt centrada als vehicles de mobilitat personal.
3: Sí. El que passa que aquí nosaltres tenim el cor dividit perquè per una banda compartim molt dels objectius que inspiren aquesta ordenança i necessitem, com diu, per exemple, doncs, el seu preàmbul, no? Que cal adaptar una ciutat més segura, més sostenible i preparada pels nous models de desplaçament. Però a nosaltres el que no ens sona bé és que s'han presentat una sèrie d'al·legacions per part de veïns de Vistalegre i aquestes al·legacions s'han desestimat. Aleshores, nosaltres no ho entenem això perquè aquestes al·legacions no desvirtuen en cap cas l'ordenança, sinó que nosaltres creiem que l'enriqueixen, no? Perquè ells són els que tenen doncs, més coneixement dels carrers del barri. No? Uns carrers amb unes voreres molt estretes, tots impracticables, tots hem passat per Vistalegre i nosaltres on els vianants han de compartir doncs, aquests espais petits amb vehicles, patinets, etc. Nosaltres doncs, creiem que les al·legacions aquestes van molt en la línia de millorar doncs, aquesta seguretat, aquesta sostenibilitat de ciutat, aquesta millora de ciutat, perquè el que diuen és que amb algunes de les avingudes, vies, carrers, de les que es parla la mobilitat... Perdoni, em sembla que és meu.
1: El seu telèfon. Un segon. Aprofito jo, vaig recordant que estem parlant amb Esquerra Republicana dins del Castelldefels Coffee, ja sabeu, l'espai de tertúlia política de Ràdio Castelldefels, i de seguida tornem, estàvem parlant d'aquesta ordenança de mobilitat.
3: Perdoni, perdoni.
1: No es preocupi.
3: No, pues, el que li deia, no? Que són, hi ha alguns carrers, sobretot, no sé, el carrer Cervantes, que es baixa amb molta velocitat, el carrer Mansió, Andalusia, doncs, que tenim, tenint en compte doncs, aquesta velocitat que s'agafa i que no es té en compte les senyals de disminució de velocitat, perquè la gent hi va com va, doncs nosaltres el que pensem és que les al·legacions estan encertades, perquè el que diuen és buscar alguna solució, tipus un baden o alguna cosa així, que minori aquesta velocitat, no? Que, perquè de moment no ha funcionat aquest... Ui, ho sento, perdoni'm.
1: No es preocupi. El deixem ara, si vol, no es preocupi, el posa en silenci i jo aprofito, continuo parlant d'aquesta ordenança de mobilitat, que més de seguida entrarem a parlar també de la de civisme. Ja tenim.
3: Perdoni, perquè sempre tanco el mòbil i avui m'estan aixecant.
1: Hem tingut mala sort. Continuem,
3: sí.
1: Continuem.
3: Bueno, doncs això que li deia, no? I llavors doncs, a nosaltres el que més ens sorprèn és que es parli de participació, es parli d'una cosa compartida i no ens doni, no siguin capaços d'assumir doncs, certes al·legacions. A veure què diran durant el ple, però per nosaltres una ciutat segura, una ciutat que comparteix les vies, que comparteix l'espai, doncs ha de tenir una jerarquia, no? I aquesta jerarquia seria primer els vianants, després la mobilitat activa, la bicicleta, etc., després el transport públic i finalment el veí. El vehicle privat. Per tant, en aquesta línia, doncs, nosaltres doncs, és el que intervindrem en el ple. No? Sí, l'ordenança de mobilitat recull coses positives, però, per una altra banda, la participació ciutadana cada vegada està... No, bueno, nosaltres veiem que no s'acaba d'incorporar en el dia a dia d'aquest equip de govern.
1: Doncs ara sí que arribem al punt 12, aquesta ordenança de civisme. Aquí crec que és important recordar que l'ordenança de civisme, el que ens arriba és una actualització, perquè a més era molt més àmplia i s'ha anat com desglossant, perquè a partir d'aquest civisme ens apareixen la de mobilitat, la d'animals, no? S'ha anat com desglossant.
3: Sí, això ho va explicar el regidor, va dir que era com tancar el cercle, no? S'havien anat renovant diferents ordenances i aquesta de civisme doncs és una ordenança molt important perquè d'alguna manera ens regula doncs, la manera d'interactuar entre nosaltres. No? Nosaltres no qüestionem en cap cas l'ordenança la necessitat, no?, d'actualitzar l'ordenança de civisme, perquè Castelldefels ha canviat i cal adaptar les normes. És el mateix que li deia abans quan parlàvem del reglament d'educació, bueno, de la comunitat educativa. Però, precisament, aquesta ciutat ha canviat i nosaltres creiem que hi ha algunes coses que ens preocupen i que no toquen l'ordenança. Com és, per exemple, doncs, els barris més de platja, no?, on estan suportant doncs, cada dia sorolls, botellots, manifestacions, estacions de diversos orígens, i que aquest és el que no acaba de quedar, es queda curt, diguéssim, es queda curta aquesta ordenança en aquest sentit. Nosaltres fa temps vam presentar també una moció en què parlàvem també d'un pacte de nit, no? Perquè per poder doncs, introduir la figura dels mediadors abans de... L'ordenança parla de multes, nosaltres parlàvem de mediació. I aleshores nosaltres doncs, vam parlar doncs, això, de tenir doncs, uns mediadors, unes figures que poguessin doncs, tallar el conflicte abans de poder de que es desenvolupi més. Com li deia, aquesta ordenança queda defensa que la convivència s'ha de construir en prevenció, però en canvi tot el tema de la mediació el deixa de banda. I per tant aquí nosaltres hi trobem un buit important. Nosaltres continuarem defensant el model que protegeixi el dret al descans a la gent, que reforci la feina de la policia local, però que també incorpori doncs, eines modernes de prevenció i mediació. Hem de tenir en compte que ja en el nostre primer mandat vam treballar moltíssim perquè la platja fos un lloc de convivència amb un turisme familiar, que la idea i la inèrcia que s'havia treballat fins aleshores per part del Partit Popular, que era gresca i festa i alta, i decibels a ple volum, nosaltres ho vam contenir i vam intentar doncs, que això fos d'una altra manera. Inclús hi van haver-hi fins i tot denúncies de veïns. Creiem, a la nostra manera, al nostre parer, a la nostra manera d'entendre que s'està tornant a un model molt de festa i botellot, i això és el que nosaltres doncs, reclamem que d'alguna manera estiguem alertes. I sobre l'ordenança, el que li deia, menys multes, més mediació i més restricció en quant a sorolls, a festes multitudinàries, bueno, multitudinàries en les guinguetes, en fi, aquesta és la nostra manera doncs, de veure aquest oci nocturn.
1: Mm-hmm. Doncs ens quedaria algun punt més que podríem comentar, però com estem entrant en aquesta recta final, si li sembla, passem directament cap a la moció, perquè en aquest ple de juliol només hi ha una moció que precisament han presentat des del seu partit polític, sí, des d'Esquerra Republicana de sí, Castelldefels, sí, sí, i que demana un model de patrimoni al servei de la ciutadania.
3: Sí, sí. Parla doncs això mateix, això que li deia abans de començar, no? De tenir en compte tot el patrimoni, no tan sols el castell, que el castell està molt bé i també se li dona un ús a vegades excessivament turístic, no? Nosaltres volem que aquest castell sigui pertanyi a la ciutat en el sentit identitari, que la gent coneixi la història, que la gent se'l faci seu, però també tenim altres coses. Aquí tenim masies, tenim torres, tenim antics camins, tenim sectors agrícoles que s'han anat transformant al llarg del segle XX i que són per nosaltres també és important i que són una part de la memòria col·lectiva i que no volem que desapareixi, no? En aquest sentit, nosaltres el que diem és que hauríem de tenir una visió no tan centralista, és a dir, que no s'acabi la història al centre, sinó extrapolem-la als barris, no? Vistalegre, el Canyàs, Bellamar, Poal, les seves masies, les torres d'estiueig, els antics camins, com li deia. Ha de ser un espai que generi, han de ser un espai que generi identitat, memòria i pertinença, no? I que cada barri conservi i promogui un element patrimonial significatiu. Aquí també ens agradaria parlar, la intervenció que farà la meva companya, és que ens centrem moltes vegades en coses que en aspectes, en patrimoni molt llunyà, però tenim un patrimoni del segle XX molt ric del que serien les cases d'estiuets i els xalets residencials, que tot això ha anat desapareixent, no? I ja, a més, és terrible, perquè és com allò que diem que a la platja posem una casa amb teulades de pissarra que correspon al Pirineu o a altres llocs, no? Aleshores, nosaltres creiem que s'ha de conservar la identitat urbanística també, perquè també és patrimoni, no? de la ciutat. I en aquest aspecte, doncs, podria dir dos exemples, no? En el carrer 11 es van derruir doncs tota una sèrie de xalets d'aquests, com li deia, residencials per construir un edifici de pisos i nosaltres creiem que això va en detriment d'això del que li deia, no? de la mateixa identitat de Castelldefels, del mateix sentiment de pertinença, perquè si van desapareixent doncs, aquestes edificis patrimonials es van descuidant, perquè es descuiden, doncs falta doncs, aquesta essència que ens uneix i interactua entre nosaltres. Per això nosaltres, Esquerra Republicana, li demanem doncs, també al govern que hi hagi una partida consolidada en el pressupost que es dediqui, doncs, que podria lligar amb aquella amb allò que hem dit abans de la taxa, no? Podríem lligar-la, no? Una partida consolidada que es nodrís de la taxa
1: turística, d'establiments turístics.
3: I doncs, es repercutís en això, no? Amb la rehabilitació, amb la promoció de tot aquest patrimoni que tenim divers a la ciutat i que moltes vegades doncs, ho oblidem. No? I bueno, és això, el patrimoni és de tota la ciutat de Castelldefels, hauríem de procurar que fos així, no és patrimoni d'un govern en concret i aleshores és una pena doncs, bueno, que diferents governs doncs, s'utilitzin doncs, a diferents... podem dir un plural, utilitzem doncs, per benefici propi doncs, una sèrie d'elements significatius de la població.
1: Mm-hmm. Per tant, un catàleg amb un pressupost fix seria un catàleg, la petició.
3: Ja es fan els catàlegs, però abans de fer els catàlegs, per exemple, amb l'Avinguda 308-302, abans de passar el catàleg, es va derruir un xalet d'aquests típics d'aquí de la costa i es va fer també uns edificis de luxe, doncs, intentar que preservar doncs, sobretot el que li deia, no tan sols el castell i les torres que pertanyen a doncs això, al segle XV, al segle XVI, bueno, el castell no, però les torres sí, doncs intentar també que tota la façana marítima, que tot aquests xalets que li deia residencials, que són fruit d'un moment molt determinat, doncs es conservin i generin doncs això, identitat i pertinença, aquest sentiment d'identitat i pertinença.
1: Mm-hmm. Doncs amb això ja sí que arribem al moment d'acomiad d'aquest sí. Castelldefels Coffee, la tertúlia política de Ràdio Castelldefels, on avui ens ha acompanyat la regidora d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol. Moltíssimes gràcies.
3: Altre cop, gràcies a vostès. De cop li vull demanar disculpes perquè sempre tanco el mòbil i avui no. Justament doncs, bueno, és allò que la família a vegades no
1: pateixi, entén, eh? No pateixi.
3: Moltes
1: ha estat
3: gràcies.
1: Un incís molt
3: breu. Bon estiu.
1: Bon estiu i moltes gràcies. Adéu, bon dia.
0: Castelldefels Coffee.

0: Espanya demana ajuda a la Unió Europea per apagar els incendis forestals que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ha confirmat que enviarà 2 avions. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests focs. El govern i els comuns busquen incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat, entre les quals reconvertir oficines o hotels en habitatges de protecció oficial. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Nou atac d'Ucraïna, el tercer des de dissabte contra el conegut com l'Amazon rus, l'empresa Bilberris. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra instal·lacions de la gran plataforma de comerç en línia. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, acusa la companyia d'emmagatzemar material militar per l'exèrcit rus. L'Iran amenaça d'ampliar la resposta als atacs dels Estats Units a països que donin qualsevol tipus de suport a l'exèrcit nord-americà. Washington bombardeja els iranians per 13è dia consecutiu, mentre Teheran ataca Kuwait, Bahrain i Jordània. El petroli Brent continua al voltant dels $100 al barril. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet fer aquest tipus d'intervencions i deixa enrere la prohibició per pacients amb VIH que estava vigent des de l'any 1987. Han detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès. La seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que es podria haver amagat a Badajoz per vincles familiars.
1: Esports. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. No el jugarà Frenkie de Jong, que estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. El Tour de França avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim del Duès de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Pau Labadosa, per la seva banda, juga contra Mayer Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.

0: Pel que fa al temps, aquesta tarda s'inicien alguns primers canvis amb nuvolades que apareixeran per Ponent. A l'Alt Pirineu es podran produir algunes tempestes i no es descarten gotellades amb fang i ventades al Pla de Lleida o a la Depressió Central. Calor intensa amb algun valor de 40 graus al Pla de Lleida.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, és moment del butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. En aquesta ocasió posarem el focus en tres titulars que comparteixen un mateix fil conductor, l'esport. Can Vinader consolida el seu programa de dinamització. La iniciativa municipal, posada en marxa l'any 2024, ofereix accés gratuït a les instal·lacions esportives durant els períodes no lectius i festius. El servei incorpora aquest any vigilància de tarda per reforçar la seguretat i la qualitat de l'espai. Els tornejos esportius posen el punt final a la nit una altra moguda al programa municipal d'oci nocturn alternatiu per a joves que tanca aquest dissabte la seva programació esportiva amb un torneig de futbol i un de vòlei al SEM Can Roca. Més de 1.100 joves han participat enguany a les activitats proposades per aquest programa de l'Ajuntament. I la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Istea impulsen una escola adaptada i de futbol inclusiu. El projecte, que es presentarà el pròxim 29 de juliol al Camp Municipal dels Canyars, vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat, inclusiu i respectuós amb les seves necessitats. I fins aquí el repàs al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Des de fa un temps que es va crear el barri de Vista Alegre, l'entitat Desconnecta, ara precisament doncs, acaba de celebrar la festa major d'aquest barri de la ciutat i parlem amb l'activitat habitual que fa Desconnecta, que crec que van participar també en la programa de la festa major amb una activitat. Parlem amb el seu impulsor, Rubén Damas Hernández. Què tal, Rubén?
1: Com estem? Encantat, Anna, què tal?
0: Igualment. Per què va néixer Desconnecta?
1: Bueno, va néixer d'un projecte de l'OnLab, que és el FabLab que hi ha de Castelldefels, perquè estava treballant jo allà i li vaig dir al meu jefe, al Juanma, dic, i per què no fem alguna cosa que sigui totalment diferent, un espai de desconnexió digital i tal, i em deia sí a tot. I vam començar a planejar, no? I aquesta idea després doncs, es va fer entitat i vam seguir.
0: I us vau constituir com a entitat.
1: Sí.
0: L'objectiu era desconnectar del món digital.
1: Sí, l'objectiu era aquest, no? Crear un espai on durant una estoneta estiguem doncs, sense el mòbil, més tranquil, més aprofitant per relacionar-nos d'una altra manera. I sí, bueno, això sobretot una estoneta. O sigui, som tots dependents del mòbil, no? Però una estoneta diferent.
0: I on es reuniu? Quins són els horaris que teniu com a entitat?
1: Actualment tenim dos projectes. El primer és el de Segueix el lloc, que és el de Jocs de taula, i es fa tots els divendres de 5 a 9 a l'Associació de Veïns de Vista Alegre. I després tenim el que fins ara era el Desconnecta Social, però que ara està transformant-se i es dirà Espurna, que és més on sigui. Anem a la muntanya a caminar els diumenges, fem sortides a Barcelona, i la idea d'aquest nou projecte és crear una xarxa comunitària i que si tu pots aportar alguna cosa a una altra persona, doncs fem així i en seguida entre tots.
0: De moment, en el primer projecte, s'acosta molta gent a l'Associació de Veïns per jugar a jocs de la taula que teniu múltiples, imagino, oi?
1: Sí, o sigui, nosaltres tenim una mica de tot respecte als jocs i també tenim una mica de tot respecte al públic. Aleshores, hi ha gent que ve a jugar 3 hores al RUT, per exemple, el divendres passat, que és un joc més heavy, no? Més s'ha de saber. Uh-huh. Però hi ha gent que ve de jugar al parxís i que venen igualment i diuen, vale, mira, aquests són els jocs que duren 15 minuts, es diuen fillers, són per fer temps, no? A mi m'agrada molt. Aleshores, els traiem i els expliquem i juguem i tal, i és com també obrir una porta als jocs de taula que de vegades dona por, però és fàcil i si t'ho expliquen encara més, no? I la finalitat és establir un punt social i que ens relacionem i tal, i que ho passem bé, sigui com sigui.
0: La gent que va jugar va acompanyar d'amics o allà ha conegut altra gent?
1: Doncs les dues. Sí, de fet, hi ha molta gent que ve sola i hi ha molta gent, de fet, que ve sola i a la setmana següent o la propera vegada ve amb un amic o amb una amiga i hi ha gent que ve en grup de 3 o 4 i ens adaptem al que tenim i fem segons ve la gent.
0: Molt bé. I en aquest cas... És una activitat adreçada a gent de totes les edats, perquè m'explicaves que tenia el parxís, per exemple, que és un joc més vinculat a persones més grans.
1: Sí, sí. Bueno, el que passa és que els jocs de taula els cataloguem nosaltres d'una manera, com no per gent gran, per no sé què. Els jocs són jocs i tothom juga, no? Però sí, som totalment oberts. De fet, a mi m'agrada molt que vinguin les iaies de Juan y Medio, que és un projecte també de Vista Alegre. De vegades venen i volen jugar. L'altre dia... al market de Vista Alegre va venir una senyora amb un dòmino que volia jugar a dòmino.
0: I la portava ella mateixa.
1: Sí, sí, sí. I va convèncer a 2 o 3 i van estar jugant al dòmino. O sigui, és totalment obert i allí, o sigui, qualsevol juga el que vol i amb qui vol, però intentem fer pinya, no?, entre tots.
0: I pel que fa al segon projecte, planifiqueu les sortides un cop al mes amb quina periodicitat?
1: Clar, nosaltres fem tots els diumenges anem a la muntanya. Si algú diu, no, és que vull anar a la platja, doncs fa 2 o 3 setmanes vam anar al passeig marítim i vam anar a Gavà i vam tornar. Però normalment és muntanya. I després, periòdicament, que no és exactament un cop al mes, sinó una mica quan la gent pot i vol, es fan sortides, doncs, de vegades a Gavà, anem sempre al Sakura Fest, que fa l'Ajuntament de Gavà. Ens agrada molt anar també al Triangle Friki de Barcelona, anem un cop a l'any sí o sí. Vam anar al Cosmo Caixa a veure...
0: Quin és el Triangle Friki?
1: El Triangle Friki. La zona de l'Arc de Triomf. Uh-huh. Allà hi ha un munt de tendes de còmic, manga, cultura japonesa, no? Menjar... A mi m'encanta. Aleshores, aprofitem i veiem tot.
0: Per participar de les vostres activitats cal ser soci, perquè vosaltres us vau constituir entitat, o no necessàriament?
1: Com nosaltres, la gent? Actualment, som una entitat molt rara, perquè vam canviar els estatuts perquè no hi hagués socis, sinó membres, i que ser membres gratuït i tal, no? Aleshores, no. Però, de fet, ara la junta que tenim al juny volem canviar el model de socis perquè al tenir uns ingressos estables de, sincerament, 400 euros a l'any entre tothom, ens permet tenir el banc, tenir l'assegurança, i això ens permet fer activitats que fins ara estem molt a l'aixopluc de Vista Alegre, i estic encantadíssim, no? Però que ens dona una certa independència.
0: Però som més autònoms en aquest sentit.
1: Clar, nosaltres, sí, el que volem és poder, per exemple, demanar una subvenció, nosaltres, fer una sortida, si hem d'agafar un bus o un el que sigui, o si passa el que sigui fora de l'associació de veïns, que tinguem una assegurança que ens cobreix, que no passa res, que, saps? Uh-huh. Aleshores, sí, estem mirant, a veure, es votarà, però s'ha de mirar.
0: Però de moment, aquests diners que teniu venen de les persones, dels socis, els aporta de manera anual?
1: Clar, no, fins ara no tenim res anual. És el que volem fer, per tenir un aixopluc de... Nosaltres sabem que cada any tenim tant per poder fer les despeses aquestes bàsiques. Fins ara el que vam fer és la calçotada, per exemple, de Vista Alegre, la vam fer nosaltres. Si fem desconit, que són les nostres nits d'oci nocturn saludable, també recaudem una mica i anem fent coses per recaudar una mica. I d'això tenim uns certs diners que la idea és que vagin a jocs de taula o a coses que es van necessitant.
0: Bé, doncs, al moment a veure què diu l'assemblea i què decidiu, no? Per què s'ha adoptat aquesta proposta? Però la veritat és que us permetria, potser, evidentment, fer més activitats, a banda de tenir una assegurança que us cobrís activitats fora de casa, no? Però també, segurament, podríeu fer altra mena d'activitats.
1: Sí, la nostra proposta és que quan et fas soci, primer, òbviament, dones aquesta xupluc a l'entitat per fer més coses, no? Però, a més, nosaltres no som una associació, no volem guanyar diners. Volem cobrir despeses. Aleshores, la idea és que si tu pagues aquests 15 o 20 euros a l'any, que encara dic no s'ha parlat, a les activitats que fem nosaltres i que podem reduir el cost, al soci li acabi sortint o gratis ser soci o inclús a guanyar, no? Que ja et dic, només és això, és, volem aquesta assegurança principal, però no volem guanyar diners. Sí.
0: Molt bé. Pel que fa a les activitats, aquesta que desenvolupeu a Vista Alegre, aquesta jornada dels divendres de jocs, s'atura a l'estiu? Feu vacances?
1: No. No. De fet, aquest projecte va començar un agost perquè nosaltres estàvem a l'Espai Jove i ells tanquen a l'agost. Uh-huh. Aleshores, vam parlar amb la Inés de Vista Alegre, vam començar a l'agost i després és que vam estar tan bé que ens van oferir a quedar-nos i van dir, nos quedamos. Sí, sí.
0: O sigui, vosaltres, al contrari de les restantes, no feu vacances, al revés.
1: No, són dies molt puntuals i tal, sí, però, per exemple, a Sant Joan, nosaltres estarem a Vista Alegre també. Uh-huh. Aleshores, realment per nosaltres aquest espai també és el nostre espai. Es va crear perquè volíem aquest espai. Aleshores, nosaltres no fem vacances com tal de... No, si algú no pot, segurament hi ha un altre que sí que pot. Aleshores, estem allà.
0: Molt bé, doncs, en agost i també el juliol podeu adreçar-vos a l'Associació de Veïns de Vista Alegre al carrer...
1: Cervantes 51.
0: 51, perquè cada divendres es reuneix la gent de Desconnecta per jugar a jocs de taula desconnectada a les pantalles i dels mons digitals. Recordem l'horari, Rubén?
1: El divendres de 5 a 9, aproximadament.
0: Molt bé, doncs èxit, ja ens explicareu com surt l'assemblea i a partir d'aquí doncs el nou camí que agafa l'entitat.
1: Sí, doncs ja vindrem a parlar.
0: Aquí té les portes obertes també. A l'agost tampoc tanquem nosaltres, o sigui que...
1: Perfecte, mira.
0: Moltíssimes gràcies, Rubén Dumas.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: De más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic que es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no, exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Mm-hmm. En aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb els diferents, amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius

0: turístics, i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar, doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris i també, doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs, no? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també, doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? en les tipologies de recursos, etc. No? Uh-huh. I doncs això, hem afegit també, doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure, doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial, o un operador turístic, no?, especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot, doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja, doncs, aquestes dades.
1: Mm-hmm. Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
0: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona, o sigui, dintre dels 180 recursos analitzats n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total, i això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos i així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també, doncs, això, grans locomotores potents com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, el Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. Uh-huh. També veiem, doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, 2 grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, sis recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no?, aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
1: Uh-huh. Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que, la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canal Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais, i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
0: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades: el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem. I com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants, per darrere al Viladecans de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior, I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
1: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
0: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no?, per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no?, cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no?, vam veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona, i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada a més molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? De tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques bueno, i millorar doncs, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
1: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del Lab Turisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
0: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de per se, no? Perquè creiem bueno, que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també pues, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos pues, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festiu, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant, Però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al LabTurisme, no? Nosaltres a la pàgina web doncs, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etcètera, no? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etcètera, no? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no? Cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no? Amb turisme per anar oferint pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar pues, a la gestió turística en general.
1: Perfecte, seguirem pendents per una banda de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra donarem un cop d'ull també a la pàgina web de LabTurisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest LabTurisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Adéu.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones. Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
4: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
5: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.
2: Ràdio Castelldefels.
3: Són les 12.

0: El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. El govern confia que demà es pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició de l'esvoranc de Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. I continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis puguin confluir. 4 avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Puigdemont, Mas i Junqueras per la causa de les despeses del procés. En un escrit enviat aquest matí, l'executiu d'Illa vol que se'ls apliqui l'oblit judicial de manera immediata i que retorni l'aval milionari avançat per l'Institut Català de Finances. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició per a pacients amb VIH, vigent des de l'any 1987. La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Asp al Segrià l'any 2017. Un canvi legislatiu aprovat pel govern permet que el departament se'n faci càrrec. Els dos agents van morir per trets d'un caçador sense llicència. I Palma acull una nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el certamen que també es pot seguir a Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats. Esports.
1: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 del vespre a l'Europa porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Tour de França avui es disputa la 19a i en penúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de la categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz, el mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I dues previsions més. En waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayer Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.
0: I el temps avui assolellat al matí, mitja nuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus respecte i es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al massís del Port i també entre la Conca de Barberà i les Garrigues, amb alguna pedregada i possibles ventades fortes.
2: 3CAT Info. Ràdio Castelldefels.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. L'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat al ple d'avui, a la sessió ordinària del ple municipal de juliol, que comença a la una del migdia al Saló de Plens. Inclou, entre altres temes, l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme. El ple es retransmet en directe a Ràdio Castelldefels, bé al 98 FM o també a través de radiocastelldefels.org. Continua la pròrroga per la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia fins al 2 d'agost. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha prorrogat aquesta prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La mesura estarà vigent fins a les 12 de la nit del diumenge 2 d'agost de 2026. I mirant l'agenda d'aquest cap de setmana, aquest és el darrer butlletí d'avui divendres aquí a Ràdio Castelldefels, i fem un repàs a l'agenda. Aquesta nit, a les 10 de la nit, l'Observatori de Calganxo ofereix una nova sessió dels divendres astronòmics. També el programa A la nit una altra moguda, hi ha diverses propostes d'oci juvenil. A més, el cap de setmana, en concret el dissabte, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí, arriba la cloenda d'aquest programa d'oci alternatiu juvenil, A la nit una altra moguda, amb tornejos de futbol, vòlei i bàsquet, així com un espai Game Space amb videojocs, realitat virtual i jocs interactius. També demà dissabte, en aquest cas a 8:45 del vespre, la plaça de la Democràcia acull la tradicional botifarrada popular organitzada per la Hermandat Cristo de la Paz, i diumenge 26 de juliol a 8:45 del vespre hi haurà una nova ballada de sardanes dins del cicle d'estiu a la plaça de l'Església. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. En 30 minuts és el moment de l'informatiu, amb més notícies en detall. Fins ara!
3: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

I ja és moment de dir-vos adeu, i en aquesta ocasió un adeu una miqueta més llarg, perquè ja no tornem fins dilluns, però tornarem, tornarem, com sempre, som Terminator, els Terminators de la ràdio. Avui a l'Així Som una miqueta més curtet, ja us explicava quan hem començat, doncs que tenim el ple, que de seguida començarà, l'emetrem aquí a Ràdio Castelldefels, com és habitual. Ja sabeu, ens podeu trobar al 98 FM o bé ens podeu escoltar, que potser ho esteu fent ja, a radiocastelldefels.org, i el ple igual, el trobareu aquí. A més, permeteu-me també un incís publicitari. Us recordo que tenim l'Instagram de Ràdio Castelldefels i

0: fins al 2 d'agost, així que doncs, uns temes de context informatiu ben actual. També, a més, l'aprovació d'aquesta nova ordenança de l'impost sobre les estades en establiments turístics, un dels primers punts destacats també que arribarà a l'ordre del dia d'aquest ple que tenim, el ple de juliol, el darrer ja abans d'aquesta aturada estival d'agost, i al setembre tornarà a estar. Doncs amb això, així som. Si us ha si voleu recuperar alguna de les entrevistes d'avui, hem parlat de diversos temes, hem parlat també de turisme amb el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona i bones dades per dos espais d'aquí de Castelldefels, el Canal Olímpic i el Castell. Podeu recuperar l'entrevista, com deia, a radiocastelldefels.org. Amb això, us desitjo molt bon cap de setmana. Us deixo en mans de la companya Zeneida Martín, que de seguida us informa de les notícies destacades d'avui a Castelldefels, al nostre informatiu. Molt bon cap de setmana. Gaudim, que tenim moltes activitats també aquí a Castelldefels, que continua en marxa el Pal Market, iniciatives, tenim cinema a la fresca al Castell, bueno, un munt de coses, i tot això ho trobeu a la nostra web, al nostre Instagram o bé també a la pàgina web de l'Ajuntament. Trobeu molts canals per estar informats i informades, i per part meva, doncs ara ja sí que m'acomiado. Moltes gràcies per triar-nos un dia més i que tingueu molt bon divendres i bon cap de setmana. Adeu, adeu!
1: Castelldefels, així som.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 24 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple municipal aborda avui l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres a partir de les 13 hores el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic. Cultura reivindica el valor de les festes de barri i anima a més veïnats a sumar-s'hi. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè més barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. La CEC impulsa la campanya Avis Influencers per unir generacions i reivindicar el comerç local. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. El Canal Olímpic i el Castell reforcen el posicionament turístic de Castelldefels. Els principals atractius turístics de la regió de Barcelona van sumar 26,3 milions de visites l'any 2025, segons l'últim informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona. Comencem.

L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres a partir de la 1 del migdia el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i l'aprovació

0: inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic. La nova normativa de mobilitat arriba al ple per a la seva aprovació definitiva després del període d'exposició pública. Paral·lelament, el consistori iniciarà la tramitació de les modificacions de l'ordenança de civisme amb l'objectiu d'actualitzar aspectes relacionats amb la convivència ciutadana, l'ocupació de l'espai públic, les terrasses i les mesures contra les conductes incíviques i les molèsties per sorolls. La sessió plenària també inclou l'aprovació d'una nova ordenança fiscal reguladora del càrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics, l'adhesió de l'Ajuntament al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona i l'aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació Municipal. Altres assumptes que passaran per debat i votació són l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local, el document únic de protecció civil municipal, l'otorgament de medalles a la dedicació al servei policial i diferents expedients relacionats amb personal municipal, patrimoni i actuacions urbanístiques. En l'apartat de control i fiscalització de l'acció de govern, el ple donarà assumpte de comptes de les principals resolucions adoptades per l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories delegades. La sessió inclourà també una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per un model de patrimoni al servei de la ciutadania. Com és habitual, el ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels, al canal municipal de YouTube, de la web de castelldefels.org i de la pantalla instal·lada a la plaça de l'Església. La ciutadania també pot assistir presencialment a la sessió fins a completar l'aforament del Saló de Plens. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè els barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, els tècnics de cultura Imma Amat i Àlex Ortega han destacat la bona salut d'un model festiu que aquest estiu ha tornat a reunir centenars de persones als barris com Vista Alegre, Can Roca, Lluminetes o Baixador, amb una elevada participació veïnal. Segons Imma Amat, aquestes celebracions van molt més enllà de l'entreteniment i s'han convertit en una eina per reforçar els vincles entre la ciutadania. L'escoltem.
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio, de verdad, es entrañable.
0: La tècnica de cultura ha subratllat també la implicació de les entitats veïnals, els voluntaris i les persones que dediquen bona part del seu temps a mantenir vives aquestes festes i a construir comunitat als barris. Pel que fa al balanç d'aquest estiu, des de Cultura es mostren satisfets amb la resposta de la ciutadania. Àlex Ortega ha destacat especialment l'èxit de les festes de Lluminetes i Baixador, que han tornat a demostrar el poder de convocatòria d'aquestes celebracions populars. L'escoltem.
2: Les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom.
0: Des del consistori remarquen que les festes de barri permeten crear espais de trobades per a persones de totes les edats i afavoreixen la convivència entre veïns, convertint-se en una de les expressions més visibles de la vida comunitària a Castelldefels. Mirant cap al futur, l'àrea de cultura considera que aquest model encara té marge per créixer. Actualment són 5 els barris que organitzen festes pròpies, però l'objectiu és que altres zones de la ciutat s'animin a seguir el mateix camí. L'escoltem.
1: Esperemos que otros barrios se unan y, no sé, y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
0: La propera cita serà precisament, com deia Imma Amà, tècnica de cultura, la Festa de Canyars, que se celebrarà del 4 al 6 de setembre i que tancarà el calendari de festes del barri d'aquest any. Des de l'Ajuntament confien en que l'èxit d'aquesta celebració serveixi perquè en els propers anys més barris facin el pas i incorporin la seva pròpia festa al calendari festiu de la ciutat. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. La proposta busca premiar la fidelitat de la gent gran als establiments de proximitat i alhora apropar els més joves al comerç local a través de les xarxes socials. El president de la CEC, Antonio Jiménez, explica que la campanya neix amb una doble finalitat: reconèixer el suport de la gent gran dona al comerç de la ciutat i captar l'interès de les noves generacions. L'escoltem.
3: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Per participar-hi, avis i nets han de gravar un reel davant d'algun dels més de 90 comerços adherits a la iniciativa. El vídeo s'ha de publicar a les xarxes socials i etiquetar el perfil de la SEC de Castelldefels. Escoltem l'Antonio Jiménez detallant els passos que han de seguir els participants.
3: Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues, i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Més enllà del vessant lúdic i promocional, la campanya vol posar en valor la relació entre avis i nets i l'intercanvi de coneixements entre generacions. Segons explica Antonio Jiménez, els avis transmeten experiència a saviesa, mentre que els més joves sovint ens ajuden a moure'ns en l'àmbit de les noves tecnologies. L'escoltem.
3: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia. Que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: La iniciativa també serveix per reivindicar el paper social que exercixen els comerços de proximitat, especialment en el dia a dia de moltes persones grans. El president de la CEC destaca que els establiments són sovint espais d'escolta i de relació per als veïns que viuen sols o busquen companyia. L'escoltem.
3: no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita de nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té qui, amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Des de l'entitat asseguren que Avis Influencers és una proposta innovadora que pretén consolidar-se en els pròxims anys i convertir-se en una cita habitual al municipi. Antonio Jiménez subratlla que l'objectiu és crear experiències compartides entre avis i nets i reforçar el vincle amb dues generacions amb el comerç local. L'escoltem.
3: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: La campanya es va posar en marxa el passat 8 de juliol i es mantindrà activa fins a final de mes. Un jurat serà l'encarregat de valorar les publicacions participants, tot i que des de l'organització avancen que hi haurà nombrosos guanyadors. L'Antonio Jiménez anima la ciutadania a participar-hi i recorda que els premis han estat aportats pels diferents comerços, empreses i serveis de Castelldefels. L'escoltem.
3: Bueno, això ja tenim un jurat que no, de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a les tres joies i nosaltres obsequiem un regal pels avis perquè tinguin un regal i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors. No n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi hauran molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: La iniciativa culminarà amb una entrega de premis que reconeixerà la creativitat dels participants i, sobretot, els moments compartits entre avis i nets al voltant del comerç de proximitat. Els principals atractius turístics de la regió de Barcelona van sumar 26,3 milions de visites l'any 2025, segons l'últim informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona. L'estudi, que analitza 180 espais turístics de la demarcació, incorpora per primera vegada un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. Al Baix Llobregat, les dades deixen un resultat especialment positiu per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat de la comarca, només per darrere del Viladecans de Style Outlets, mentre que el Castell de Castelldefels ocupa la segona posició entre els recursos de patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. La cap de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, Montse Giró, explica que l'informe recull dades de freqüentació dels principals atractius turístics de la regió de Barcelona i que enguany s'han posat a disposició del públic a través d'una nova eina interactiva. Escoltem.
4: És un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona, que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada, no?
0: L'informe destaca que els espais vinculats al comerç turístic i als entorns naturals continuen sent els més visitats. Els centres comercials de perfil turístic La Roca Village i el Viladecans de Style Outlets acumulen més de 10 milions de visites, mentre que els espais naturals analitzats freguen els 10 milions de visitants. Segons Giró, les dades confirmen la diversitat de l'oferta turística existent a la demarcació de Barcelona. L'escoltem.
4: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. O sigui, dintre dels 180 recursos analitzats, n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos. I així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona, no? Podem veure també, doncs, això, grans locomotores potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, al Viladecans d'Style Outlets, que està al Baix Llobregat, o al Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques.
0: Pel que fa a Castelldefels, el Canal Olímpic va registrar 240.000 visitants durant el 2025, la xifra més alta de tota la seva sèrie històrica des de l'any 2018. Al mateix temps, el Castell de Castelldefels va rebre 27.000 visitants amb un increment d'un 27% respecte a l'any anterior. La responsable del Lab Turisme destaca el bon comportament dels dos equipaments turístics de la ciutat. L'escoltem.
4: I en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no? Que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere el Viladecans de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Des de la Diputació de Barcelona remarquen que aquest tipus d'eines permeten conèixer millor els fluxos de visitants i ajuden a les administracions locals a planificar serveis i infraestructures, així com avançar cap a models turístics més sostenibles. En aquest sentit, Montse Giró subratlla que la informació recollida facilita la presa de decisions i la gestió d'espais amb més influència. L'escoltem.
4: Principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius. I aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no?
0: L'informe es pot consultar a través del nou visor interactiu del Lab Turisme, que permet analitzar l'evolució dels atractius turístics de la demarcació entre els anys 2018 i 2025.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 24 de juliol a Castelldefels. El ple municipal aborda avui l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres a partir de la 1 del migdia el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i ús d'espai públic. Cultura reivindica el valor de les festes de barri i anima més veïnats a sumar-s'hi. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè més barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. La CEC impulsa la campanya Avis Influencers per unir generacions i reivindicar el comerç local. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. El Canal Olímpic i el Castell reforcen el posicionament turístic de Castelldefels. Els principals atractius turístics de la regió de Barcelona van sumar 26,3 milions de visites l'any 2025, segons l'últim informe elaborat pel Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels retransmet el ple municipal des de l'Ajuntament de la ciutat. Donem pas al Saló de Plens.
1: Bona tarda. Si us sembla bé, començaríem la sessió del ple del dia 24 de juliol. El primer punt seria l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària del mes de juny. Si us sembla bé, la donem per aprovada per assentiment. Doncs queda aprovada per assentiment. El punt segon seria el despatx oficial de comunicació rebuda. Senyor secretari.
2: Sí, bon dia. Es dona compte de l'escrit de l'entitat coral Marinada de Castelldefels, pel qual es comunica un canvi de junta directiva. Després es dona compte de la inscripció al registre d'entitats de Marxa Aquàtica Castelldefels. I per últim, també donem compte de l'escrit del grup municipal Movem, pel qual es modifica, es designa el portaveu del grup municipal a la regidora senyora Sílvia López, en substitució de la regidora Candela López Tagliafico, amb efectes del 9 de juliol del 2026.
1: Doncs, alguna paraula? Passem al següent punt, si us sembla bé. El punt tercer seria l'adhesió al ple de l'informe de control de l'òrgan interventor d'adequació del pla d'acció per esmena d'eficiències posades de manifest a l'informe resum anual del control intern de l'exercici 2024. Senyora Corona.
3: Sí, gràcies. Bona tarda. Tal com recordem, el passat mes de maig es va passar a ple a l'informe resum del tancament del 2024 i es van detectar certs aspectes que es podien millorar i vam dir que al següent ple passaríem aquestes coses que es podien millorar i com es farà, i és el que ara proposem. Realment són quatre accions, no són temes greus, però òbviament si es poden millorar doncs no hi ha cap problema. Un era les justificacions presentades fora de termini, l'altre era la detecció d'incidències puntuals en determinades autoliquidacions de tercers, un altre era en diversos expedients el tema del seguiment no estava com superben regulat i ara també fiquem un pla perquè això no torni a passar, i l'última era el tema de les prolongacions de jornada, que jo hem parlat també amb aquest ple i que s'està intentant reduir en la mesura del possible. Gràcies.
1: Gràcies. Alguna paraula, senyor Espanyol? Perdó, senyor Martín.
4: Sí, gràcies, alcalde. Bueno, preguntes molt rapidetes per quantificar-ho, tenir-ho tot ben definit. En relació als ICIOs, tenim quantificades les que s'ha deixat de cobrar, el que es queda pendent per percebre aquí a la ciutat. En relació a les subvencions, i com sabem que la dificultat que s'enfronta moltes entitats per justificar i demés, pensem, no, que han d'estar en millor acompanyades possibles. Sabem si s'ha reduït en el 25, 20, si per veure que el 25, 26 aquestes deficiències ja estan corregides amb l'atenció de les entitats, o si s'ha cobert, no, a més personal si calia, per atendre aquestes, per poder acompanyar les entitats en aquestes qüestions. I per últim, en relació a les provocacions de jornada, ja sabem que s'han fet moltes adaptacions de les CRLTs, però volíem saber quin percentatge s'ha resolt o quin percentatge està encara pendent o quantes estan pendents i quantes preveuen que es puguin arribar a cobrir del tot fins l'abril del 2027, que estava fixada com la data final.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
5: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom. Molts ànims abans a les noves juntes de les entitats. I bé, no, simplement d'aquest tema, la nostra, una mica per resumir la nostra postura del PSC, ja hem debatut aquest aspecte, aquest capítol ja l'hem debatut moltes vegades en altres plens, altres comissions, etc. No? Simplement fer un repàs perquè la ciutadania ho tingui clar, de totes aquestes qüestions que incidències operatives, comptables o documentals que la intervenció ha posat de manifest, no? Que en resum és el que dèiem. No? L'autoliquidació i liquidacions complementàries fiscals mal efectuades, algunes, algunes manques de seguiment en el compliment de diverses llicències urbanístiques, l'existència d'hores extres i prolongació de jornada, que hi ha un risc de que passi a ser conjuntural estructural, i algunes justificacions de subvencions presentades fora de termini que no tenen requeriment. Llavors hi ha tres o quatre preguntes molt ràpides per centrar una mica l'aspecte, que és quines accions realment s'estan fent concretes per corregir i evitar que es torni aquestes incidències doncs, en els anys venidors, no? L'any 25, 26, etc. Després també, en una pregunta que va quedar pendent l'altre dia, de les subvencions no justificades o justificades o endarrerides, si està detectat que són en unes àrees concretes, o i quins si són imports relevants o no, o sigui, els imports si són preocupants i quines àrees si repeteixen en algunes àrees concretes o no. I per últim, amb la qüestió de prolongació de jornada i hores extraordinàries, tenim molta constància de que hi ha algunes àrees molt concretes de turisme, cultura, festes, gerències, intervencions, etc., que van molt estressades amb aquest punt. A veure si hi ha alguna cosa concreta amb aquest cosa concreta. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
3: Sí, es contestaré una mica a la vegada perquè és una mica... El que és més difícil, no més difícil, però més complicat de solventar és el tema de les subvencions. Quan són imports grans, normalment són entitats grans que ja estan acostumades a fer-lo i alguna vegada pot passar alguna cosa, però ells ja saben com fer-ho, el temps, la forma i no tenen cap problema. El problema surt amb les petites. S'ha posat un servei d'acompanyament i ha millorat molt, però ja ho hem dit alguna vegada, canvia molt de juntes directives, realment el tràmit amb l'administració normalment sempre es fa regós i són temes més aviat de... no són professionals de l'entitat, amb la qual cosa sempre els costa molt. Jo crec que del tot, no sé si ho podrem arribar a solventar, però amb aquest servei d'acompanyament la veritat és que millora molt. Cada vegada que hi hagi un canvi de junta, doncs tornarem a tindre el mateix problema, però sí que és veritat que s'ha millorat moltíssim. Per ells millor, perquè també els hi traiem un mal de cap de sobre, i per nosaltres també millor, perquè aconseguim que tot entri dins del plaç. Per això dic que no són, quan passa això no són imports grans, més que res pel tipus d'entitat. Les grans estan acostumades i ho solen fer bastant bé. En quant a les... Alicio, la quantia no la sabem fins que no comencem les inspeccions. Aviam, per una part, si és poc import, vol dir que la majoria de gent ho ha fet bé, però ja us anirem informant a mesura que avanci les inspeccions, no tenim una estimació. I en quant a les prolongacions de jornada, és veritat, el tema més evident són en les àrees, perquè ens entenguem, àrees de serveis de carrer. Clar, els seus horaris són diferents a Hisenda, per exemple, que és un horari molt més estructurat, i les àrees aquestes de carrer és més complicat. No obstant, ja sabeu que s'estan remodelant i modificant molts organigrames a moltes àrees amb el fi de que això no passi i pugui estar tot una mica més endreçat i no s'hagi de tirar tant de prolongacions de jornada. I crec que no em deixo res. Gràcies.
1: Gràcies. Faria falta un segon torn. Senyor Espanyol. Senyor Martín, primer.
4: Sí. Bueno, l'inici de l'acompanyament a entitats va quedar força clar, però sí que si de les hores extres i les prolongacions podria afinar una mica més de quantes, durant aquest temps, 2025, quantes s'han estabilitzat i quantes queden o quina previsió tenen, si pot ajustar una mica més o si no ho té, enviar-nos-ho durant la setmana vinent o la propera.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
5: Gràcies. Li preocupa a la senyora regidora o té detectat algun capítol d'absentisme laboral? Ja tenim problemes d'absentisme laboral a l'Ajuntament? Si li preocupa, té detectat o hi ha alguna qüestió aquesta que es pugui debatre o fiscalitzar? Gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
3: Miri, senyor Espanyol, jo li diré de forma molt clara. Quan algú té la baixa laboral, jo entenc que és un dret de tots els treballadors i, per tant, no em preocupa. Home, l'ideal seria que ningú, que tothom estigués molt bé, però és que és la vida. A tots ens passen coses i jo entenc que és un dret laboral i no em preocupa, més enllà de que ens agradaria que ningú hagués d'agafar cap baixa laboral, però més enllà d'això no. Jo entenc que és un dret i s'ha de respectar, és que faltaria més, que tots som treballadors, per tant, preocupació més enllà del que li dic i no. I el que em diu senyor Martín, doncs la veritat és que no li puc dir quantes pensem reduir, perquè s'està analitzant una per una, és una feina bastant farragosa, perquè històricament aquí hi ha prolongacions moltíssimes i moltes seguiran sent necessàries. El que s'intenta és que no sigui estructurals com fins ara, però a mesura que anem avançant si passarem la informació. Gràcies.
1: Doncs passem al següent punt, ja que és una adaptació al ple i per tant no es vota. El següent punt que és el debat conjunt del punt 4 i 5, segons havien acordat els portaveus, seria la modificació parcial de la relació de lloc de treball de l'Ajuntament, i el punt 5, que seria l'aprovació de la segona modificació parcial de la plantilla. Senyora Corona.
3: Sí, hola de nou. Això ja vam debatre a la comissió. Hi ha una part important de la CRLT que hem de modificar per un tema, si ens en recordem, abans els que són més grans o eres licenciado o eres diplomado i ara tothom és graduat. Clar, això estava gravat en el programa de nòmines històricament d'una manera que ara, al ficar el nou programa de nòmines, s'està adaptant tot i s'estan posant bé. Per això moltes CRLTs que passem molts mesos realment l'únic que tenen és aquest tema de les titulacions. En aquest cas, de totes formes, hi ha, per exemple, a serveis territorials, hi ha 9 que s'ha adaptat a la fitxa, hi ha a la secció jurídica, la inspecció, passen de 2 a 3 persones, a la secció administrativa, a inspecció, també passen de 2 a 1, no és que es tregui cap lloc, és que hi havien creats 2 i només està ocupat un, amb la qual es treu el que no s'ha ocupat mai i ja està. A la secció jurídica a inspecció es crea un lloc nou, per això que hem comentat en el punt anterior. A Espai Verd hi ha un tema també d'aquests de titulació. Això ho parlàvem un dia amb la senyora Armengol. Hi havia dos tipus de, dins de la mateixa categoria, hi havia com dos tipus, és que jo no sé això mai com explicar-lo, que nosaltres teníem com de classe 1 i classe 2, però que són els mateixos i s'han d'ajustar. A OMSICA passa el mateix, a Esports es treu un lloc d'administrativa perquè ja no s'estava ocupant i per tant fora. A Educació sí que hi ha un punt molt important que és el següent, el de la plantilla. Ja sabem que arrel d'una sentència de les escoles Bressol, ara han de passar a formar part de la plantilla de la casa 9 treballadores i per tant es crea la plantilla i es fa la seva RDT. A policia es crea un lloc nou, hi ha personal també per adequar-lo a la plantilla, hi havia un lloc que teníem 3 persones i amb la plantilla no sabem per què només sortien 2, doncs s'arregla i es fiquen 3. I a comptabilitat també, un tema de tècnic superior, també s'adequa la titulació.
1: Gràcies. Paraules. Senyor Amate.
6: Hola, bon dia. Aprofitant que parlen aquests dos punts respecte als llocs de treball de l'Ajuntament, m'agradaria saber quin és el número actual de la plantilla d'aquest Ajuntament, inclòs SAC i Llarfels. Gràcies.
1: Gràcies. Senyora López.
7: Bona tarda, bon dia a tots i a totes. Bueno, no entraré en la valoració general de les places perquè bueno, també he llegit les actes que s'han dut a terme amb la part social i per tant he vist que moltes d'elles pues, ja estaven acordades. Sí que reiterar un tema del que he parlat altres vegades en aquest ple, que també vaig comentar a la comissió informativa, i és en relació a aquestes 9 places que compleixen amb la sentència, no, en relació doncs, a aquests llocs de treball que es prestaven a les escoles Bressol, en el que hi havia no, pues, dues tipologies de treballadores que feien la mateixa feina, però que ho feien a condicions diferents i, per tant, no, arrel d'aquest procés judicial, finalment aquestes treballadores han guanyat aquesta sentència i, per tant, per això no, l'Ajuntament finalment les ha hagut de reincorporar incorporar, en aquest cas, a la plantilla, com estem fent no, amb aquests dos punts, amb la creació de les places i l'incorporació a la plantilla municipal. Celebrem que això hagi acabat així, això sabem que no és responsabilitat seva, no, sinó que és un procés judicial que ve des de fa molts anys. El que sí que saben vostès ara, a dia d'avui, és que existeix un procediment judicial també obert amb altres treballadores que es troben en les mateixes condicions. Clar, a mi el sentit comú em diria que m'estalviaria el procés judicial i també els recursos que suposa per l'Ajuntament aquell procés judicial i, per tant, que aprofitaria tots aquests tràmits que s'estan fent per incorporar aquestes treballadores per també incorporar a les altres treballadores que entenem acabarà de la mateixa manera i, en el cas que no fos així, doncs, evidentment seria molt injust i, per tant, no? També seria positiu que l'Ajuntament entengués que, no? Que hi va haver una injustícia amb totes aquestes treballadores, que se li ha reconegut aquestes i que, per tant, se li hauria de reconèixer a la resta que es troben en les mateixes condicions. Per tant, no? Jo sol·licitar, jo sé que l'Ajuntament no té voluntat de fer-ho, però sí que vull aprofitar aquest punt perquè crec no? Pues que s'hauria de repensar aquesta decisió d'assistir no? d'aquest procés judicial i, per tant, incorporar aquestes treballadores de voluntat pròpia, entenent no? pues que forma part d'una qüestió de justícia tractar a tothom en les mateixes condicions en aquest sentit. I després també, pensant en el servei, no? I potser ficar-me en un lloc que, no? Pues, que no és del meu àmbit, però entenc que si, no? si ara les escoles bressol s'hauran d'adaptar no? pues amb totes aquestes treballadores, no? pues que moltes ja hi són i, no? i fan aquesta feina, però potser amb noves dinàmiques, potser ja fer-ho tot de cop, no? pues començar el curs no? pues amb totes aquestes treballadores ja incorporades no? i amb aquestes noves dinàmiques que també, evidentment, pues d'una manera o una altra repercutiran en la qualitat del servei, perquè ni tan sols el fet de que s'hagi no? pues reparat aquesta injustícia no? que potser moltes treballadores sentien, pues que al final estic segura doncs, que també canviarà el clima i canviarà la manera de treballar i per tant, acabarà repercutint també en els veïns i veïnes de la nostra ciutat. No? Per tant, no? tornar a sol·licitar no? pues que es faci el mateix amb totes aquestes treballadores i després hi ha un tema que també vaig comentar a la comissió informativa, però que vull comentar al ple perquè quedi en acta, i és el fet de que, bueno, a mi, no? coneixent com funciona l'Ajuntament, sí que em venen al cap molt d'altres serveis que es poden trobar en aquestes condicions. Puc posar un exemple, que són els conserges de les escoles. És a dir, sé que tenim conserges de les escoles contractats per empreses externes i conserges de les escoles contractats per el propi Ajuntament. No? Per tant, clar, a mi el sentit comú em diu que estem un altre cop cometent la mateixa irregularitat, per no dir il·legalitat, que al final sí que és una il·legalitat. Per tant, jo vaig demanar doncs, que es revisessin no, les diferents situacions en les que s'estigués repetint aquestes circumstàncies i, per tant, que també es corregís i que, bueno, que es fes un anàlisi dels serveis que podrien estar doncs, un altre cop doncs, generant aquesta injustícia. No? Se'm va dir que no existien aquests serveis, jo no ho vull posar en dubte, però bueno, també voldria saber les explicacions de per què no es considera no, que, per exemple, aquest servei que a mi sembla al cap no està cometent aquesta disfunció o altres que segurament vostès també coneixen. Res més. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
5: Sí, gràcies. No, només el punt 4 i 5 han comentat que es debaten conjuntament però es votaran separadament, no? Vale. No, simplement per fixar la nostra postura del PSC, en el punt 4 esperem que serà abstenir-se, però esperem que tots aquests ajustos que es fan de RLT doncs són positius de cara al servei que dona l'Ajuntament i de cara també a la convivència interna dels treballadors i que vagin regularitzant allò que parlàvem abans, no? de les hores extres i prorrogació de jornada. I en el punt 5è hi ha uns antecedents judicials i un acord de sindicats, per tant, no tenim res en contra.
1: Gràcies, senyora Corona.
3: Sí, senyor Mate, me ha pillado pero un poco solo. De l'Ajuntament som 556. De Saki Gerfels no ho sé, però li puc fer arribar. Gerfels me xiven que uns 90, però li passarem la dada exacta. I senyora Candela, el que em diu de les escoles bressol, això ja ho vam parlar també a la comissió. Al final cada procediment judicial té unes característiques concretes. Per considerar que hi ha una sessió il·legal de treballadors s'han de donar unes característiques molt concretes, inclús de vegades el tema de l'antiguitat ja pot definir la sentència cap a una banda o cap a l'altra. Si la sentència finalment, diu vostè que imaginem que no li dona la raó a les treballadores amb el següent cas, és injusta, doncs miri, sentències després és valorable si és injusta o és justa, però la sentència s'acata. I normalment estan molt ben fundamentades i diuen perquè sí o perquè no. Si els donen la raó a les treballadores, òbviament es farà, bueno, l'Ajuntament no té cap problema, com s'ha de fer, s'admetran, i si no, òbviament no. Jo no consideraré que sigui injusta, ja li dic, ni cap a una banda ni cap a l'altra, perquè entenc que estarà ben fundamentada. Nosaltres esperarem el resultat del procediment judicial i en base a això actuarem, perquè també seria una mica injust, entenc jo, sense saber el resultat, admetre a determinades persones que a lo millor, li dic, no ho sé, el jurat estima que no s'han cedit de forma il·legal. Per tant, hem de ser prudents amb això i esperar la sentència. I em diu si hi ha altres serveis, ja ho hem comentat també això amb anterioritat, nosaltres no hem detectat cap altre servei amb aquestes condicions. Hem de pensar que les persones de les escoles Bressol sí que és veritat que tenien unes condicions molt concretes perquè, tal com vostè bé diu, feien feines que també feia personal de la casa, amb la qual és veritat que aquí sí que hi havia una barreja una mica de funcions i això ha estat el determinant principal de la sentència. En altres serveis no ho hem detectat i vam fer un anàlisi pràcticament de tots els serveis que tenim contractats des de fora i no s'ha detectat. I ja està. Merci.
1: Gràcies. Fa falta un segon torn. Pues passarem primer a votació del punt número 4. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat en el vot favorable d'equip de govern l'abstenció de la resta de grups. I ara votarien el punt 5è. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovat l'abstenció de Junts i Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de grups. Passem al següent punt, que seria el punt 6è, que seria la resolució de les peticions d'autorització de compatibilitat. Senyora Corona.
3: Sí, en aquest mes tenim una persona que demana la compatibilitat per fer una altra feina, compleix els requisits que es van acordar en el seu moment, la feina que farà fora no interfereix per res amb la feina que fa aquí a la casa, per tant, se li dona l'okay i ja està. Gràcies.
1: Gràcies. Alguna paraula, senyor Espanyol?
5: Gràcies de nou. Sí, simplement és per fixar la postura del PSC serà abstenir-se com hem fet altres vegades amb aquests punts semblants de compatibilitat, però aprofitant l'avinentesa volia fer un prec molt ràpid a treure un tema que va relacionat perfectament amb aquest assumpte. Hi ha una treballadora funcionària de l'Ajuntament que ha demanat diverses vegades compatibilitat per ser, bueno, per postular-se jutgessa de pau substituta del seu poble. Bé, simplement és un prec perquè puguin revisar el tema, la comissió de compatibilitat, puguin estudiar el tema, les següents variables que jo ara comentaré, i poden intentar fer alguna excepció, ampliar alguna excepció més dintre de la comissió d'estudi quan ja en surten aquests temes. Una jutgessa o jutge de pau substitut, a més, ja sap vostè, a més, vostè és advocada com jo, és un jutge lego. No té retribució, no té una funció pública, és un servei públic. Jo entenem que no és incompatible. No té sou, no està dintre de l'Estatut de la Judicatura, està nomenat per el jutge de la seva demarcació judicial, que és el jutge de primera instància. En fi, que hi ha una sèrie de variables que podrien considerar-se dintre de la comissió de compatibilitat. Simplement ho comento com a possible revisió, res més. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
3: Sí, sé del cas que em parla perquè, a més, és que és veritat, és un càrrec que no té remuneració, però sí que és veritat que és un nomenament públic i no és compatible tindre dos. Jo estic absolutament d'acord amb el que vostè diu perquè segurament és el cas més estrany que pot passar. Al final, ser jutge de pau és un tema, bueno, en aquest cas substitut ja, que és un tema com molt d'il·lusió en personal, però és una feina ni tan sols remunerada, vull dir que els que ho fan realment, però també és veritat que amb la normativa a la mà és que no es pot, per molt que en aquest cas potser en lo personal ens agradaria, però és que no podem fer una excepció perquè si no, bueno, és que no s'ajusta la norma, no podem, i és el cas que em diu, Gràcies.
1: Gràcies. Fa falta senyora Armengol.
8: Sí, només afegir, no?, de que, bueno, per una banda estem completament d'acord amb el que ha exposat el senyor Espanyol i, bueno, no sé si es podria mirar de que si hi ha algun buit legal que pogués acceptar, doncs, aquesta compatibilitat, perquè, com vostè molt diu, la trobem bastant injusta, a més sense retribucions, en un municipi que no és el nostre, no acabem d'entendre-ho, no?, tal com vostè deia. I després, només un prec també, perquè es veu que aquesta persona ha fet també algunes instàncies, no?, ha posat algunes instàncies i no se li han contestat, no?, explícitament, no?, potser, no sé si no se li ha contestat res, crec que res, i llavors demanaríem, doncs, bueno, com a mínim, doncs, la contesta, no?, a aquestes instàncies que ha fet la treballadora. Gràcies.
1: Gràcies. Alguna, senyor Espanyol, no? Senyora Corona.
3: Jo al senyor secretari m'ho dirà, però tornarem a donar-li la braça, aviam si trobem algun recoveco. Realment, en lo personal, és que és veritat, a tots ens encantaria, però avui per avui no es pot, però li continuarem donant la canya i diré que és cosa seva i així ja està. Gràcies.
1: És a dir, per aclarir-ho, no és un tema que sigui l'Ajuntament de Castelldefels qui posi la limitació, sinó que és la normativa, no sé si era l'autonòmica o l'estatal, la que impedeix aquesta compatibilitat. Que quedi clar que no és un tema de l'Ajuntament. Passem, doncs, a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovat el no favorable d'equip de govern, l'abstenció de la resta de grups. El punt 7è seria l'aprovació de la nova ordenança fiscal número 28, reguladora del recàrrec sobre l'impost sobre les estades en establiments turístics. Senyora Corona.
3: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics

0: Gràcies, paraules. Senyor Armate.
1: Sí, avui anirà una mica de números, senyora Corona. La pregunta és, tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic. Si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només en respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
0: Gràcies, senyora Borque.
2: Hola, bona tarda. Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu. Però si llegim atentament el text, veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit. Destinar aquests recursos a reforçar neteja, seguretat, manteniment, conservació de platges, de patrimoni, a la gestió dels espais públics que es veuen més afectats per la pressió turística. I és precisament aquest compromís polític el que avui trobem a faltar a Castelldefels. No demanem modificar l'ordenança, demanem que el govern expliqui què pensa fer amb aquests recursos i que assumeixi davant d'aquest ple el compromís que revertiran en la millora de la ciutat. De fet, aquesta ordenança segueix pràcticament el model elaborat per la Generalitat, que tampoc vincula jurídicament la destinació dels ingressos. Per tant, sabem que aquesta qüestió no es resol modificant el text de l'ordenança, però precisament per això creiem que avui en aquest ple hauríem d'adquirir aquest compromís polític. No volem que aquest recàrrec es converteixi simplement en una nova font d'ingressos per fomentar encara més un turisme desfermat que desplaça els nostres veïns i veïnes o en despeses supèrflues per la ciutat aparador de festes, festetes, estrelles, estàtues. Volem que els veïns i veïnes de Castelldefels puguin veure que els recursos que aporta el turisme tenen un retorn directe sobre la ciutat. Per això també demanem un compromís de transparència. Proposem que el govern presenti anualment davant d'aquest ple un informe amb la recaptació obtinguda gràcies a aquest recàrrec i amb el detall dels projectes i actuacions que s'han finançat amb aquests recursos. D'aquesta manera, la ciutadania podrà comprovar que aquest impost compleix realment la finalitat en la que avui es presenta. Jo volia fer les preguntes que també ha fet el nostre company, el senyor Amate, perquè ja ha estat buscant quan hem recaptat fins ara de la taxa que s'ha anat recaptant i no he trobat enlloc que es digui explícitament el que s'ha recaptat aquí a Castelldefels i en què s'ha destinat. Per tant, des d'Esquerra defensem un model de turisme responsable i sostenible, un model que generi activitat econòmica, sí, però que per sobre tot contribueixi a preservar la qualitat de vida dels residents i a garantir que els beneficis del turisme reverteixen en els veïns i veïnes de Castelldefels. Per tant, compartim la creació d'aquest recàrrec. De fet, s'ha impulsat i s'ha defensat des d'altres institucions, però també diem que a partir d'ara el més important no serà només recaptar aquests recursos, sinó gestionar-los amb responsabilitat, amb transparència i amb una prioritat clara, que és millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels. Gràcies.
0: Gràcies, senyora López.
3: Moltes gràcies. Doncs, bueno, una mica seguint en el discurs de la companya.

0: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara doncs, amb aquest recàrrec tindrem l'oportunitat que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat doncs, tinguin una part també per pagar-ho. No? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure. Una mica per fer una mica de marc, no? I perquè tothom ho entengui. No és un impost nou, com deia la regidora, sinó que estem exercint l'autonomia que ens dona aquesta llei per fer aquest recàrrec municipal. I aquesta norma diu que en primer lloc, el turisme no es pot pensar només com a una promoció, sinó que s'ha de governar i per això la llei catalana obliga la Generalitat a destinar el 25% de la recaptació total en polítiques d'habitatge i en segon lloc dona als ajuntaments aquest marge, aquesta potestat per establir un recàrrec propi, que en aquest cas a Castelldefels arriba a un topall de 4 euros per estada com a màxim. Per tant, l'essència d'aquesta eina és una mica corregir aquests desequilibris que la turistificació genera al nostre municipi. Després, parlant una mica de dades, jo també he fet una mica de recerca i l'impacte que actualment el turisme té a Castelldefels, òbviament no és una opinió, és una realitat. Segons el que jo he pogut trobar, i si no després la regidora em corregeix, de l'últim any complet que he trobat dades, que és el 2024, la nostra ciutat va generar prop de 489.000 euros d'ingressos per la quota de l'import turístic, que estem parlant doncs, gairebé de mig milió d'euros, que demostren doncs, la potència d'aquest sector a la nostra ciutat. Però, òbviament, això darrere d'aquests euros tenim persones. Això suposa que, segons el que jo he trobat, per exemple, l'any 2025, vam registrar 544.000 pernoctacions entre residents i estrangers a la nostra ciutat. Òbviament, això estableix una tensió a la nostra ciutat i al nostre espai públic, al nostre consum d'aigua, a la generació de residus, increïble, però especialment també ho fa el nostre mercat d'habitatge. Per això nosaltres també volem demanar que quan tinguem les previsions dels ingressos reals d'aquest recàrrec, doncs l'Ajuntament elabori aquest pla anual de destinació d'ingressos i que també ens agradaria doncs, poder participar, si és possible, doncs, de l'establiment d'aquestes prioritats. Per exemple, quines serien les nostres prioritats? Òbviament, en primer lloc, habitatge. Sabem que és el primer impacte i el més fonamental que tenen les veïnes de la nostra ciutat i que expulsa aquestes veïnes de la seva ciutat. Volem que aquest recàrrec complementi la inversió que fa la Generalitat. Volem ajudes al lloguer i també que s'incrementi, a través d'aquests nous ingressos, l'adquisició de pisos via tanteig i retracte per fer créixer el nostre espai, el nostre parc públic. Després, un turisme diferent. Castelldefels és més que només la platja, els xiringuitos, els restaurants, que estan molt bé, però creiem que cal invertir en el que ens fa únics, com el desenvolupament del castell i de l'eix històric, com ja vam començar quan estàvem al govern, i que d'aquesta manera també estaran en millors condicions perquè les veïnes de la ciutat doncs, puguin gaudir d'aquests espais, no? Perquè hem de cuidar la nostra identitat i no permetre que la ciutat es converteixi en un decorat buit pel visitant. Mobilitat sostenible. El turisme tensiona el trànsit, està clar, especialment a la platja. Per això proposem finançar la creació d'aparcaments dissuasius als accessos connectats amb busos i llançadora per reforçar aquest transport públic i garantir una xarxa de carril bici segura i contínua, evitant els punts negres com els de l'Avinguda Pineda. Per tant, per últim també, protecció de l'entorn. Sabem que el nostre entorn natural, com són les dunes, per exemple, no han de ser espais on la natura sobrevisqui a la gent. Calen recursos per mantenir-les i educar en què nosaltres ens hem d'integrar en aquests espais naturals amb respecte. Per últim també, òbviament, voreres habitables i neteja. No pot ser que les veïnes de les zones especialment turístiques doncs, pateixin la degradació d'aquest carrer. En definitiva, aquesta ordenança sabem que no és una qüestió de xifres només o de fer caixa. Aquesta declaració d'intencions és una declaració d'intencions política. Volem governar el nostre turisme i volem que Castelldefels sigui un bon lloc per viure per les seves veïnes. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
2: Gràcies i bon dia, bona tarda ja. Ja fa uns mesos que vam preguntar al ple sobre la nova taxa i veiem que està bastant ben explicat en els informes tècnics. Ens alegrem que l'Ajuntament hagi pres també la decisió correcta, que és posar la taxa amb els valors més alts, ja que els nostres veïns i veïnes pateixen la pressió turística, i és de rebut que aquesta taxa sigui la més alta per poder ajudar i reforçar els serveis públics. Segons els informes que hem vist, tenim a Castelldefels una mitjana anual de més d'un milió de turistes que pernoten a la nostra ciutat. I també, segons aquest informe, hi ha una previsió, si no m'equivoco, d'ingressos de més de 850.000 euros amb aquesta nova taxa. Per això, una mica repetint el que els companys han preguntat, ens agradaria saber a què es destinaran, ja que també el mateix informe ens indica, no?, que, entre altres, es pot derivar per al manteniment i la neteja, les millores dels serveis municipals en temporada alta, la mobilitat, la seguretat ciutadana, l'ordenació turística, el control i la inspecció d'habitatges d'ús turístic i també la promoció turística. També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat, i tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places, apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places, càmpings tenim un, amb 1.050 places, i habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinades a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners, per la pressió que té la nostra ciutadania, doncs, quan milers de persones es visiten i pateixen tots els serveis com la seguretat, com la policia, la brigada o sobretot la neteja. Llavors, ens agradaria saber si això ja ho tenien contemplat o si en algun moment dels segons plens ens ho podran dir. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
3: Sí, l'estimació que me l'han preguntat ja ens ho ha dit la senyora Eva López, surt en l'informe econòmic. Hem de dir que aquesta estimació, nosaltres encara no tenim les dades d'aquest estiu, amb la qual cosa, bueno, l'hem d'agafar una mica amb pinces, perquè segurament quan presentem pressupostos entenem que pujarà, perquè podrem tindre comptabilitzades les pernoctacions de l'estiu, que al final bueno, és el gruix més important de l'any. Abans sí que m'he oblidat de comentar que aquesta taxa s'implantarà en dues fases, una fase que començarà l'1 d'octubre fins al 30 de març de l'any que ve i una segona fase a partir de l'1 d'abril i ja fins endavant, m'havia oblidat de dir-lo. I senyora Silvia López, no, aviam, el seu optimisme m'agrada. 4 euros només és en cas d'hotels de 5 estrelles que no tenim cap. Però bueno, s'estableix l'ordenança perquè potser algun dia en tindrem. La majoria d'establiments de la nostra ciutat estaran entre el 1,20 i 1,80. No hi haurà qui passarà d'aquesta quantitat amb l'estructura hotelera que tenim a dia d'avui. I em diu, senyor Amate, el tema del fraude. Aviam, s'intentarà que no hi hagi fraude, però això depèn una mica als hotels és molt complicat, perquè ells normalment sí que declaren totes les preguntes que tenen. Els habitatges d'ús turístic, és veritat, és més complicat, però ja ho saben vostès que s'estan fent més controls i fent més inspeccions. Esperem que ningú estigui amb molta intenció de defraudar, però bueno, això potser va una mica amb la condició humana, i tot i que farem inspeccions, bueno, ja veurem aviam i esperem que ningú defraudi. I senyora Borqué, és que vostè ho ha explicat superbé, és que tant la Gene com Barcelona, que podria ser un ajuntament de referència per la seva importància, ho diuen, que això va als recursos generals i el destí de tot el diner, els cèntims de l'Ajuntament, ve definit als pressupostos. Òbviament, clar, les despeses més importants aquí, i jo crec que a tot arreu, que són neteja, seguretat, el cuidat dels espais públics, els serveis als ciutadans, és que tampoc no tenim gaire més cosa en què gastar, que això ja no és poc. No és poc, però és que, òbviament, clar que ni d'això, si és que són les partides més importants cada any del pressupost, no pot anar a cada cosa, però sí que és veritat que el que recaudi amb aquest això, com a la plusvàlua, com a malicio, cada any quan tanquem l'any anterior i es presenten les comptes, tots vostès poden veure el que es recauda de cada impost, de cada subvenció que rebem i de tots els ingressos de l'Ajuntament, amb la qual cosa això de transparència està més que garantit, no en aquest cas, en tots, perquè per això es presenten el tancament de les comptes anuals. I torno amb vostè, senyora Sílvia López, diu vostè al castell, doncs deu estar supercontenta perquè sap vostè que al castell se li està donant un desenvolupament molt, molt important, amb el qual doncs jo crec que, miri, amb això estarem, avui sembla que estarem tots d'acord. I el tema de la neteja, també tots sabem que ha millorat moltíssim, que no hem arribat al 100% de la perfecció, doncs no ho sé, tot és millorable en la vida, però la millora és molt visible i no només en barris que potser rebran més turistes, sinó en barris que són de gent que viu tot l'any, també s'ha notat moltíssim, amb la qual jo crec que aquí no hi ha cap problema, però insisteixo, és que el destí d'aquests cèntims no va amb una partida exclusiva, va, és que ho ha dit vostè, va a la bossa general d'ingressos de l'Ajuntament. Gràcies.
1: Gràcies. Obriré un segon torn. Paraules, senyora López.
0: Vale, no, sí, o sigui, sabem que la dinàmica és aquesta, no? Que va a la bossa general, diguem, però només el que estàvem demanant és una mica de planificació de què farem amb aquests ingressos, perquè segons el que em deia nosaltres, el que em deia vostè, i les dades que tenia jo, si estem prop ara de 500.000 d'euros, doncs arribaríem al 1.000.000 d'euros aproximadament amb aquesta nova, doncs bueno, ja comença a ser un volum de diners interessant com per poder aplicar-ho doncs, a la retaïla de coses que els i he anomenat jo, o les companyes.
1: Gràcies, senyora López.
2: Gràcies una altra vegada. Senyora Cristina Corona, no es pot dir on sí aniran, però ens pot dir on no anirà, perquè nosaltres no podríem compartir que es destinés a promoció turística, ja que com veiem els números de pernoctacions han anat pujant considerablement en els últims anys, doncs creiem que aquesta ciutat ja està arribant al límit d'aquesta capacitat i creiem que ja es destinen molts diners des de l'àrea de turisme a la promoció de la ciutat, més que suficient, i per això demano si es pot dir a on no anirà, si això ens ho pot assegurar. I aprofitant, tornar a demanar una altra vegada, no sé si per tercera o per quarta, que s'aturin les llicències d'edificis d'apartaments turístics, que es faci una moratòria per estudiar la pressió que tenen molts barris d'aquest tipus d'establiments. Que aquesta moratòria només pretén estudiar i fer una diagnosi del que està passant a la nostra ciutat. Simplement tornar-ho a repetir. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
3: Senyora Eva López, clar, és que no li puc dir on no aniran perquè els cèntims no tenen nom. I si va amb una bossa general, clar, on aniran més? Òbviament, a les partides més importants, que ja li he dit, que sempre són les mateixes. Seguretat, neteja, manteniment dels espais públics, però clar, jo no li puc dir aquest euro que no anirà a determinada àrea, és una bossa general, no reparteixen amb nom, però ja li dic, les partides més importants ja ho veurem en el pressupost després de l'estiu, quan ho passem, és que tornaran a ser les mateixes de sempre. Aquí no hi ha fórmula màgica. I m'ha preguntat, senyora Sílvia, algo de la planificació d'ingressos, m'ho he apuntat, però no sé exactament el que m'ha preguntat, disculpi, podem fer...
1: Sí, pot aclarir.
0: Hola, sí. No, només això que dic, si tenim aquest coneixement del volum d'ingressos que tindrem, només si podem tenir, ja sabem que no volem seguir a l'euro que va aquí, però bueno, sabem que podem fer una previsió i dir, ei, doncs amb aquests diners que ingressarem, doncs els prioritzarem en aquestes qüestions.
3: Sí, nosaltres vostès ja ho saben, que la nostra prioritat de coses que hem d'invertir, perquè entenc que no és una despesa, que en aquest cas sempre és seguretat i neteja, però tal com li ha dit la senyora Eva López, els cèntims no els podem numerar i separar amb sacs, va a la bossa general i el destí de tots els ingressos de l'Ajuntament ho veurem en el pressupost. Gràcies.
1: Doncs passem a votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt. Que és el punt 8è, que és l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels al sistema d'optimització de la compra pública de la Diputació de Barcelona. Senyora Corona.
3: Sí, habitualment l'Ajuntament s'adhereix a diversos sistemes de compra unificada a través de la DIPU o d'alguna altra administració, perquè moltes vegades és veritat que, com que són compres massives, al final surten millor de preu. Aquí ens adherim, ja tal com vam explicar, no suposa cap obligació. Si hem de fer una compra i aquí la trobem més bé de preu, doncs farem servir això i, si no, doncs continuarem comprant fora. Gràcies.
1: Gràcies, paraules. No hi ha paraules, passem doncs a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt, que és el 9è, que seria l'aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació Municipal de l'Ajuntament. Senyor Amador.
4: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Avui portem a aprovació inicial el nou reglament del Consell d'Educació Municipal. El primer va ser del 90, amb petites modificacions, i crec que és important explicar que no estem parlant simplement d'un canvi administratiu, com les últimes modificacions, estem parlant d'actualitzar una eina de participació perquè respongui millor a la realitat educativa de Castelldefels avui. L'educació ha canviat molt durant aquests últims anys i també han canviat els reptes que tenim com a ciutat, l'equitat, la cohesió social, la convivència, l'acompanyament a les famílies, el treball en xarxa o el mateix programa de Pla Educatiu Entorn, que com saben, la Generalitat posa en marxa aquest programa i l'Ajuntament s'encarrega de coordinar-lo perquè escoles, famílies, entitats i serveis treballen junts ajudant els nens i nenes per aprendre dins i fora de l'escola, no? Le dient Escola 360. Per això, aquest reglament reforça el paper del Consell com un espai de diàleg, de participació i de proposta, on la comunitat educativa pugui aportar idees i construir conjuntament les polítiques educatives del municipi. Voldria posar en valor que aquest text és fruit d'un procés de treball compartit. S'han recollit aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa, dels serveis tècnics, amb l'acompanyament de la Diputació de Barcelona i també dels grups municipals que han volgut fer-hi aportacions. Crec que aquest és precisament l'esperit que ha de tenir el Consell: escoltar, debatre, consensuar i construir. El nou reglament també incorpora una visió més transversal de l'educació, vinculant-la al Pla Educatiu Entorn i al model de ciutat educadora que Castelldefels fa anys que impulsa. No volem un Consell que només sigui informatiu, volem un Consell viu, un espai on les decisions es puguin enriquir abans de prendre's, on la comunitat educativa pugui influir i on les diferents mirades sumin. I aquest, per mi, va ser des del principi del mandat un objectiu: enfortir i afavorir la comunitat educativa. Per això jo crec que aquí estarem tots d'acord i demanem doncs el vot favorable a aquesta aprovació. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules. Senyora Burke.
5: Gràcies. Bé, l'educació és probablement la millor política pública que tenim per construir una societat més justa, més cohesionada i amb més oportunitats per a tothom. I precisament per això, des d'Esquerra, sempre hem defensat que les polítiques educatives no poden limitar-se al que passa dins de les aules. Una ciutat també eduquen les escoles, però també les famílies, les entitats, la cultura, l'esport, el lleure, les biblioteques i els espais comunitaris. Aquest és l'esperit que esperem que guiï aquest nou Consell d'Educació Municipal que avui aprovem. El reglament que deixem enrere responia a una realitat de fa més de 35 anys. Bé, no? Des d'aleshores, la societat ha canviat profundament, els reptes educatius són molt diferents i també ho és la manera d'entendre l'educació. Era necessari, per tant, actualitzar aquest òrgan perquè fos més participatiu, més transversal i més representatiu de tota la comunitat educativa. Des d'Esquerra hem volgut contribuir amb una actitud propositiva. No es tractava només de modificar el reglament, sinó de reforçar un model educatiu de ciutat. Per això valorem molt positivament que s'hagin incorporat algunes de les aportacions que vam plantejar. En primer lloc, que el preàmbul faci un reconeixement explícit al Pla Educatiu d'Entorn, que no és un detall menor. Precisament el Pla Educatiu d'Entorn és una de les eines més importants que té Castelldefels per treballar conjuntament les administracions, els centres educatius, les entitats i la comunitat. Fa gairebé 20 anys que genera xarxes, suma esforços i crea oportunitats educatives més enllà de l'horari lectiu. També celebrem que en el reglament s'incorporin els objectius d'aquest pla educatiu d'entorn, que és afavorir la cohesió social, combatre les desigualtats, impulsar la interculturalitat i la coeducació, reforçar l'ús social del català i enfortir la relació entre escola, famílies i entorn. Fomentar també la participació dels infants i joves en activitats educatives, culturals i esportives i en el mateix Consell, que és difícil que ens participin els alumnes i que ho hem d'aconseguir d'alguna manera. Especialment important és el compromís amb la llengua catalana. El català és la llengua pròpia del país i també una eina fonamental de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. Que el reglament incorpori aquest objectiu és un encert i una responsabilitat compartida que caldrà traduir en accions concretes. Ens ha faltat que entre les funcions del Consell no s'hagi incorporat de forma explícita la voluntat d'impulsar programes i polítiques educatives orientades a millorar la qualitat, la igualtat i la inclusió i l'equitat educativa. Aquest és el capdavall, el veritable sentit de qualsevol política pública d'educació, garantir que el codi postal o la situació socioeconòmica d'una família no determini les oportunitats d'un infant. De tota manera, això sí que és es recull en el Pla Educatiu d'Entorn, que és el projecte estratègic de la nostra ciutat. Durant el debat també vam plantejar la creació de noves comissions de treball. Finalment s'ha optat per una altra via, que és reforçar la coordinació amb les comissions ja existents en el Pla Educatiu d'Entorn. Acceptem aquesta opció perquè entenem que no sempre cal crear nous òrgans i si els que ja existeixen funcionen bé. Però també volem deixar clar que aquesta coordinació haurà de ser efectiva, transparent i útil. El Consell ha de poder conèixer, debatre i fer seguiment del treball que es desenvolupen en aquestes comissions. Dit això, avui comença una nova etapa. Aquest reglament serà tan útil com la voluntat política que hi posem darrere. El Consell no pot convertir-se en un òrgan que es reuneix per complir l'expedient. Ha de ser un espai real de participació, de debat, d'escolta, el que deia el regidor ara. Un espai on la comunitat educativa pugui influir en les decisions municipals. Els reptes que tenim són enormes. Reduir l'abandonament escolar, combatre la segregació, garantir la inclusió educativa, reforçar el benestar emocional dels infants i adolescents, facilitar l'accés a les activitats educatives fora de l'horari escolar i continuar fent del català una llengua de trobada i d'equació. I tot això només serà possible si institucions, professionals, famílies, alumnes i entitats treballem tots plegats. I aquest és el principal paper que ha de tenir el nou Consell d'Educació. Per responsabilitat, però també per coherència amb el model educatiu que sempre hem defensat, des d'Esquerra votarem favorablement aquest reglament. Ho fem satisfetes perquè s'ha incorporat aportacions que reforcen la mirada comunitària de l'educació, però sobretot ho fem amb l'exigència que aquest Consell sigui un instrument útil, viu i influent, capaç d'impulsar polítiques educatives ambicioses que garanteixin la igualtat d'oportunitats i continuïn fent de Castelldefels una autèntica ciutat educadora.
1: Gràcies, senyor Martín.
6: Sí, gràcies, alcalde. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, regidor Amador. Gràcies per la presentació d'aquest nou reglament i per la tasca feta també a tota l'àrea. I ja els hi començo manifestant, no?, el nostre vot favorable a aquesta aprovació inicial del text, ja que creiem, sincerament, no?, que el pas de Consell Escolar Municipal a Consell d'Educació Municipal no és només un canvi de nomenclatura, sinó una evolució necessària cap a una visió més transversal comunitària de l'aprenentatge. Aquest reglament s'ajusta molt a la idea, no?, de ciutat educadora, un concepte que Castelldefels té nom i cognoms, com tots sabem, especialment, no?, la figura de la Maria Josep Udina, que ens va deixar l'any passat, aquí va ser gran impulsora d'aquesta visió a la nostra ciutat i sempre aprofitarem per fer-li un record quan tinguem ocasió. Ella va ensenyar que l'educació no acaba a les parets de l'escola, sinó que s'impregna a tot l'espai públic i social. Ens complau veure que s'han recollit en el text, ha fet un repàs la senyora Borque, no?, especialment arran de les reunions de la comissió redactora i amb objectius que des de Movem han estat i són irrenunciables, com són la lluita contra la segregació escolar i socioeconòmica. El SEM ha de ser l'eina per garantir aquesta equitat i el seguiment de la distribució de l'alumnat, garantint que cap infant es quedi enrere per motius de vulnerabilitat. L'escola inclusiva i la proposta d'escola institut inclusiva pensem que ha de ser central i ha de passar també per Consell Escolar Municipal per aconseguir un equilibri i un consens a la comunitat educativa que atengui també les necessitats i les visions de tots i de totes. També pensem que s'ha de reforçar molt el benestar i la salut de les aules. No podem ignorar les reivindicacions i mobilitzacions del sector educatiu els darrers mesos, el repte de la climatització de les aules i la lluita contra el bullying no són temes menors o tècnics, sinó urgències que el nou Consell ha de tenir la capacitat de deliberar i proposar solucions reals. No? Per Movem, la centralitat d'aquest reglament rau en la seva capacitat de ser un òrgan viu. Ens felicitem perquè s'ha ampliat la seva definició, perquè no volem un Consell que només rebi informació, sinó que volem un Consell que sigui un espai d'impuls i avaluació de les polítiques educatives municipals. En definitiva, celebrem la cordialitat i el treball realitzat per l'àrea d'educació, com deia abans, i del regidor Amador, per portar a terme aquest text, incorporant la perspectiva lingüística del català com a llengua d'equació i perspectiva de gènere en l'educació. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Guillamón.
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, doncs des del grup municipal socialista volem començar agraint el treball realitzat tant per serveis tècnics com els membres del SEM, com el propi regidor, el senyor Amador. Creiem que sí que és cert que des del 2015, com bé han explicat els meus companys, doncs la realitat social de les nostres escoles ha canviat i aquest reglament, aquesta actualització del reglament, creiem que és una eina que ha de dotar a la nostra ciutat de totes les mesures per poder posar-se al dia i donar pues, aquest servei als nostres infants. En principi, nosaltres vam deixar que dintre del SEM, quan es debatia, vam deixar a tots els membres que es posessin, que donessin les propostes, perquè creiem que ha de ser un espai on la comunitat pugui donar les seves idees i el seu parer sense aquesta ingerència política, tot i que realment creiem que ho han fet molt bé i que el nou reglament incorpora les millores que nosaltres creiem que són positives, com ben han explicat els meus companys, aquesta integració de l'entorn, el tema de la ciutat educadora, vehicular la llengua catalana dintre de les escoles. Si bé és cert, hem de recordar que aquest reglament és precisament per tenir el funcionament del Consell d'Educació Municipal. Llavors entenem que s'han recollit totes les mesures que des del Partit Socialista entenem que són molt importants. Sí que és cert que hi ha un parell de punts que creiem que s'haurien d'haver pogut acabar de parlar, que no impedeixen el nostre suport. Però sí que és cert que aquest nou plenari queda configurat amb 54 vocals i sí que és cert que normalment quan assistim crec que no hem arribat mai als 54, si em pot corregir el regidor, llavors creiem que s'ha de fomentar aquesta participació i creiem que dintre del reglament s'hauria pogut ficar algun tipus de mesura. No? Després també dintre del tema de la participació i s'ha parlat dintre del Consell Escolar, abans teníem, com bé ha dit la meva companya, perquè teníem un representant del jovent, de l'alumnat, i bueno, aquest representant pues, va caducar perquè ja no era tan jove i portem diversos consells sense aquesta representació, que a més, si no m'equivoco, si no és així, me pots corregir, són 8 representants dels nens, de la part dels nens. Llavors, si no tenim ni un, doncs creiem que s'ha de fer alguna cosa perquè estigui reconeguda o que estigui o que se fomenti la participació d'aquesta part dels membres del Consell. I, per una altra banda, vam veure que abans es feia trimestralment la convocatòria del Consell, es continua trimestralment, però sí que és cert que en l'anterior reglament hi havia un al principi i un altre al final. Bueno, valorarem si fer algun tipus d'aportació en el període de delegacions, però bueno, m'agradaria si el regidor em pogués explicar per què s'ha limitat a aquesta aquesta reunió d'arrencada de, després de les eleccions i per tancar, perdó, de les eleccions del curs escolar i, per, i de la finalització. I, en definitiva, des del grup municipal socialista valorem molt positivament aquesta actualització del reglament, del treball que han fet els tècnics, del regidor i dels membres del SEM, i esperem que a partir d'ara aquesta modificació no sigui únicament per millorar el reglament, sinó que es aconsegueixi un Consell Escolar Municipal actiu, representatiu i amb capacitat d'incidència sobre les polítiques educatives dels nostres infants a la nostra ciutat. Per tot això, li votarem favorablement en aquest reglament, en aquesta modificació. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Amador.
4: Bé, doncs agrair tot el recolzament, perquè també tot el consistori, tots els partits han estat també representats per participar i treballar en el reglament. És un reglament que, com saben, ha trigat doncs, quasi tot un curs en poder redactar-lo. De fet, la Diputació, estàvem fent el tancament aquesta setmana i ens han comentat que hem sigut l'Ajuntament que més ha trigat, però per això, per aquesta, no, perquè personalment i també per tot el personal de l'àrea, doncs, han volgut doncs, obrir aquesta participació, obrir a totes les esmenes dels borradors, obrir doncs, més reunions també i perquè tinguin també en la representació, no només la participació, sinó en la representació de tots els col·lectius, una equitat que abans no hi havia entre la pública i la concertada, per exemple. Sobre la participació de l'alumnat, doncs, s'està treballant ja des de fa molt de temps en l'EPA, en el Consell de la Infància, en l'EPA, que és l'Espai de Participació Adolescent, perquè aquests infants, aquests joves, doncs puguin i jo tinc constància també que persones, infants que estan en l'EPA, estan també ja en consells escolars. O sigui, només falta des dels centres, des de les direccions, des dels claustres, poder doncs, animar-los una mica més perquè puguin assistir al CEM. És una feina, jo crec que també, de tota la comunitat, no només de l'àrea d'educació, del regidor, no? Sinó que també, i hem trobat també, com s'ha comentat, aquesta falta, no? Hi havia molta implicació en alguna persona durant molt de temps, però ara doncs, hi ha una mancança d'alumnat de representació. I doncs, agrair també contínuament doncs, la participació que heu fet durant tot el procés. Gràcies.
1: Molt bé, obrirem un segon torn, si fa falta. No, sí, senyor Maté.
8: No, només per acabar el posicionament de tots els partits polítics, des de Junts pensem que ha estat una bona feina, tant del regidor com de tota l'àrea. No es preocupi si hem trigat més, crec que és un bon document, un molt bon document, i no em resta més que bueno, remarcar una mica el que s'ha dit aquí respecte a la llengua catalana i respecte, i una cosa que ens preocupa a tots, és la participació. La participació, no sé com ho hem de fer, però seria molt important que els alumnes tinguessin aquesta consciència de participar en un tema seu propi. Per la resta, res a dir i el recolzament total. Gràcies.
1: Doncs, no sé si vol tancar. Doncs passem directament a votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és el punt número 10, que seria l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la Policia Local de Castelldefels. Senyor Soler.
9: Sí, gràcies, alcalde. Com ja hem comentat en les comissions informatives passades i també en altres moments en el ple municipal, doncs ja es posa a aprovació aquest doncs, reglament d'armes, que després de passar doncs, tot el procés i doncs, també només amb una única al·legació, que a més a més que, doncs, és d'un dels grups municipals doncs, aquí presents al ple, doncs, ja posaríem doncs, a disposició d'aquest reglament doncs, si avui s'aprova doncs, per la policia local i doncs, posar una mica també d'ordre i actualització a les eines de treball que té la nostra policia local.
1: Gràcies. La senyora Cruz ens ha deixat, no es troba bé i, per tant, ha abandonat el ple. Paraules? Senyor Martín.
6: Sembla que també en aquesta intenció de posar ordre en aquest reglament i millorar-ho, doncs des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la forma de la plantilla local de Castelldefels. Ben al contrari, sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament, per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, la nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar. I què vam desestimar? Doncs, utilitzant l'informe tècnic com un escut, vostès diuen que el protocol del Departament d'Interior de la Generalitat ja diu això, que la norma catalana no ho exigeix, però escoltin, complir amb els mínims que fixa la Generalitat és una obligació legal, però la voluntat política d'anar més enllà i fixar màxims d'excel·lència i dels drets humans és responsabilitat política d'aquest govern. Repassem breument per on anaven les nostres al·legacions i perquè ens fem una idea del que estem parlant. No? En referència a la salut mental, els vam demanar restringir l'ús del làser en persones que pateixen crisis severes de salut mental o alienació per substàncies estupefaents. L'informe respon que el TASER és l'eina de cobertura concebuda per reduir el risc, però les dades en Catalunya ens diuen que la meitat dels usos del TASER es fan intervencions amb crisis psiquiàtriques. Una descàrrega elèctrica no curarà cap brot psicòtic. Apliquem el sentit comú, la resposta prioritària davant d'una crisi de salut mental ha de ser la sanitària i de mediació. Enviar un missatge que normalitza l'ús elèctric en aquests casos és un error polític. Sabem, com deia abans, que l'ús dels dispositius és molt correcte a la ciutat i es fa un bon tracte del tema de salut mental i s'utilitza només en casos molt excepcionals. Però això pensem que ha d'estar recollit en el propi reglament i no basant-nos en el reglament de mínims dels Mossos d'Esquadra i després del bon ús i bon criteri que tinguin els encarregats de fer-ho servir. Un bon reglament ha de recollir que la resposta i l'atenció i la mediació en aquests casos és molt més efectiva que l'ús del TASER. I ho dic per pròpia experiència. He atès crisis psiquiàtriques arreu de Catalunya, a peu de carrer, al costat d'un Mosso d'Esquadra, al costat del SEM, al costat de policies locals, i li puc dir perfectament que hi ha excel·lents professionals, com el que són els de Castelldefels, que saben perfectament quan fer i quan no, i li puc dir que ha estat en desenes d'ocasions davant d'actuacions policials que han aprofundit la crisi psiquiàtrica i han acabat conduint a una situació violenta que es podia haver evitat amb una policia ben formada i ben compromesa com la que tenim a Castelldefels. Doncs bé, el reglament no recull aquesta voluntat professional que nosaltres en les esmenes la volíem incorporar. En relació a la protecció dels més vulnerables, els hem demanat prohibir taxativament l'ús de descàrregues en menors d'edat i eliminar la clàusula d'excepcionalitat en gent gran o embarassades. I ens diuen que no, que l'excepció s'ha de mantenir. Vostès prefereixen ignorar recomanacions reiterades dels síndics de greuges de Catalunya que demanen expressament la prohibició en tots els menors de 18 anys. I ni tan sols han fet una correcció parcial, una acceptació parcial de l'esmena i ficant-lo en menors de 16 anys. Jo crec que és pràcticament unànime que podria ser una bona eina per evitar descàrregues en menors d'edats, que sabem que aquí no es dona. La seguretat i la traçabilitat. Ens van dir que l'ús dels dispositius de descàrrega estigués estrictament condicionat a la càmera estigués en funcionament. Vam demanar que l'actuació policial amb el TASER ha d'estar gravada sí o sí. Per què ho diem? Perquè entre el 2018 i el 2021 més del 43% dels usos del TASER no es va gravar per deficiències tècniques de la gravació. És a dir, clar i català, van desconnectar la càmera per poder fer servir el TASER. Diguem-ho així perquè és la realitat. I això ha passat. I sabem que aquí a Castelldefels no passa, però un reglament que asseguri que no passi. I després, si us sembla, continuaré el segon torn amb les altres dues al·legacions que hem presentat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
10: Sí, hola, bona tarda. Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada, si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
1: Gràcies, senyor Soler.
9: Sí, gràcies de nou, alcalde. Senyor Planell, és evident. Vostè mateix ha dit el que anava a dir-li jo i contestar-li al senyor Martín. És que pocs marges de maniobra tenim les policies locals quan tenim una norma autonòmica i estatal que en regula a les policies locals. Per tant, nosaltres, com a policies locals, podem optar per tindre o no determinats dispositius o eines de treball a les nostres policies. Però com fer-les servir i en quins moments actuar, això ja està plenament reglamentat. I el que a més fem nosaltres amb aquest reglament propi per la policia local de Castelldefels és anar un pas més enllà. I fins i tot regular com utilitzarem i en quines situacions utilitzarem aquest tipus d'eines de treball. I a més, el que introduïm és una mica de control i fiscalització, perquè precisament quan es tinguin que produir, i esperem que no s'hagin de produir situacions que requereixin l'utilització d'aquest tipus d'eines, que al final puguem doncs, avaluar si l'ús ha sigut correcte, si ha sigut adequada la intervenció, o si s'ha d'aplicar alguna mesura correctora de l'actuació, o fins i tot sancionadora per aquella persona que estigui utilitzant aquesta eina. Per tant, jo crec que estem donant un pas molt important en intentar regular l'utilització d'armament a la policia local de Castelldefels. I anem més enllà de la normativa autonòmica i estatal, que no tindríem per què, però ho fem perquè a més tenim responsabilitat davant de qualsevol situació que pugui haver a la via pública. I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les TASER, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals de la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació de la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements, només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades, que a més, abans d'utilitzar qualsevol eina de treball, són els primers en conciliar, en intentar trobar un acord, a intentar pacificar qualsevol situació de risc i, per tant, doncs jo crec que no hem de posar en dubte aquestes alçades de la vida com ha actuat la policia local de Castelldefels. Per tant, jo crec que aquest reglament el que fa és millorar el que tenim, optimitzar els recursos i, sobretot, evitar que si hi ha un mal ús quedi sense resoldre aquesta situació. Per tant, jo crec que és una eina plenament doncs, acord al ple segle XXI i, sobretot, amb una plantilla que cada vegada creix més, que cada vegada té més agents, que cada vegada són agents més joves i, per tant, també requereixen de més experiència i de més formació i, per tant, jo crec que anem amb la línia adequada. I, senyor Martí, jo no sé si és que vostès volen ser més antisistema que els antisistema, però evidentment les policies locals tenen que tindre eines de treball útils. Útils davant de qualsevol situació. I el que vostès pretenen és intentar retallar qualsevol moment d'utilització d'aquest instrument de treball. Perquè el que vostès volen en el fons, encara que no ho diguin, és que desapareixin aquest tipus d'elements. Què és el que vostès volen? Perquè per vostès ja els agradaria que no hi hagués control a la via pública, que no hi hagués control davant de situacions de risc. Però el que volem utilitzar aquestes eines és precisament per no tindre que utilitzar altres que segurament serien letals. Letals. Per tant, per això fem servir i per això incorporem aquest tipus de dispositius de càrregues elèctriques a la policia local de Castelldefels. Però nosaltres entenem que amb vostès serà sempre impossible arribar a un acord en aquestes situacions, perquè tenen un model completament diferent. I a vostès ja els hi va bé que les situacions se'n vagin de mare, de que les policies no tinguin instruments per actuar davant de qualsevol situació conflictiva i precisament ho estem veient en l'aprovació d'aquest reglament. Un reglament que tindria que ser aprovat per unanimitat en aquest ple municipal. Per unanimitat. Però, com sempre, vostès marquen aquest to discordant en elements que realment tenen que veure amb la seguretat de la ciutat de Castelldefels. Jo ho lamento, però evidentment estic doncs, satisfet de que altres formacions polítiques responsables que han tingut també doncs, responsabilitats de govern i que a més han compartit doncs, tasques a la policia local, que entenguin que això és necessari, útil i imprescindible per la tasca policial dels nostres agents a Castelldefels. Per tant, a partir d'aquí, senyor Martín, jo espero que ens expliqui en aquest segon torn aquestes noves al·legacions, però ja li puc dir que, com ja diu l'informe, com ha parlat amb vostè el cap de la policia en reiterades ocupacions, doncs no compartim el seu model de seguretat a Castelldefels.
1: Gràcies. Obriré un segon torn. Paraules, senyor Martín.
6: T'he dit que dur té que ser pel senyor Soler, que esperava que digués tot el que no he dit i d'haver s'ho ha d'inventar i de posar en la nostra boca coses que no hem dit en absolut. Hem dit reiteradament que el dispositiu pot ser molt útil en determinades ocasions, que s'ha demostrat, que és una eina que ben utilitzada és una eina fonamental i que, per tant, valorem com l'està fent servir la policia local, no? I que dur té que ser, no? Veure un discurs coherent, no? Un discurs que posa propostes concretes de com aplicar això que ja està fent la policia local, posar-ho blanc sobre negre i que no depengui, no? Però vostè ho ha dit també, s'estan incorporant nous agents, això va canviant molt, i està bé que això ho digui. I mira tu que li sembla molt antisistema al senyor Soler dir que potser ens hem de plantejar si potser podem millorar el que ja diu el reglament i potser posar límits a que es faci servir a menors d'edat. Fixa-t'ho tu que antisistema que és això, eh? Fixi's que antisistema és proposar que el mínim que s'exigeix a la llei del Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, que no posa un límit màxim a les descàrregues, fixi's que antisistema entrar a valorar que potser fer servir el tàser amb un màxim de descàrregues, doncs fixi's que antisistema, no? I evitar casos com l'ITAM, que l'ITAM va rebre 18 descàrregues elèctriques d'un dispositiu a una ciutat de Múrcia, no? Fixi's que antisistema posar en el reglament que no s'evitarà usar més d'una o dues vegades la descàrrega elèctrica contra una persona que està detinguda. Fixi's que antisistema és posar un ordre de prioritats i es posi blanc sobre negre, que ja es fa, que és valorar els diferents escenaris i que no sigui el primer el dispositiu del tàser. Fixi's que antisistema que són els de Movem. Fixi's que antisistema són els de Movem, que demanem que si s'ha d'incorporar i la Generalitat permet que les policies locals puguin fer servir les armes llargues, que antisistema és que aquest ple pugui rebatre-ho democràticament. Fixi's tu que antisistema que són els de Movem, que estem aquí en el seu de la sobirania popular d'aquesta ciutat debatint democràticament amb vostè. Què fàcil seria per vostè que jo tragués aquí la bandera i carregués contra la nostra policia, però no li donaré aquest gust, perquè nosaltres volem la millor policia, que és la que tenim, i la volem blindar amb la seva forma d'actuació. I què complicat li estem posant, que s'ha d'inventar tot el que ha dit en el seu, que a saber, no sé què difícil li posem, que no ha estat ni capaç de valorar ni una sola de les nostres propostes, perquè diu que hi ha un reglament i que això és obligatori, que no podem fer res. I acte seguit es contradieix i diu que han intentat posar un mecanisme addicional per intentar controlar-ho. Per tant, hi ha política, hi ha marge, perquè dins del mínim legal que marca la legalitat, evidentment, que sense contradir el que diu la norma genèrica, es pot complementar amb indicacions, amb orientacions, amb posar diferents formes de redacció en un reglament que és fàcilment enriquible. I ja no li demanaven ni tan sols que tingués en compte totes les accions, ni més ni menys, però segur que si ens haguéssim segut a parlar també amb el cap de la policia, si ho considera oportú, es podien haver arribat a consensos, com per exemple ficar i posar en el reglament tot el tema de la formació o mil complements que podíem haver afegit per complementar aquest reglament d'armes, però no hi ha hagut manera, perquè vostès, jo crec, m'ho entendre, confonen el model de postureig de la seguretat, les fotos i de vídeos a les xarxes socials, amb el que és la seguretat real, que es construeix amb la policia de barri, però també amb més serveis socials, amb atenció a la salut mental, amb educació i amb cohesió social. Això és el que dona seguretat. I no atendre aquesta seguretat real és la que ens porta mons i ciutats més insegures que vostès. El que volen fer és retrallar-ho amb repressió i criminalització de determinats col·lectius que de seguida els hi posen l'etiqueta d'il·legals o antisistema. Amb aquest reglament que s'aprovarà avui amb els seus vots i amb alguns dels grups de l'oposició, entenc, doncs jo crec que se'ls ha escapat l'oportunitat de fer un referent de garanties i de drets humans al reglament d'aquesta ciutat I per això i per coherència, el nostre model de ciutat, que té la seguretat en tot el seu global i en tot el seu conjunt, votarem en contra d'aquesta aprovació definitiva. Només faltaria, després d'haver rebutjat sense miraments i amb aquesta falta de respecte, amb aquesta invenció d'arguments i de posar paraules a la nostra boca totalment inventades, que no sé d'on les ha tret. Per tant, més força, amb més garanties, votarem en contra d'aquesta aprovació. I ja els avancem que, tal com vam dir, valorarem traslladar aquest text i la desestimació a les nostres al·legacions als síndics de greuges de Catalunya per tal de que avui, i si aquest cas es compleix amb els estàndards de protecció dels drets fonamentals, pensem que això ha de ser revisat, igual que va ser revisat el protocol de la Generalitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Soler.
9: Sí, gràcies, alcalde. El que li deia, antisistema. I antisistema per què? Perquè a més vostè ha dit una expressió que m'ha fet molta gràcia, no? Aquesta seguretat de postureig. Clar, jo quan escolto això i tinc la sort o la desgràcia, no ho sé, de dirigir la policia local des d'aquest inici d'aquest mandat, el que l'any 2023 es rebaixin els delictes un 3,6%, que l'any 2024 sigui un 6,7%, que l'any 2025 sigui un 8% i el que portem de 2026 anem per entorn d'un 7%, home, el de seguretat de postureig no ho acabo d'entendre. El que s'incorporin 44 nous agents de policia tampoc ho acabo de veure. El que acabem d'iniciar i estem en l'última fase de la licitació i corporació de més de 110 càmeres amb intel·ligència artificial que puguin millorar la seguretat de Castelldefels, doncs tampoc ho acabo d'entendre. A incorporar un nou dron de la policia local, a millorar els equips, renovar la flota de la policia local, incorporar nous equips de seguretat per als agents, millorar doncs, tot l'armament que tingui la policia local a la seva disposició per quan li faci falta, ampliar el nombre d'agents interins de la platja, millorar els accessos de totes les policies a millors formacions i a millors capacitacions en diferents àmbits doncs, del nostre ordenament i doncs, també dins de la Conselleria d'Interior. Doncs, tot plegat m'indica que no és seguretat de postureig, sinó que ens creiem precisament la seguretat del nostre municipi. I segurament podríem fer més, i segur que podríem fer més. Però crec que en 3 anys i mig que portem de mandat s'han fet moltes coses per millorar la seguretat de Castelldefels. I aquest reglament és un pas més. Un pas més per garantir que les eines que tenim es facin servir de forma correcta, dins de la legalitat, com no podia ser d'una altra manera, i evidentment fer un pas més. Un pas més per fiscalitzar que quan després d'una actuació s'hagi fet bé. Però el que vostè no pot fer és començar a donar exemples d'altres poblacions, d'altres casos puntuals, d'altres males praxis que s'han dut a terme arreu del món per a l'utilització d'una eina que està plenament implantada a totes les policies del nostre país i que funciona de forma correcta i adequada. L'excepció no pot ser la norma perquè vostès, com a antisistema que són, vulguin boicotejar la implantació d'aquest tipus de reglaments a les policies locals. I aquesta és la realitat. És tossuda, però és la realitat. I és la realitat que vivim amb vostès amb aquestes qüestions. Perquè sempre és amb vostès. Perquè no es creuen en la seguretat, no es creuen en les policies locals i per si vostès fos, no tindríem ni la meitat dels recursos policials que teníem arreu de Catalunya. I ho veiem en els seus discursos, tant aquí a l'Ajuntament, com al Parlament de Catalunya, com també al Congrés dels Diputats. Vostès són antisistema. I els antisistema no volen a les policies locals. Però vostès no entenen que quan més segura és una ciutat, més lliure és. I fins que no ho entenguin, senyors de Movem, ho sento, però seguirem sent molt tossuts amb el que fem nosaltres a Castelldefels. I agrair, evidentment, la resta doncs, de grups polítics que, evidentment, entenen com funciona doncs, la seguretat arreu de Catalunya. Gràcies.
1: Gràcies. Passarem doncs a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovat l'abstenció d'Esquerra i Movem i el vot favorable de la resta de grups. Passem al següent punt. En contra? Doncs el vot en contra de Movem, l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de grups. Passem al següent punt, que seria el número 11, aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament. Senyor Soler.
9: Sí, gràcies, alcalde, de nou. En aquest punt el que fem és doncs, preparar el que seria... Sí, aquí, l'11. El que seria l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, que ja la vam debatre doncs, també en comissions informatives i també en el ple. Com vostès saben, majoritàriament el que hem fet és regular sobretot també l'utilització dels vehicles doncs, d'ús personal, doncs, del que seria l'anomenat patinet, que a més ha portat doncs, molts maldecaps a molts veïns de la nostra ciutat i que evidentment doncs, ja es va rebre doncs, aquesta necessitat d'intentar doncs, millorar aquesta ordenança de mobilitat amb, altres, amb molts altres aspectes que també estaven doncs, coixos i segurament molt desactualitzats de la realitat que teníem a Castelldefels i per tant el que vam fer és en aquest procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que teníem doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació, sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant doncs, no es vegin embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris

0: implicació política. Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que això, que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader, i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació, perquè crec que és bo compartir-ho amb la resta de grups polítics i la ciutadania en general. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Armengol.
2: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Bueno, amb la línia del senyor Mate, des d'Esquerra, compartim bona part dels objectius que inspiren aquesta ordenança. És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida. Estem parlant de carrers com Cervantes, Mansió, Andalusia. També demanen ells que la prioritat sigui sempre la seguretat del vianant, adoptant les mesures urbanístiques o de regulació necessàries. Vostès parlen d'adaptar la normativa a una ciutat més segura i sostenible. No entenem per què aquestes al·legacions són rebutjades sense haver res que la contradigui o que contradigui l'esperit de la pròpia ordenança. El text de l'ordenança diu que vol posar les persones al centre, que vol millorar la convivència i que vol augmentar la seguretat viària. Per tant, la pregunta és si comparteixen els objectius, per què no incorporar les aportacions dels veïns, que coneixen millor que ningú la realitat del seu barri? Els veïns de Vistalegre demanen solucions, volen poder caminar amb tranquil·litat, que els nens i nenes, la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda siguin els primers a l'hora de dissenyar la mobilitat del barri. I això és precisament el que hauríem de perseguir qualsevol política pública de mobilitat. Des d'Esquerra creiem que una bona ordenança no és només la que regula millor l'ús del patinet, les bicicletes, els vehicles, sinó la que sap adaptar-se a les diferents realitats del municipi, precisament perquè no tots els barris són iguals, no es pot aplicar la mateixa recepta a tot arreu. Per això pensem que el govern perd una oportunitat de demostrar que escolta els veïns i veïnes, una oportunitat d'enriquir una ordenança que en línies generals podríem estar d'acord, i una oportunitat de donar resposta a unes demandes que neixen del coneixement directe del barri i que, lluny de desvirtuar el text, l'hauríem fet més útil i més proper a la realitat. Ja ho vam dir amb la nostra intervenció en l'aprovació inicial. El nostre parer, el primer que hauria de fer una ordenança de mobilitat actualitzada és deixar molt clara la jerarquia. Primer els vianants, després la mobilitat activa, com la bicicleta, després el transport públic i, finalment, el vehicle privat. I aquesta prioritat en el text no es tradueix en compromisos concrets i aportacions fruit del procés participatiu. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora López.
3: Sí, gràcies. Seguint una mica, estem d'acord en que les ordenances han de ser el punt de trobada dels límits de totes les persones que habitem aquesta ciutat, però com vostès ja saben i tal com regulen, tal com establim les nostres normes, que les que hem de seguir, estem establint els valors també sobre els quals estem construint la nostra ciutat. En aquesta proposta d'ordenança veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això. Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris.

0: usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció. Els direm unes accions que nosaltres entenem que són les més importants a aconseguir per aconseguir aquesta convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. La nostra proposta és transformar la mobilitat de Castelldefels des d'una perspectiva de drets, salut i futur. I així ho vam intentar quan es va fer el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible el 2017, pla que certament creiem que hauríem d'actualitzar perquè cada any som més a Castelldefels, cada any l'emergència climàtica és més roent i ens cal aplicar mesures que la intentin pal·liar i cada any les necessitats de la ciutat es modifiquen. Per exemple, a la nostra ciutat tenim una realitat estacionària insostenible a l'estiu, des de fa molts anys, però que a més cada any s'intensifica. La temporada de platja tensiona enormement la mobilitat, el trànsit i l'aparcament. Per tant, necessitem solucions estructurals i demanem aparcaments dissuasoris, els accessos connectats amb autobusos llançadora cap a la platja i els principals equipaments. També és molt important que, donats aquests canvis que comentem, necessitem una regulació justa per als centenars de treballadores i treballadors de la restauració, comerç, sanitat o de l'educació que venen a treballar cada dia des d'altres municipis i a qui la proliferació de la nova zona verda està penalitzant en bona part del seu sou els professionals que treballen a Domar, a Can Bou o a diferents caps de la ciutat. També voldria insistir en que necessitem una planificació d'accessibilitat impecable en el transport públic i la mobilitat activa pel nou cap de la Muntanyeta. I ja sé que això no és competència de l'ordenança, però és que necessitem apostar per la mobilitat sostenible, perquè és apostar per la salut pública, és reduir soroll, millorar la qualitat de l'aire que respirem i recuperar el carrer com a espai de comunitat. El nostre model no es basa en castigar el cotxe, sinó a oferir alternatives reals. Per exemple, com deia, una xarxa connectada i segura de carrils bici segregats, no trams desconnectats i de construccions. Exigim voreres i entorns escolars pacificats, segurs i que siguin prioritaris, on anar a l'escola, per exemple, a peu, no sigui un risc per als nostres infants i per a les persones amb dificultats per a la mobilitat o per a les famílies amb cotxets que es troben obstacles constants a les nostres voreres. Necessitem també un transport públic de barri eficient, amb microbusos que connectin realment els barris perifèrics amb el centre i l'estació. I apostem per paquets dissuasoris també. Però, a banda del que en considerem nosaltres, el que ha de ser la mobilitat a la nostra ciutat, volem insistir en el capficament que té aquest govern en governar d'esquenes de Castelldefels i de les seves veïnes. I l'exemple més clar és aquesta sordesa institucional que ens dona a la cara quan associacions com la de Vista Alegre presenten al·legacions demanant solucions urbanístiques reals per reduir la velocitat als seus carrers i el govern les desestima d'ofici utilitzant el recurs fàcil de tecnicismes jurídics. Aquesta és la diferència entre els dos models de ciutat, que sempre queda clar en aquest ple que tenim. Mentre nosaltres proposem busos llançadora a la platja, solucions per als nostres barris i seguretat per a les nostres famílies, vostès, en canvi, continuen instal·lats en aquesta ciutat d'aparador, potenciant, per cert, el règim sancionador amb multes de fins a 1.000 euros, mentre obliguen a veïns a pagar el caos que vostès mateixos generen quan desmunten els carrils bici, per on, per cert, també podrien circular els patinets o ignoren la realitat de la ciutat a l'estiu. Els demanem, per tant, que superin aquesta temptació de la sanció fàcil, que escoltin el veïnat i que sumin a favor d'un model de mobilitat pensat per la gent de Castelldefels. Gràcies.
1: Sí, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Planell.
2: Hola, bona tarda, no? Primer de tot, voldria agrair la feina dels tècnics, dels departaments que han treballat amb aquesta nova ordenança, sobretot els de mobilitat. En segon lloc, voldria dir que la nostra postura serà igual que la de l'aprovació inicial d'abstenció, perquè pensem que l'oposició hauríem pogut aportar si se'ns hagués convidat a participar. No ha estat així. Hauríem pogut presentar al·legacions, és cert, però tenim mala experiència amb les al·legacions. Per exemple, tenim les que vam presentar per Arcadi Balaguer fa més d'un any, que encara no han respost, per tant, no tenim molta confiança amb les al·legacions, tal com també hem vist ara amb les de Vista Alegre. Voldria afegir que aquest canvi a l'ordenança és necessari, és molt necessari per tal d'adaptar-nos als nous temps. El senyor Soler ha parlat de reglamentar millor l'ús dels vehicles de mobilitat personal com són els patinets, adequar-los a la normativa estatal i de la DGT també. I també el que no entenem ara, per això també el nostre vot és d'abstenció, és aquest rebuig a les al·legacions de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que l'únic que demanen són dues coses: garantir la seguretat dels veïns davant dels patinets i també amb aquelles vies on la vorera és molt estreta, donar preferència als vianants a calçada, aminorant la velocitat i posant mesures de reducció de velocitat. També voldria comentar, que ho vaig comentar en l'anterior intervenció, és que hi havia previst fer una pacificació amb un carril pacificat a 20 per hora residencial entre Poal i Can Americ. Vaig preguntar per la seva planificació. Tenia entès que s'havia d'acabar al juliol i les últimes notícies que tenim és setembre, voldria saber si és així. I per últim, voldria saber si han fet algun avanç o alguna millora amb les converses amb l'AMB per tal de millorar la freqüència del CFU, que tothom ho està demanant i és cert que és una reivindicació històrica. Voldríem saber si hi ha alguna novetat. Gràcies.
1: Sí, moltes gràcies, senyor Soler, per donar resposta.
3: Sí, gràcies. Començo al final. Aquestes dues qüestions tenen que veure més en l'àrea del senyor Paredes, perquè són purament de mobilitat i, evidentment, són les relacions que ell té amb altres administracions. Per tant, doncs, deixo el seu criteri de contestar-li avui o quan toqui aquests dos punts. Responent una mica a la polèmica suscitada una mica amb les al·legacions que no s'han estimat de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, i és que, en el fons, nosaltres compartim plenament la seva preocupació i entenem perfectament el per què presenten aquest tipus d'al·legacions en aquest moment. Però sí que és veritat que no té cap manera d'articular-se de forma coherent i normativament adequades a l'ordenança actual que estem modificant. Perquè moltes de les qüestions que es planteja l'Associació de Veïns, sobre les quals moltes d'elles estem completament d'acord, tenen que veure més amb l'urbanisme que no en la gestió d'una ordenança de mobilitat. Per tant, és molt complicat poder gestionar amb una ordenança que és única per tota la ciutat de Castelldefels, tipologies concretes de carrers en els quals es podrà utilitzar d'una manera o una altra, tenint en compte que la necessitat és urbanística, és com transformem el barri de Vista Alegre perquè aquestes actituds en determinats carrers que potser són més estrets o menys accessibles no succeeixin. I això és el que nosaltres hem plantejat a l'Associació de Veïns. I jo crec que també des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament estem treballant, i sobretot també amb la nova convocatòria del Pla de Barris, per intentar, doncs, que aquestes pacificacions del barri de Vista Alegre i també aquestes solucions arquitectòniques acabaran provocant una millora en la mobilitat en el barri, perquè és un barri molt complicat, però perquè urbanísticament fa impossible segons quins encaixos, perquè els fa impossibles. Per tant, no és un rebuig a les qüestions que ens planteja l'Associació de Veïns sobre les quals estem completament d'acord. En totes elles. És en quin moment incorporem aquestes peticions i si realment l'eina per poder traslladar i poder fer aquests canvis és l'ordenança de mobilitat. Això tècnicament s'ha vist que no és així, que aquesta eina no pot servir per intentar, doncs, generar uns canvis urbanístics necessaris en aquell barri. Per tant, per això es desestimen, no perquè no hi estiguem d'acord. Per tant, nosaltres el que fem és treballar des d'altres àrees, incorporant aquestes peticions també en els projectes que s'estan presentant, com per exemple el que comentava del Pla de Barris, per intentar millorar aquesta situació al barri de Vista Alegre. Com també en altres punts d'altres barris de Castelldefels, que no només és el barri de Vista Alegre, sinó que també hi ha altres carrers de la nostra ciutat molt complicats, que l'urbanisme fa que la mobilitat encara es compliqui més i, per tant, hem d'intentar buscar solucions integrals. Per tant, no és una qüestió única del barri de Vista Alegre, sinó que el que hem de fer és una visió general de ciutat, que és el que és l'objecte d'aquesta ordenança, una visió general de la mobilitat a tota la ciutat, i els problemes específics de cada barri els hem d'atacar des d'altres punts, ja sigui des de l'urbanisme, ja sigui des del canvi de sentits de carrers, ja sigui per al tema d'eliminar la circulació en diferents punts i fer zones especificades, però això no entra dins de l'àmbit de l'ordenança de mobilitat. I per això, doncs, no s'incorporen, no per una altra qüestió. Per tant, jo crec que jo doni resposta doncs, a aquesta situació i m'afegeixo a aquesta necessitat de treballar en conjunt i a més en consens d'aquesta ordenança de mobilitat. I per acabar, senyora Valentí, no sé si vostè segueix aquesta tònica antisistema que li comentava, però és que segueix vostè també amb aquesta qüestió. Quan feia aquest relat dels carrils bici que no porten enlloc, estava explicant el model seu quan estava en el govern o l'actual? Perquè que jo sàpiga, el model actual de carrils bicis de la ciutat connecten tots. Que és una diferència substancial a quan vostès governaven, que teníem trams de carrils bici que sabíem on començava, però no sabíem on acabava, perquè trobaves un moment que trobaves una calçada sense continuïtat, amb un problema de seguretat evident i que evidentment no hi havia cap xarxa interconnectada des d'un punt de la ciutat fins a l'altre. Ara, afortunadament, tenim més de 2 quilòmetres de carrils bicis nous, de nova creació aquest mandat, cosa que vostès no van fer en 8 anys. Hem connectat tots els carrils bici que ja estaven creats en aquesta nova xarxa de 2 quilòmetres i escaig de carrils de bici nous i ara en aquests moments podem dir que quasi podem anar de punta a punta de la ciutat amb carrils segurs. Amb carrils segurs. Entonces, per tant, em sorprèn molt que vostès, que durant els últims 8 anys no van fer absolutament res per millorar els carrils bici de la ciutat, que no van interconnectar cap, vinguin a criticar ara que estan tots connectats, que no poden anar pels carrils bici de forma segura. Home, barra en tenen una mica, eh? Barra en tenen una mica. Però bé, nosaltres no ens ofendrem, seguirem treballant en aquesta línia, anirem millorant encara més els carrils bici, anirem creant nous carrils bici sempre que sigui possible, fins i tot en tindrem un properament al carrer Barcelona que estem urbanitzant aquesta avinguda tan important i s'incorporarà també un nou carril bici que també interconnectarà gran part dels que ja estan en aquests moments creats i per tant seguirem amb aquesta línia. Per tant, no ens espantaran aquestes soflames antisistema que vostès posen sobre la taula, no ens espantarà aquesta necessitat que vostès tenen de criticar-se a si mateixos quan governaven, perquè és el que vostè ha fet en aquests moments en el ple, i seguirem treballant per millorar la mobilitat de Castelldefels.
4: Gràcies. Obrirem un segon torn de paraules. Paraules. Senyor Mate.
5: Ara tu. Primer els presistemes, després els antisistemes i després els postsistemes. Jo no sé... No havia sentit en un ple tantes vegades això d'antisistema, però bueno, imagino que hi haurà un motiu. No, per posar una mica d'humor, però amb un tema que de fons jo crec que és molt, molt, molt important. He entès que aquest equip de govern ha agafat el compromís de posar les mesures urbanístiques necessàries perquè aquestes reivindicacions tant del barri de Vistalegre com dels altres barris es puguin dur a terme, si és sí o no. I, annex amb això, tindrem la possibilitat a la resta de partits de posar el nostre granet de sorra amb aquestes decisions, al marge de les elevacions, clar. Gràcies.
4: Gràcies, senyora Armengol.
6: Sí, jo no soc tècnica, però sí que soc política i aleshores doncs, crec que s'han de buscar solucions polítiques a problemes reals. No? Aleshores no sé realment si és urbanístic o no, em plau que aquesta última afirmació que li ha fet al senyor Mate, perquè vull dir que això és important, que hi hagi, que s'avanci en aquest sentit, perquè tots sabem com està Vistalegre, com són els carrers, que no són impracticables, però jo no veig que siguin urbanístics, i posar un bàdem, per exemple, que és el que demanaven, una de les coses que demanaven els veïns de Vistalegre, o simplement amb aquell allà on calgui pues, limitar la circulació, inclús pot ser en moments determinats, no sé, sortides d'escola, no ho sé, jo no, i com li he dit abans, no soc tècnica per poder doncs, raonar de forma doncs, també tècnica aquestes solucions, però sí que crec que s'han de posar solucions, perquè la mobilitat sostenible no serà un èxit si no és una mobilitat segura. I només serà segura si posem els vianants, i especialment els més vulnerables, al centre de totes les decisions. Per això nosaltres, com tots els que estem aquí, volem una ciutat on caminar ja sigui amb mobilitat reduïda o no, amb cotxet, amb carret de la compra, el que sigui cada vegada més fàcil, i on l'espai públic estigui pensat abans per les persones cap als cotxes. Moltes gràcies.
4: Gràcies. Senyora López.
0: Sí. No sé vostè quan de temps passa sobre la bici per Castelldefels. Jo li asseguro que jo passo una estona i realment, o sigui, és una gincana anar amb bici de punta a punta a Castelldefels. Has d'estar per la vorera, has d'estar per la calçada, has d'estar per un carril bici segregat perfecte, has d'estar per un carril bici que comparteixes amb altres vehicles, i això, mira, jo que em vaig sola i tal, però si vas amb la família, si vas amb nens, imagina't aquesta gincana es trobes, és molt pitjor. Nosaltres sembla ser que no vam fer cap carril bici durant, quan governàvem, tampoc vam fer el carril bici segregat de la Pineda, aquest que vostès tampoc han desmuntat durant aquest mandat, em sembla increïble que digui això. Nosaltres vam fer prop de 10 o més de 10 quilòmetres de bici durant el mandat que vam estar governant. Òbviament hi havia alguns que no estaven connectats, però sí que tenien projecció d'estar connectats, òbviament, i em sembla increïble que vostè digui que els carrils bici que vostès estan impulsant aquí a Castelldefels són segurs, quan una de les coses que has de fer quan estàs pujant per l'avinguda Pineda és quedar-te entre dos cotxes o ficar-te al carril contrari per poder arribar fins a dalt, això esperant que no vengui un cotxe en aquell moment. Bueno, no sé quin concepte de la seguretat té vostè. Bueno, sí, de fet, ha quedat bastant clar al punt anterior que tenim conceptes de la seguretat bastant distants, però de luego que aquest no és el nostre.
4: Gràcies, senyor Soler.
3: Sí, gràcies, alcalde. Comentant a la senyora Armengol i al senyor Amate. Miri, és que, a més, moltes d'aquestes qüestions que s'han plantejat ja s'han incorporat en el projecte del Pla de Barris. I, a més, perquè hi ha hagut un procés participatiu que han format part els tècnics de l'Ajuntament de Castelldefels, els tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació de Veïns de Vistalegre. I moltes d'aquestes qüestions ja s'han incorporat en el projecte. Per tant, la resposta és sí. I aquelles que no s'han pogut incorporar en el projecte del Pla de Barris estaran en estudi per buscar altres solucions. Evidentment, algunes les trobarem i algunes altres no les trobarem, perquè no, evidentment, la vareta màgica segurament no la tenim cap dels que estem aquí sentats, però intentarem buscar aquells punts en els quals podem millorar. A vegades la solució no és posar un badent, perquè a vegades estem fent pitjor, estem fent, empitjorant la situació envers de millorar-la, perquè moltes vegades doncs, un badent amb una pendent determinada o amb unes velocitats pot acabar provocant un accident. I moltes vegades tècnicament es desaconsella col·locar aquest tipus d'elements. Per tant, moltes alternatives poden haver-hi al barri de Vistalegre, i és una realitat, es poden fer moltes coses, però també hem d'intentar doncs, generar aquest conjunt d'actuacions que siguin coherents a tota la ciutat. I el que fa aquesta normativa és crear un marc general en quant a la mobilitat a Castelldefels. I, evidentment, cada un dels barris té les seves particularitats. No és el mateix Vistalegre que el barri del Baixador. No és el mateix el del centre que el del Poal. I cada un d'ells té les seves circumstàncies. Però sí que és evident que no podem regular en una normativa general especificacions de cada un dels barris. Hem d'anar punt a punt, mirant a veure què s'ha de fer, com podem anar millorant i que la norma sigui conjunta. I això és el que es pretenia i és l'esperit d'aquesta nova ordenança. I, a més, tenint en compte aquesta prioritat, no? aquesta piràmide que havíem establert d'aquí és la prioritat, això ho tenim precisament en el preàmbul d'aquesta norma, perquè deixem molt clar qui té la prioritat a la via pública, que, evidentment, és el més vulnerable, que és el peató. Entonces, a partir d'aquí anem pujant fins a arribar a aquella persona que li hem de posar entre cometes, i dic entre cometes la vida més impossible, que és el vehicle, perquè evidentment és el que doncs, pot provocar més problemes a la via pública. Però pel mig passen moltes coses, i com que pel mig passen moltes coses, hem d'intentar buscar una norma que millori la situació actual, que actualitzi la normativa perquè la podem aplicar de forma coherent i intentar resoldre molts dels problemes, que crec que aquesta ordenança resoldrà molts dels problemes que tenim avui dia i que tenen molt mala solució perquè les eines que tenim de gestió eren completament inexistents. Per tant, doncs jo crec que anem en aquesta línia i crec que ho millorarem. I per últim, senyor Valentín, yo creo que obras son amores, que todo el mundo sabe cuando sale a la calle lo que ha hecho uno y lo que ha hecho el otro, y yo estic convençut de que els usuaris de la bicicleta, quan van per Castelldefels actualment, tenen una xarxa molt millor que la que vostès van deixar. Molt més àmplia, molt més interconnectada, molt més segura, molt més mantinguda, perquè a més estem posant esforços importants en les qüestions del manteniment de la xarxa dels carrils bicis a Castelldefels, i per tant doncs, estem molt satisfets de la tasca que s'ha fet a nivell polític i a nivell tècnic en aquest sentit, i seguirem amb aquesta línia. Per tant, ja li auguro que tindrà més carrils bicis a Castelldefels.
4: Gràcies. Doncs, finalitzat el debat, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en... Abstencions? En contra? A veure. En contra Esquerra Republicana i Movem, l'abstenció de Junts i el Partit Socialista i el vot favorable de Som i PP. Doncs passem al següent punt, que seria el número 12, que seria l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Senyor Soler, una altra vegada.
7: Bé, doncs seguim amb aprovacions i modificacions d'ordenances. En aquesta, doncs, és la inicial. És la inicial. Per tant, és el moment, a partir d'avui, de poder participar, ajudar, incorporar, dir, refer i intentar buscar un text, doncs, que realment millori, doncs, el civisme que està a Fels. Aquesta és l'última norma, com ja vam comentar en moltes altres ocasions, que actualitzarem en aquest mandat. I per què? Perquè doncs vam començar amb aquella ordenança de neteja, vam seguir amb la de benestar animal, hem acabat fa un moment amb la de mobilitat i ara acabem amb la de civisme. Per què ho hem fet amb aquest ordre? Perquè la de civisme el que tenia era una mica de tot. Tenia una mica de la mobilitat, una mica de la benestar animal, una mica de la neteja i al final teníem doncs, documents completament diferents que no sabíem quin aplicar i que evidentment doncs, a nivell tècnic es complicava molt la gestió municipal. I el que hem intentat és ara que cada norma reguli exactament el que ha de regular i acabem amb una norma que ha de ser un paraigües, que ha de ser doncs, el que englobi doncs, el civisme a Castelldefels en els diferents àmbits i sobretot doncs, treballant àrees molt, molt importants i blocs que jo crec que són els que els més necessaris en aquest sentit. I per tant doncs, hem treballat en una nova norma que intenti, doncs, per una banda, treballar en diferents col·lectius. Que un serien els clubs esportius, perquè crec que hem de treballar doncs, aquest àmbit doncs, que en aquests moments que és l'esport, en on estem veient que el civisme doncs, a vegades brilla per su ausència i per tant doncs, hem d'intentar tindre una norma que ajudi a millorar sobretot doncs, aquestes conductes discriminatòries, els assetjaments, les vexacions, les exhibicions de símbols que promoguin odi o discriminació o fins i tot doncs, conductes que puguin anar en contra de la convivència. Per tant, jo crec que és un àmbit en el qual aquesta ordenança té molt marge de maniobra i de millora. També amb qüestions vinculades als menors, a les persones que tenen discapacitat, a persones grans, a persones sense llar, també a col·lectius com l'LGTBIQ+, que jo crec que també doncs, podem incorporar millores i també dins del Departament d'Igualtat doncs, s'han incorporat tècnics per intentar doncs, treballar en aquesta línia. També totes aquelles activitats esportives a l'espai públic per intentar també regular com funcionaran cada un dels espais que tenem a la via pública, perquè com dèiem abans també cada barri és un món, cada barri té els seus horaris, cada barri té les seves formes d'estar a la via pública i per tant també tindrem una capacitat per intentar regular cada un d'aquests equipaments. També treballarem amb una millora de lo que serien les mesures educatives alternatives, que són les MASE, sobretot aquelles persones més vulnerables, entenent també que això va destinat a les persones que són menors d'edat i també per a aquelles persones que puntualment, per circumstàncies personals, econòmiques o familiars, doncs, no puguin fer front a les sancions, les podran incorporar en aquest tipus de programes de la MASE. També hi ha un altre gran bloc, que seria el de l'hostaleria i la restauració, sobretot per intentar millorar i optimitzar l'ús de les terrasses, sobretot per intentar també generar una millor convivència entre els usuaris de les terrasses i també dels veïns. Per tant, també retocaran algunes qüestions que fins ara segurament no funcionaven com tocaven. També treballarem àmbits com és els del soroll i la convivència en altres qüestions i també l'accessibilitat i l'ocupació de l'espai públic per intentar eliminar elements a la via pública que dificulten doncs, el trànsit de persones i sobretot en alguns altres punts doncs, regular-ho d'una forma millor perquè evidentment doncs, creiem que hi ha un petit marge de millora i que podem incorporar-ho. També hi ha altres qüestions com seria doncs, el tema de l'eliminació progressiva de les tarimes a la via pública, una qüestió que també doncs, s'està treballant amb el Departament de Protecció Civil i que evidentment amb el risc que tenim d'inundacions a Castelldefels doncs, hem de treballar en aquesta eliminació progressiva d'aquest tipus d'elements a la via pública. També regulacions com la venda i el consum d'alcohol, també algunes qüestions vinculades a les assegurances i a les homologacions i sobretot també una altra gran pota, que seria la tercera, que seria doncs, tot allò que té a veure amb les associacions de veïns i intentar doncs, treballar amb ells doncs, una mica doncs, com millorar l'espai públic i la convivència. Per tant, jo crec que són tres grans blocs, que són els que he anat desgranant, que es treballaran a partir d'ara en aquesta aprovació inicial d'aquesta ordenança de civisme, amb un procés participatiu que s'obrirà a diferents col·lectius i que, evidentment, doncs, estem doncs, en disposició de comentar també doncs, la posició, com ja vam fer en la sessió que vam tenir fa un parell de setmanes, si no recordo malament, doncs, perquè es pugui participar i pugueu també doncs, des de l'oposició aportar tot allò que vulgueu en aquest procés participatiu per intentar entre tots doncs, crear aquesta última norma, que seria aquesta norma paraigua que regularà la convivència i el civisme a Castelldefels.
4: Gràcies. Paraules. Senyor Amate.
5: Sí, gràcies. Estem davant d'una norma que jo qualificaria d'òmnibus, la qual hi ha 102 articles, 102 articles, 5 capítols, i jo sincerament no sóc capaç d'assimilar tot el que hi ha aquí. Llavors el que faré des de Junts és una extensió responsable en el sentit de poder participar d'una manera activa trossejant la norma, perquè òbviament és una norma tan àmplia i que té uns efectes tan importants davant la població i els propers anys, crec que val la pena. Gràcies.
4: Moltes gràcies, senyora Borque.
8: Gràcies. Bé, Esquerra Republicana compartim la necessitat evident d'actualitzar aquesta ordenança de civisme i la veritat és que estem d'acord amb molts dels punts que s'han modificat, però precisament perquè la ciutat ha canviat, aquesta ordenança hauria de donar resposta als problemes que més preocupen a veïns i veïnes. I aquí és on, al nostre entendre, aquest govern ha quedat una mica curt. L'expedient diu que aquesta modificació neix per donar resposta a les noves formes de consum i d'oci, reforçar la convivència i impulsar mesures preventives i educatives. Fins i tot reconeix expressament que no hi ha prou amb sancionar i que cal desenvolupar activitats de foment de la convivència. I les paraules són adequades. El problema és que després no hi ha una traducció real d'aquest discurs, perquè hi ha una realitat que aquesta ordenança passa completament de puntetes. Es pot tractar de forma general, però passa de puntetes. I són els conflictes derivats de l'oci nocturn als barris de la platja. Els veïns i veïnes de Llumineta, Esbaixador, La Pineda i altres zones fa anys que suporten sorolls, botellots, concentracions de persones de matinada i dificultats per descansar. No és un problema puntual, realment és un problema estructural, i qualsevol ordenança que vulgui parlar seriosament de convivència hauria de començar precisament per aquí. Es parla de sancions, de prohibicions, d'infraccions, però no es proposa cap eina nova per prevenir aquests conflictes abans que es produeixin. I això encara és més sorprenent quan en aquest ple ja es va debatre una moció que vam presentar a Esquerra Republicana on proposàvem un pacte de nit. I entre diferents mesures defensàvem incorporar mediadors i mediadores nocturns especialitzats en oci. Una proposta seriosa aplicada amb èxit en moltes ciutats que ajuda a reduir tensions, a conscienciar els usuaris de l'espai públic i a protegir el descans dels veïns i veïnes sense convertir la resposta municipal únicament en una qüestió policial. Aquella proposta existeix, aquest govern la coneixia, i malgrat això no s'ha incorporat absolutament res. Quan se'ns va dir que estàvem fent una nova ordenança i que ja se'ns va dir en aquell ple que s'estava fent una nova ordenança i que hi hauria un procés participatiu on es tindria en compte tots els agents afectats davant qualsevol conflicte de convivència, perquè no només estan afectats els veïns i veïnes de la platja, els comerços que quan van obrir la persiana es troben el que es troben, etc. I va ser per aquest motiu precisament que vostès a la moció ens van fer una esmena a la totalitat. És difícil entendre-ho quan la mateixa ordenança defensa que la convivència també s'ha de construir en prevenció, en mediació i en educació. Encara estem a temps i esperem que escoltin el que tornem a reiterar per incorporar-lo en una ordenança definitiva. La convivència no es garanteix només posant les multes. Les multes arriben quan el conflicte ja existeix. Governar és evitar que aquest conflicte es produeixi. I aquí és on trobem a faltar aquest lideratge i aquesta ambició en aquest punt concret. Perquè mentre els veïns i veïnes continuen patint les mateixes nits de soroll de cada estiu, el govern presenta una ordenança que regula moltes coses, però que evita afrontar aquest problema principal de convivència a la platja. Des d'Esquerra continuarem defensant un model diferent, un model que protegeixi el dret al descans, que reforci la feina de la policia local, però que també incorpori eines modernes de mediació i de prevenció. Nosaltres votarem no, doncs precisament perquè això s'ha obviat i se'ns va dir que es tindria en compte, però és d'aprovació inicial. Per tant, el que convidem és a parlar d'aquesta qüestió, de convidar a les associacions de veïns dels barris de la platja i poder arribar doncs, a una solució per aquesta qüestió en concret. Gràcies.
4: Gràcies, senyor Martín.
9: Alcalde, doncs bé, des de Movem en Comú Podem, doncs som tan antisistema que estem d'acord, no?, que s'ha de tenir una ordenança de civisme que reguli aquest assumpte de la ciutat, i som tan antisistema, no?, que compartim moltes de les mesures per promoure la convivència, doncs, que ha explicat el regidor. Ara bé, doncs, com defensors d'un sistema participatiu, doncs, tenim dubtes d'argument que ens ha explicat de no haver fet el procés participatiu que promovien des de l'àrea de participació al setembre amb el motiu de poder arribar al gener. Tot i així, li agafem el guant de fer aquest procés participatiu ara, tot i que creiem que no és el més convenient i jo crec que és una mostra més de voler córrer amb el calendari i fer-ho a costa de governar d'esquenes a la ciutadania. I bé, perquè bé, sabem, no, que no entenem aquesta vocació, aquesta voluntat tan ferma d'arribar a l'1 de gener, quan si es fa el procés participatiu al setembre, poden arribar a l'aprovació definitiva d'aquest reglament abans d'acabar el mandat i pensem que no sé que ens doni bons arguments ara, no ha de ser cap problema doncs, tenir en el primer trimestre, primer quatrimestre de l'any que ve, l'ordenança de civisme en tots els processos de participatius adients. Per tant, aquí tenim un motiu doncs, no de, doncs, que ens fa dubtar doncs, de que sigui aquesta la forma adient. Ha dit ha anomenat molts temes el senyor regidor i, com li deia, no, estem d'acord, crec que s'ha actualitzat bé, s'han atacat uns punts que poden arribar a millorar, que venen de l'experiència de fer servir l'anterior ordenança i que s'actualitzen. Ara bé, no entenc per què no ha anomenat tot el tema de la venda ambulant, no, senyor Soler. Aquí, en aquesta ordenança, ha incorporat uns temes en relació a la venda ambulant que som, jo crec, molt preocupants alguns i que aparquen un canvi de tendència molt important i ho han fet de nou d'esquenes a la ciutadania sense consultar i fins i tot en aquest ple en què està donant explicacions sobre com va l'ordenança no ho ha explicat. Han explicat a la ciutadania que a partir d'ara la compra de productes de venda ambulant serà multada amb 500 euros? Vostè li dirà a aquelles persones que estaven, aquelles famílies treballadores que no podien pagar 150 euros per anar a la pantalla gegant a veure la final del Mundial, que no poden pagar-se 150 euros per aquesta samarreta de futbol que els hi cobraran 6-6 euros. Aquests vendedors ambulants que tenen a partir de les 8 de la tarda, que estan cada dia venent a la platja, que també es perseguiran. Nosaltres estem en contra, no volem que hi hagi aquest fenomen tan extès, però és que ho estan abordant d'una manera, en pensem, equivocada, sense atacar les causes estructurals. Nosaltres pensem que aquest canvi, com a mínim, ha de ser transparent i obert i que ho estic com a mínim explicant. Jo, corregeix-me si m'equivoco, però aquí jo entenc que a partir d'ara comprar el Top Manta serà multat amb 500 euros. Jo crec que això, com a mínim, ho han d'explicar i hem de veure quina motivació hi ha darrere i com podem això fer que no afecti les butxaques de famílies treballadores que només volen anar a veure els partits, en aquest cas, no, la final del Mundial, amb la samarreta del seu equip, que tant de bo aquestes marques les venguessin a preus populars i no afecten i que no venen als comerços locals com volen explicar, sinó que aquestes samarretes es venen per internet i són les que no poden accedir als comerços locals i no fan cap mena de competència. Per tant, una cosa és que nosaltres no defensem que sigui un model de venda legal, no, nosaltres volem que aquestes persones surtin d'aquest mercat, pensem que no es pot acumular gent de tota la comarca aquí venent, s'ha de regular la mobilitat al passeig marítim, però pensem que com ho estan abordant no va a favor de solucionar el problema, sinó va a criminalitzar encara més un col·lectiu i ara encara més a les famílies treballadores que, bueno, podem discutir o no si està bé o no comprar-ho. Evidentment, no, nosaltres no defensarem que les comprin al mercat il·legal, però el que no defensarem tampoc és que ens la venguin les grans marques en 150 euros en països estrangers que no respecten els drets laborals i que fan competència desleal a la indústria local. Per tant, la seva forma d'abordar el problema del Top Manta es veu aquí de nou a l'ordenança de civisme, pensem que no soluciona cap problema, sinó que l'agreuja i, a més, criminalitza ja no sols el col·lectiu de venedors ambulants, sinó criminalitza també a les famílies que, pels seus motius, voldran aquesta samarreta del seu equip i que no volen rebre aquesta estafa i aquests superbeneficis de les grans marques que els hi està robant els diners per una samarreta que evidentment, no té aquest cost de producció i que està atemptant contra la indústria local per no tenir drets laborals. I, per últim, veiem que s'endureixen les multes i que veiem que s'ha esborrat, aquí és només un dubte, s'ha esborrat el tema de que es poden substituir les sancions a persones vulnerables en situacions amb serveis socials. No sé si això és plenament compatible amb el tema del MASE que comentava, ho ha explicat que a més de joves, pel tema del botellot, doncs pot tenir, poden accedir també persones vulnerables, però sí que veiem que comparant els dos reglaments, sí que s'havia eliminat aquest article i si amb el nou articulat queden totalment recollides totes les famílies vulnerables que puguin substituir aquests treballs. Moltes gràcies.
4: Gràcies, senyor Guillamón.
10: Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, doncs, bueno, des del grup municipal socialista considerem necessària l'actualització d'aquesta ordenança, més com bé ha explicat el nostre regidor, que hi ha hagut altres ordenances que s'han posat en funcionament o que s'han actualitzat i això fa que aquesta ordenança omnibus que teníem pues que quedi una mica desactualitzada i és un bon moment. De fet, nosaltres ja li vam demanar fa temps en una moció que el tema del civisme era una ordenança molt important per nosaltres i bueno, ha complert i presenta avui aquesta ordenança. Ara bé, abans de fixar el nostre posicionament definitiu, voldríem aclariment d'algunes qüestions. En primer lloc, vostè parla del tema de la participació i aquest és un tema, senyor Soler, que ja comença a nosaltres com a oposició a deixar-nos completament fora de lloc. Fa dos plens ja els vam explicar també la participació amb el SEM Centre, que li vam preguntar al senyor Zerpa si era coneixedor d'un projecte amb tres fases i amb la inversió i ningú sap res, però aquest projecte ens ho van fer arribar, o per exemple el reglament que avui hem aprovat ha trigat quasi un any, s'ha treballat per totes les comunitats i per tota la part educativa i per els partits polítics i resulta que aquí veiem dintre de l'expedient que la consulta prèvia, senyor Soler, ha tingut 20 dies hàbils per fer les aportacions. 20 dies. És que ni un mes, és que és molt, molt, molt fort. I en el mateix document, o en el mateix expedient, s'afirma que aquesta consulta prèvia havia de permetre pues, que la ciutadania participés en la definició del moment, del model de convivència dels pròxims anys. Llavors, senyor Soler, a mi m'agradaria saber quina ha sigut aquesta incidència d'aquests 20 dies de participació. Quanta gent ha pogut participar, quantes associacions de veïns, entitats juvenils, de comerciants, de restauració, quantes aportacions s'han fet en aquests 20 dies. I després veiem dintre de l'expedient que, de fet, hi ha una part que ve a dir el meu company que deia que per arribar a l'aprovació definitiva l'1 de gener es feia cap enrere i passaven avui l'aprovació per poder arribar a temps. Però, senyor Soler, això, i senyora Ortega, això no és participació. És que no és participació marcar una data i fer cap enrere i vinga, hem d'aprovar ràpidament aquesta ordenança perquè si no, no arribem. Llavors, m'agradaria que m'expliqués una mica com ha anat i realment si ha sigut potestat seva de dir l'1 de gener ha d'estar aprovat i per això s'ha de passar per aquest ple i quantes aportacions hi ha tingut. I en segon lloc, senyor Soler, tenim dubtes en relació amb el tema de les terrasses. Vostè parlava de fomentar pues, aquesta bona relació, evitar les molèsties, però veiem que no es canvien els horaris d'obertura ni a l'estiu ni a l'hivern, i m'agradaria si em pot confirmar si es continuen amb el mateix horari que l'anterior ordenança. I, per una altra banda, veient que el tema de les terrasses sí que és cert que el que serien les tarimes de fusta pues, ens ho va explicar que això ja començava una mica a tenir el seu fi, no? I les que ja estiguessin pues, continuarien, però que no s'ampliarien més. Però també volíem saber què passa amb la superfície de les terrasses, senyor Soler, perquè segons veiem a l'ordenança, i li poso un exemple, si un local és molt estret però molt allargat, pot tenir una terrassa tot el que ocupi la seva façana. I clar, ens sorprèn una mica que si és un local de 50 metres pugui tenir 60-70 metres de terrassa i no tingui una limitació. I per últim, senyor Soler, està molt bé la normativa, aquesta ordenança, però no veiem enlloc o no sabem, perquè no hi ha hagut aquesta, creiem que no hi ha hagut aquesta participació, com quin és el pla d'inspecció que acompanyarà aquesta ordenança, senyor Soler? Quants controls es faran? D'on sortiran els recursos? Qui ho farà? Si Protecció Civil, si la policia, si algun altre organisme? No sabem, no s'explica. Llavors sí que ens agradaria que ens donés explicació. Gràcies.
4: Gràcies, senyor Soler.
3: Sí, gràcies, alcalde. Jo crec que la senyora Ortega podrà complementar algunes de les qüestions que de participació en una vegada que jo acabi, perquè jo crec per clarificar, que jo crec que seria interessant, perquè a més ell és la responsable i té més informació que jo, per tant, doncs donarem doncs les coses més acurades. Intentaré ser el més ràpid possible i contestar a tothom que pugui. Si em deixo alguna cosa, jo crec que podem comentar-ho amb més endavant. I el primer de tots que tinc que comentar és el senyor Martín. Senyor Martín, mire, després d'aquesta soflama de quatre minuts que els he comptabilitzat parlant de les qüestions relatives a la venda ambulant, tinc una molt, molt, molt mala notícia per vostè. I em sap greu que li tinc que donar jo, però em sap molt de greu. Vostè sabia que els 8 anys que han estat al govern això ja estava en vigor? Vostè sap que la compra al Top Manta està tipificada des de l'any 2014 a Castelldefels? Vostè sap que abans que aquest govern municipal del Partit Popular marxés del govern va aprovar una norma en la qual sancionava i teníem la possibilitat sancionadora davant de les persones que compressin el Top Manta? Lamentablement tinc que explicar-li que vostès durant els 8 anys següents no ho van suprimir. És més, ha estat en vigor i actualment segueix en vigor i no s'incorpora cap canvi, és que es manté. Per tant, la pròxima vegada potser s'estalvia 4 minuts de soflama. Ho dic per la seva salut i també per la nostra. A partir d'aquí, és una aprovació inicial de l'ordenança. Per què? Per què anem amb aquests timings també tan curts? Tan curts que tenim doncs fins al desembre d'aquest any per seguir treballant. Però és que, evidentment, doncs aquí tenim aprovat, i tots ho sabem perquè ho hem aprovat en aquest ple, un pla normatiu amb totes les normes que s'han de regular, s'han de treballar durant tot aquest any a Castelldefels. Una d'elles era aquesta, i a més va ser un compromís que jo em vaig adquirir amb tots vosaltres quan vau demanar una modificació de l'ordenança de civisme. Per tant, és un compromís que va ser expressat a través de diferents mocions i diferents qüestions que van sortir en aquest ple. Vam recollir aquest guant per part de l'oposició, ho vam incorporar en el pla normatiu de l'Ajuntament de Castelldefels i la regidora doncs, fins i tot es va posar les mans al cap dient-me una altra norma que hem de treballar i millorar, i li vaig dir sí, l'hem d'incorporar perquè és una petició doncs, de molts veïns, és una petició de l'oposició de Castelldefels, s'ha treballat en diferents mocions i fins i tot alguna l'hem aprovat, per tant, ho incorporem. I sí, tenim feina per endavant. Són uns mesos complicats, tenim doncs la necessitat de reunir-nos en molts col·lectius i també doncs el Departament de Participació Ciutadana tindrà molta feina, però creiem que és possible, creiem que s'ha avançat molt i per tant volíem portar en aquest ple de juliol aquesta aprovació inicial perquè s'ha fet doncs tot el treball tècnic previ ja s'ha pogut fer. Per tant, doncs, ja s'ha pogut incorporar moltes de les millores que s'havien d'incorporar en el text, s'han actualitzat molts dels articles, s'han eliminat doncs, qüestions que ja estan regulades a les altres 3 ordenances i, per tant, ara ja tenim un document de treball molt clar, molt ajustat a la realitat del que ha de ser l'ordenança de civisme i, per tant, a partir d'aquí treballarem amb els diferents col·lectius per intentar millorar la norma. Que hi ha feina? Sí, ja els hi dic jo. Sí. I la idea és que podem tindre el màxim de participació possible. I abans ens començaven les qüestions prèvies, no? Però és que és un fenomen que ens hem trobat amb totes les normes que hem estat treballant. Quan ens posem en contacte amb totes les entitats, els hi fem partícips de que comencem aquestes modificacions, que els convidem a participar, els enviem el text, els hi donem doncs, les dates perquè no n'arriba cap. Però és que ja no és un problema de l'ordenança específica de civisme, és que ho hem vist amb totes les ordenances que hem anat modificant al llarg d'aquest mandat. Per tant, ja crec que ja no és una qüestió de quins són els temps, quants dies deixem, sinó quin és el paper que està adoptant la ciutadania en la participació d'aquestes qüestions, que jo crec que seria un debat a part i tindríem que veure ara com ho fomentem. Però sí que ho estem veient en tots els processos, que la participació és escassa, per no dir quasi nul·la. I no perquè no s'hagi comunicat, no s'hagi trucat, no se'ls hagi explicat, se'ls hagi enviat els texts i fins i tot se'ls hagi doncs, incentivat a la participació. Per tant, lamentablement, són les circumstàncies que ens trobem. Sí que és veritat que ara podrem treballar a partir de l'aprovació inicial amb els col·lectius específics cada una de les qüestions. Per tant, intentarem que aquí doncs, hi hagi més participació. Per tant, jo crec que dono una mica de contestació a totes les qüestions i si m'ha deixat quelcom, doncs, podem anar parlant en les properes setmanes.
4: Gràcies, senyora Ortega.
11: Bueno, yo quería comentar un par de cosas respecto a lo que ha comentado la señora Armengol. Tenemos una comisión para tratar el problema que hay en el ocio nocturno, en concreto en la zona de Playa Fels, Y sí que es verdad que como quedamos en aquella moción que ustedes presentaron, inicialmente hemos hecho un trabajo interno con todas las áreas que hay en el ayuntamiento implicadas, desde comercio, turismo, policía, bueno, educación. Estamos casi todas las áreas y está liderado por el área de convivencia y mediación. La idea es, a partir de septiembre, ahora que se ha hecho ese trabajo con una consultora externa, a incorporar a aquellos agentes externos que dijimos, asociaciones de vecinos, comerciantes, gremio de hostelería, en fin, ir incorporando todos los agentes para que poner en común el trabajo que se ha hecho y ver las aportaciones que podemos recoger y cómo podemos ir trabajando. Respecto a la participación de la ordenanza, nosotros pusimos, ya lo saben, carpas en todos los barrios de Castelldefels, donde fuimos recogiendo todas las inquietudes respecto a los temas de civismo, que se incorporaron después en la ordenanza. Y ahora, en este tiempo, vamos a trabajar sectorialmente pues, los diferentes temas. Vamos a trabajar con las asociaciones de vecinos temas de horarios de espacios públicos que puedan tener algún tipo de conflicto, de temas de horarios, pues si hay que limitar o recortar o lo que sea. Se va a trabajar específicamente también con el gremio de hostelería, lo que es tema de horarios de terrazas, etcétera, etcétera, y con las entidades deportivas también, el uso que se está dando a los espacios deportivos que tenemos diseminados por la ciudad. Es decir, vamos a seguir trabajando este tema, pero más sectorialmente, porque ya hicimos un trabajo previo, ¿no?, de recoger todas las inquietudes de la ciudadanía respecto al tema de la ordenanza.
4: Gràcies. Obriria un segon torn. Paraules. Senyor Martín.
9: Sí. Primer de tot, he comprovat, i efectivament, senyor Soler, quan té la raó, li donaré, efectivament estava incorporat a l'ordenança 2016 i aquí he comès un petit error. El que no treu, que nosaltres considerem, tot i que nosaltres en el govern no vam poder fer-ho d'aquesta manera, treure-ho de l'ordenança, pensem que és una ordenança que aquesta madura criminalitza i que no s'ha d'aplicar i si no s'aplica i no es fa actualment, doncs agrairíem que no es castigui a les famílies, igual que demanem que no es castigui als venedors ambulants i es faci molta més pedagogia, molta més influència tant tècnica com política, més recursos a l'Ajuntament per donar sortida a aquestes persones que són de la ciutat i que, si treballen a la manta, estarien disposades a treballar i, si no ho fan, s'ha de fer una feina a mig i llarg termini per aconseguir-ho, perquè sabem que les normatives autonòmiques i estatals posen moltes dificultats. Per tant, assumeixo l'error, però ja els avanço que nosaltres estem en contra de que això estigui inclòs a la normativa i, en el marge de les nostres possibilitats, estiguem fora o dins del govern, sempre defensarem altres eines, com vam fer el 2015, quan vam entrar a governar aquesta ciutat, en la que, efectivament, el que vas fer va ser negociar molt estretament amb els manters, no fer una difusió pública en xarxes socials de persecució a aquest col·lectiu i tractar de posar les mínimes complicacions perquè aquestes persones poguessin arribar i avançar en els seus processos, o com hem fet ara, que és potenciant i impulsant aquesta regularització extraordinària que atraurà més manters dels passeigs marítims de les ciutats del que ha fet qualsevol de les polítiques de dretes de qualsevol ajuntament o qualsevol ciutat governada per qui sigui, que en l'actuació policial, com nosaltres també defensem, ha d'intentar vetllar per la mobilitat a la zona i perquè i no hi hagi una acumulació evident. Però no es pot lluitar contra una cosa que és portar el menjar de la seva família. Si vosaltres esteu comprovant que, tot i els vostres esforços, tot i la vostra comunicació, no esteu aconseguint atapar el tema del top manta, perquè és un tema estructural que va més enllà de les competències municipals. I el que demanem és que posin molt més èmfasi, molta més publicitat de les solucions de rerefons. Per la resta, doncs nosaltres ja els dic, entenem la dificultat de la participació que arribi i sigui més forta i més contundent i més àmplia, però pensem que no hem de saltar-nos passos i si després no s'aconsegueix que arribem al màxim gent possible, doncs llavors sí que podrem dir que hem fet tot el possible. Però quan l'àrea de participació, hi ha un informe que diu i prepara, l'informe tècnic que diu que aquest procés participatiu havia de ser al setembre, doncs pensem que s'ha fet políticament és avançar-se un pas amb una excusa, amb una opinió o amb un argument que té certa consistència, costa que la gent participi, però no podem, amb aquest motiu, crec, reduir passos o saltar-nos, no, la recomanació d'un informe. Per la resta, ja ho he dit, també ens sumem també aquesta preocupació de què passarà amb les terrasses d'aquells, per exemple, les tarimes, no? Entenem que són els establiments que no tenen un espai on posar la terrassa i ho posen sobre la tarima, i basem tota la quantitat de locals que no imagino o no sé, per desconeixement, què passarà en aquests casos. S'ubicarà la terrassa en un altre lloc, es posarà una qüestió que no sigui una tarima que sigui més fixa, no tindran terrassa, o com quedarà la situació d'aquests establiments que no tenen espai físic on posar la terrassa? Quina solució tindrem? Si potser si s'ha explicat, doncs no he enterat, doncs demano que se't torni a explicar, i per la resta, no, doncs ja s'ha dit tot, podem estar d'acord amb moltes coses, però sí que aquests temes doncs sí que ens conviden a no estar del 100% d'acord amb aquesta ordenança i que el nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies.
4: Gràcies, senyor Guillamón.
10: Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, senyor Soler. Bueno, no m'ha respost totes les dubtes que teníem, però clar, el tema de la participació, senyor Soler, ja sé que a vostès pues, bueno, els incomoda, no? la participació, i a sobre diu que és un tema general de la ciutadania, li fot la culpa a la ciutadania o a la senyora Ortega, no sé ben bé qui té la culpa, si ella no fa bé la seva feina o si és el ciutadà que no vol participar o que vostès no ho fomenten, no ho sé, senyor Soler, però la realitat és que el que diu l'expedient és que en aquests 20 dies no va haver-hi ni una sola aportació, senyor Soler, ni una sola aportació. Llavors, entenem que aquesta participació de moment no ha sigut real ni compartida. Dintre de l'expedient no hem vist un diagrama amb un calendari de planificació de quan es faran aquestes reunions amb les associacions, amb les altres entitats, amb els comerç. Llavors, clar, ha de tenir molt clar que el dubte que tenim és molt gran, senyor Soler, perquè vostè ve aquí i parla molt, però la realitat és que després veiem que el que fan és aprovar les coses de tapadillo i pa'lante. I és més, ja li vaig dir a la reunió que van mantenir, senyor Soler, que a Barcelona havia desenvolupat un procés molt estructural, amb una difusió inicial, amb crec que 10 mesos de recollida de propostes, 10 mesos, no 20 dies, 10 mesos, i va haver-hi una audiència pública i van recollir mig miler de propostes. En aquestes sessions es debatia, senyor Soler, i aquí no sabem què voldran fer. L'expedient no diu res, senyor Soler, i veiem el que han fet amb el SEM Centre, amb el CTC, que han fet un projecte sense participació, doncs clar, perdoni que sigui una mica escèptic amb el tema de la participació, per molt que a vostè se l'ompli la boca, que hi haurà molta participació. En segon lloc, el principal conflicte que tenim al centre i als Canyars, senyor Soler, amb el tema de les terrasses, que és un tema ja que li hem dit diverses vegades aquí en el ple, que li hem portat una moció, que sé que hi ha veïns que li fan preguntes i per instàncies li demanen informació sobre les terrasses que hi ha a Canyars, al centre. Les associacions de veïns també li reclamen a vostè i al senyor alcalde. És que ens ho diuen les associacions de veïns, senyor Soler. Llavors, no en veiem cap tipus de modificació. Creiem que és el mateix usuari. Si no és així, si us plau, em puc corregir. Al final, senyor Soler, veiem que bueno, aquesta participació ara obriran un torn, no sé si seran 30 dies, un mes, 3 mesos, no sé. Suposo que si hem d'arribar a l'1 de gener serà pues, el temps que cregui convenient. Però és que el tema de les terrasses, creiem, senyor Soler, que és un tema important per millorar la convivència dels nostres veïns amb els nostres comerços. De fet, vam tenir una reunió amb una veïna que tenia por de denunciar quan hi havia excessos de soroll, perquè clar, arribava un moment que tenia por de que la senyalessin amb ella i es tingués que anar de viure de la seva vivenda, senyor Soler. Llavors, i és una persona d'aquí a prop i li puc assegurar que és així. Per això et dic que és que no aportes, en aquesta nova ordenança, no aporta res nou amb el tema de les terrasses. I també, dintre de l'expedient, senyor Soler, veiem que els diversos departaments han fet propostes. I estan les actes, està de la policia, de serveis urbans, serveis jurídics, etc. Però no sabem quina és la contestació. O sigui, nosaltres veiem quina és l'aportació dels tècnics i directament veiem aquesta ordenança, però no sabem per què s'han rebutjat alguna o per què no s'han recollit de moment en aquesta ordenança i per què d'altres no han quedat recollides. Per exemple, a l'informe de la policia demana expressament el tema de regular o de modificar l'horari de les terrasses a la zona centre de la ciutat, senyor Soler, i ho posa a l'acte, ho posa a l'expedient, però no sabem ben bé perquè no s'ha recollit dintre d'aquesta ordenança. També se demana el tema de reduir l'horari de les obres, tant en horari o dies laborables com festius, tampoc saber què ha passat, i després hi ha altres temes, com per exemple que es demanava que si els agents civils tinguessin aquesta figura jurídica que poguessin sancionar o que poguessin fer informes. No, la veritat és que a l'expedient no ho trobem clarament què és que poden fer o què no poden fer aquests agents cívics. I per últim, com ja l'he dit al primer torn, no coneixem com seran els mitjans que reals que tindrà l'Ajuntament per fer complir

0: de la conciliació entre l'hostaleria del sector hosteler i el descamp veïnal, i creiem que hi ha propostes correctes de la part tècnica que no han quedat recollides, suficient recollides en aquesta ordenança. Per això ens abstindrem. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Ortega.
2: Sí, bueno, yo quería comentarle que, ya que comenta que en Barcelona recogieron con un proceso que era muy grande, 500 propuestas, nosotros en el proceso que hemos realizado recogimos 332 propuestas. Quiero decir que tuvimos una gran participación en lo que es las carpas y que después todas estas propuestas al final las hemos agrupado y han sido básicamente propuestas de movilidad, tenemos una nueva ordenanza, propuestas sobre limpieza, tenemos una nueva ordenanza, propuestas sobre animales y plagas, tenemos una nueva ordenanza, y propuestas sobre ruido que estamos de ocio nocturno, que es lo que estamos trabajando en la comisión. Es decir, creo que realmente todo lo que la ciudadanía quería aportar sobre el tema de civismo les hemos dado la oportunidad y ahora lo que vamos a hacer es trabajar los puntos que podemos llegar a acuerdos con asociaciones de vecinos, gremios y tal. Y después otro tema que quería comentarle, que llevo varios plenos ya queriéndoselo decir, pero que nunca es mi turno, pero bueno, es el tema de la participación en el centro, en el CEM-CEMTRA. Siempre hablan de un proyecto, y el otro día ya en el pleno dije, bueno, que alguien me pase este proyecto, porque como realmente haya un proyecto que afecte a todo el CEM-CEMTRA, voy a ser la primera indignada, porque realmente es un proceso que hemos quedado que sería participativo. Y ese proyecto del que ustedes solo hablan, de que hablan, solamente se reduce a la parte deportiva, es decir, a lo que es el centro deportivo y a lo que es la piscina. Todo lo demás, evidentemente, cuando avancemos en la parte deportiva, se hará este proceso participativo que dijimos que haríamos. Es decir, ese proyecto no afecta a toda la zona de CEM-CEMTRA, solo afecta a la parte deportiva, lo que es el centro deportivo y la piscina. Y ya está. Y esa parte, obviamente, siempre hemos dicho que va a ser una parte deportiva. Todo lo demás, cuando podamos avanzar, cuando hayamos acabado la parte deportiva, evidentemente haremos un proceso participativo para ver qué es lo que entre todos queremos hacer allí. Y nada más.
1: Gracias, señor Soler.
3: I per tancar el tema de la participació, sembla que vostè hagi fet veure que jo li havia donat les culpes a la senyora Ortega o que em treia les puces de sobre, però és que res més lluny de la realitat. Aquí el que és evident és que la ciutadania, en general, canvia els seus hàbits i les seves formes de participar i segurament nosaltres hem de treballar per intentar incentivar aquesta participació. Però això no és culpa de ningú, tampoc meva. Tampoc meva. Tampoc meva. Tampoc meva. Per tant, senyor Guillamón, posem ordre una mica en qui té les responsabilitats de què, quines són les eines disponibles que tenim a l'administració pública i no ens compari amb Barcelona. No ens compari amb Barcelona perquè, evidentment, no tenim primer res a veure. Segon, els problemes de Barcelona són molt diferents dels de Castelldefels. Tercer, tenen un pressupost molt més gran que el de Castelldefels. I, a més, les circumstàncies que han portat a aquest procés de millora de l'ordenança de civisme a Barcelona és un caos absolut provocat precisament per els governs de la senyora Ada Colau, d'aquell antisistema que parlàvem abans, precisament. I, a més, i ara aprofitant i responent al senyor Martí, el que nosaltres volem, sap què és? Que no es castigui precisament els que aixequen una persiana cada dia, els que contracten personal, els que compren productes amb garantia i no falsificats. I, a més, a tots aquells que, quan acaben de fer tot això, paguen impostos. Nosaltres volem que aquests siguin els que no siguin castigats. Però quan fomentem precisament aquestes pràctiques que vostè demana que no perseguim a Castelldefels, el que estem fent és perjudicar aquelles persones que cada dia aixequen la seva persiana. I, per tant, ja li adelanto, com li he dit moltes vegades, no ens hi trobarem en el mateix camí. Seguirem perseguint fins l'últim dia que estiguem en aquest govern municipal la pràctica del top manta a Castelldefels, amb les eines que tinguem i totes les que ens puguin cedir altres administracions públiques. I això ho farem fins l'últim dia. Per tant, no s'esforci, no ho aconseguirà, no canviarem de criteri. I ja tancant el tema de l'ordenança de civisme. Jo crec que és un document contundent, important, farragós. Hem de treballar-lo, hem de treballar-lo, hem de reunir-ne amb molts col·lectius. Jo aquí també tinc la sort de comptar amb un equip, que és el de la participació ciutadana, amb professionals que estan ja molt acostumats a fer aquest tipus de processos participatius i, evidentment, arribarem fins on puguem arribar. Jo crec que tenim un marge de millora substancial. Jo crec que s'ha fet un esforç tècnic brutal en la redacció d'aquesta ordenança inicial. Moltes de les qüestions que ja s'havien tractat en molts altres processos

0: participatius s'han incorporat, s'han modificat i s'han transformat en una realitat i, per tant, doncs, ara hem de veure fins on podem arribar per crear una norma en la que més o menys, perquè la totalitat és impossible, tots ens sentim més o menys còmodes. I, a més, amb una eina que es pugui ser pràctica i que la puguem realment posar doncs, en funcionament el més aviat possible. I llavors vostè em preguntava com farem per complir, com farem per treballar. I també li adelanto que tenim doncs, ja en l'últim procés, que estem pendents d'aquest Tribunal de Contractes de la Generalitat de Catalunya que acabi de resoldre la licitació que vam posar en marxa perquè s'incorporen 12 nous agents cívics 365 dies l'any a Castelldefels. Mai a la història de Castelldefels havien hagut treballant tants agents cívics. 12. Per tant, crec que és una eina lo suficientment potent per començar a posar en pràctica el que pugui arribar a ser aquesta ordenança de civisme. Per tant, doncs, estem doncs, molt enfocats en intentar aconseguir aquest objectiu, està dins del pla normatiu, vostès saben que a mi m'agrada complir la normativa i, evidentment, també complir els meus compromisos. Per tant, ens agradarà menys o ens agradarà més el text que aprovarem quan toqui, però, evidentment, la feina estarà feta.
1: Gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs en el vot en contra d'Esquerra, l'abstenció de Junts, Movem i PSC i el vot favorable de PP i Som, doncs queda aprovat el punt. Passem al següent, que és el punt número 13, que seria l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal d'Uprocin de Castelldefels. Senyor Soler.
2: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tots. El que passem a aprovar avui és el d'Uprocin, que és, com diu l'anunciat, és el document únic de protecció civil municipal. Aquest document realment el que tracta és de ficar en el moment que tinguem qualsevol tipus d'alerta que podem tindre el risc a un municipi com Castelldefels, és marcar les pautes de treball des de totes les àrees de l'Ajuntament. Per la situació geogràfica que té Castelldefels i pel tipus d'habitant estem obligats per la Generalitat a tindre aquest document. Portem ja molts mesos des de l'àrea de protecció civil treballant. No vull confondre la data, però aquest document el vam entregar a finals d'any passat a la Generalitat. Ells han estat analitzant-lo i donant-li el vistiblau. Ara farà unes setmanes sense el van retornar, amb un parell de retocs que tenien que fer. Creien convenient, van ficar, i aquí vull agrair als tècnics de protecció civil, tant al Javier com al Joan, el treball que han fet aquests dies per intentar portar aquest ple de juliol, ja que a l'agost no teníem i com la situació actual que hi ha tant problema de risc, tant d'incendis com d'altre tipus, creiem que era important portar-lo a aquest ple. Tot el document és un document molt tècnic, que l'han fet purament tècnica els xicos de protecció civil i el que es tracta és això, no? de les possibilitats de problemàtiques que podem tindre, tant com incendis, com podem tindre de ventades, pandèmia també s'ha incluït, nevades, per fred, per calor, per tot el tipus d'alertes que podien tindre, doncs és un protocol de treball que es fan des de totes les àrees d'aquí l'Ajuntament. També volia afegir que ja portem mesos treballant, o sigui, que ara l'aprovem, el portarem a aprovar, però ja es porten mesos treballant en aquest tipus d'esquema ja que es poden treballar. I res més, m'agradaria que se portés per unanimitat perquè és un document que és molt important per aquest Ajuntament. Gràcies.
1: Gràcies. Paraules. Senyora López.
3: Gràcies, alcalde. M'allargaré una mica el primer torn, però no faré servir el segon torn, ¿vale? Si em deixa el senyor alcalde. Bueno, com veia, explicava el regidor, doncs avui s'aprova aquest Duprocim, que unifica en un sol document els diferents plans de protecció civil de Castelldefels. Des del nostre grup hi donarem suport. I ho farem perquè bueno, és important doncs, tenir aquest document actualitzat, integrat i que sigui operatiu. Evidentment, com bé deia el regidor, és una obligació legal, però en realitat també és una eina molt necessària per protegir la població davant de qualsevol de les emergències que ens podem trobar. En realitat, no, el que es fa amb aquest document és identificar els riscos que afecten al nostre municipi, aquells elements més vulnerables, també els recursos humans i materials disponibles per poder donar resposta i també determina doncs, com s'ha d'organitzar el nostre ajuntament, coordinar-se amb altres administracions i com s'ha d'informar la ciutadania i quines actuacions s'ha d'anar a desenvolupar des dels diferents serveis municipals. Per tant, no és només unificar allò que ja teníem, sinó que també incideix molt en saber què hem de fer, qui ho ha de fer i quins recursos en tenim. Vale, això en realitat no, desenvolupa és el compliment del decret 155/2014. També la Diputació ha estat donant suport als ajuntaments perquè compleixin amb aquesta obligació legal. I a mi m'agradaria fer incidència en que avui no només hem d'aprovar aquest document, per nosaltres això hauria de ser un primer pas, sinó que en realitat hauríem de garantir que això no queda en un calaix, en una carpeta a l'ordinador, sinó que en realitat s'ha d'implementar, s'ha d'explicar, s'ha d'actualitzar periòdicament i sobretot s'ha de posar a prova. No? I això ho dic perquè no és que el vulgui fer servir perquè passin coses dolentes per fer-ho servir, sinó que preparar-nos bé amb tot allò que diu el document per si, no? Pues, lamentablement, hem de patir algunes d'aquestes emergències. No? I, per exemple, crec que és important doncs, que l'Ajuntament impulsi mesures com programes simulacres, no? Que és important doncs, anar a fer-los de manera regular per veure doncs, com funcionen els serveis municipals, perquè tots els serveis municipals coneguin quines són les seves funcions, que reforci també aquesta coordinació amb els altres cossos de seguretat per veure què funciona bé i què s'ha de reforçar. I també crec que és important que la ciutadania sàpiga com ha d'actuar i per on rebre la informació. No? Per tant, crec que són elements que un cop aprovat aquest document s'haurien d'anar incidint, no? Perquè en realitat es pugui garantir que en el seu moment doncs, funciona bé i la informació arriba a tothom i tothom sap què ha de fer en aquell moment. També crec que hi ha un element important i és que aquests documents no funcionen si no tens els recursos necessaris per dur-los a terme. No? Per tant, crec que també hem d'avaluar si realment comptem amb tots aquests recursos necessaris per posar-lo en pràctica. També tenint en compte que moltes vegades no? Pues aquestes emergències també poden passar de matinada, en cap de setmana, en èpoques festives i, per tant, no? Crec que és important doncs, revisar els recursos, no? Si els recursos humans són suficients, si cal determinar quines places s'han de reforçar, garantir els torns, les substitucions, no? Crec que s'ha de garantir doncs, no? Pues que totes aquelles persones que han d'intervenir doncs, també tenen pues, els drets laborals garantits i estan preparades, no? Perquè això no se sostingui només per un voluntarisme, per hores extraordinàries i sobre recargant els treballadors i treballadores. I ja per últim, no, sí que fer una reflexió ja més general, no, que va molt enllaçada amb el que és aquest document, perquè aquest document parla de com respondre a aquests episodis excepcionals, però a nosaltres ens agradaria fer una reflexió en relació per què està passant cada cop més aquests episodis excepcionals que cada cop lamentablement doncs, s'han convertit en més recurrents, no? Perquè bueno, des del nostre espai polític ja portem moltes dècades parlant del canvi climàtic i en realitat això crec que ara tots i totes, només alguns pocs ho continuen discutint, però ja no és una amenaça del futur, no? És una cosa que ja està aquí, ho estem vivint a la nostra ciutat i ara mateix doncs, també a moltes de l'entorn. A la que aprofito per solidaritzar-me amb tots aquells afectats doncs, pels diferents incendis no? que encara avui estan actius. No? Però estem patint incendis, però també hem patit inundacions, pluges torrencials, temperatures extremes, sequeres, episodis de vents intens i, evidentment, doncs, tot això ha vingut per quedar-se i cada cop seran més freqüents i probablement més intensos. No? I hi ha una frase molt dura que sento molt aquests dies i és que, lamentablement, estem vivint l'estiu més fresc que viurem en les nostres vides, no? I això pues, impacta molt. Per tant, crec que hauríem de fer un pas més enllà i pensar no només com ens preparem per donar resposta a les emergències, sinó com hem de transformar la nostra ciutat per reduir els riscos i protegir millor a la població. No? Es parla de fer ciutats resilients, no? Una ciutat doncs, capaç d'anticipar-se, no? resistir als impactes i protegir especialment aquelles persones més vulnerables i que també doncs, ens permeti recuperar-nos de manera més ràpida. No? Per exemple, si estem parlant del calor, doncs, evidentment necessitem més arbres, més vegetació, més ombres als carrers, als parcs, adaptar les escoles, no? que és un tema que hem parlat recurrentment en aquest ple, pensar en itineraris més frescos, bueno, crec que connecta millor la ciutat. Si pensem, per exemple, no? quan parlem d'aquesta calor, crec que ja no hem de pensar només en els serveis públics i en com és la ciutat, sinó crec que ara hem de donar un pas més enllà, no? que s'està començant a debatre altres ajuntaments, que és com actuar dins dels habitatges. No? La calor no només afecta de la mateixa manera a tothom, hi ha famílies que viuen en pisos mal aïllats, persones grans que viuen soles, llars que no es poden permetre instal·lacions climàtiques o pagar la factura, i per tant crec que l'Ajuntament s'hauria de començar a plantejar impulsar mesures doncs, de suport a l'instal·lació de no, per adaptar climàticament les llars, evidentment doncs, pensant en aquelles persones que malviuen a casa seva i que, per tant, és un risc per la seva salut viure a casa seva en aquestes condicions. No? No? Per tant, bueno, crec que es tracta doncs, que repensem, no? Pues, de cara a les inundacions, com tenir pues, un paviment més permeable. No? Crec que hi ha mesures en tots aquests àmbits que s'han de revisar. Nosaltres tenim un document que es diu el Programa d'Adaptació al Canvi Climàtic, que es va fer el 2014, que té 29 actuacions i, per tant, bueno, això ja fa 12 anys, el clima ha canviat molt i, per tant, crec que el següent pas seria pues, repensar no? i adaptar aquest document amb les actualitzacions necessàries per poder adaptar la ciutat. No? Com dic, nosaltres avui donarem suport a aquest document, però la millor emergència és aquella que podem evitar i el millor risc del que hem de fer, tal, per reduir millor el risc, el que hem d'aconseguir és reduir abans que es converteixi en una tragèdia. No? Per tant, aprovar plans és necessaris, dotar-lo de personal és imprescindible i adaptar Castelldefels a aquesta nova realitat climàtica és una realitat que ja no podem ajornar més. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
4: Hola, bona tarda de nou. Dir per endavant que des del meu grup municipal votarem a favor i també felicitar la feina dels tècnics de protecció civil que per la presentació que vam veure porta molta feina darrere i jo com a regidor de protecció civil valoro molt aquest document, me l'he mirat una miqueta per sobre i és molt complet i realment calia i feia falta perquè a més de millorar l'anterior document que teníem, ha incorporat nous ítems com és temes aeronàutics, sísmics, inundacions, que calia reforçar perquè és el que comentava ara la senyora López. Tenim una realitat, la realitat és un canvi climàtic i cada vegada més tindrem ventades més fortes i tindrem episodis d'inundació més grans. I aquest document no és només un diagnòstic, inclou una organització nova municipal molt important, tindre un organigrama més actualitzat amb total disponibilitat de totes aquelles persones que formen part d'aquest organigrama. Tenim persones que són backup d'altres, tot això s'ha de quadrar molt bé. Molt important, que hem vist en aquest document, l'anàlisi de riscos. Si identifiquem riscos, podem treballar amb ells per tal de mitigar-los i evitar-los. I aquí és una feina contínua. O sigui, aquest document no s'entrega i està mort, sinó tenim que generar un llistat de riscos, analitzar-los i intentar evitar-los, posar mitjans econòmics, personals i materials. També les fitxes d'actuació i també la direcció i el catàleg és molt important també mantindre-ho al dia. A nivell de governació de la policia local tenia un document molt semblant, enfocat evidentment de la seguretat, però es feia una revisió trimestral. És molt important perquè tot va canviant, hi ha millores tecnològiques, per tant ens podem anar adaptant. I també voldríem fer algunes preguntes. És si s'ha comentat o si s'ha pensat en la possibilitat de per fi engegar l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. No és fàcil, ho estem intentant engegar des de fa molts anys, però penso que és un bon moment perquè, donat els episodis que tenim climàtics i també donat que cada vegada tenim més agents de policia jubilats o de segona activitat, podria ser molt fàcil. I també una altra pregunta que li voldria fer és, quan parlem amb associacions de veïns com Can Bou, Gran Via Mar, un dels neguits que tenen és, davant d'un episodi d'una emergència mèdica greu, enmig d'un Glòria, per exemple, com accediríem allà? Si ho tenim pensat, com accediria una unitat mèdica en un barri que està totalment inundat? Si tot això ho estan pensant, han de comprar més mitjans. Per exemple, arrel de Glòria la policia va comprar més pick-ups per poder accedir a aquestes zones. Però clar, a nivell mèdic no sabem si estaríem preparats o directament un helicòpter. No tinc ni idea. Per això, com que m'ho pregunten a vegades, també ho voldria saber. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Soler.
2: Moltes gràcies. Sí, des de l'equip de govern i des de l'àrea de protecció civil ja portem molts mesos treballant en això. Des de que van començar en aquesta legislatura se va fer un equip que és el CECOPAL, en el qual hi ha tota una infraestructura de treballadors de l'Ajuntament que ja estan remodelats, tenen uns plusos per estar connectats i per tindre, si és cap de setmana, si és en hora nocturna, per tindre el mòbil connectat per qualsevol emergència que pugui passar, i si algun està de vacances, pues té un substitut, i tot això ja està dintre d'un equip, i tenim un grup ja de WhatsApp amb el que tots ens comuniquem, i està ja remunerat perquè tothom que té aquesta feina, que té que estar com de guàrdia, podríem dir, és important que estigui. El que comentaven d'aquest document, exactament, no és un document que es quedarà parat, ja dic, estem treballant-lo, a part no estava aprovat, ja s'estaven fent tots aquests protocols que hi havia, i entenent també com començaven el tema de la prevenció. És superimportant. Estem totalment d'acord que cada vegada tenim més situacions d'alerta, d'emergència, cada dia tenim més, i una de les formes de millorar-ho i tindre acabar millor amb aquestes coses és tindre una bona prevenció. S'està treballant en tot aquest tipus de prevencions per quan arribi el moment doncs poder actuar millor. També vull dir que des de l'àrea de protecció civil hem incorporat un tècnic més, ara tenim una noia que també ens ajuda en el tema de documents, hem fet un gran esforç per implementar la plantilla, crec que és molt important, i que des de l'àrea ja se portava molt de temps reclamant. Sobre el tema de voluntaris que em diu el senyor Jordi, ho hem estat estudiant, ho estem estudiant. L'únic problema que té el tema del voluntariat és que té que estar acompanyat de gent. Ara hem incorporat un tècnic més i ens agradaria fer un bon equip per poder començar i impulsar. Sé que hi havia un petit protocol ja fet de voluntariat, ja de legislatures abans, i l'estem mirant a veure si és possible treballar, perquè ens agradaria molt tindre un equip de voluntariat, però sí que ho volem fer bé perquè no pots portar voluntaris i si no estan acompanyats d'uns tutors i d'un espai i fer-ho ben fet no tindria bon resultat. I també sí, ara estem incorporant nous vehicles, hem fet un gran esforç també econòmic, vindran nous vehicles per l'àrea de protecció civil, vehicles per si tenim situacions climàtiques tant d'aigua, com si tenim problemes de neu, com si tenim algun sitio. Són uns vehicles que per diversos tipus de sistema, que també portaran tema d'energia, per si tenen que portar un transformador. Estem implementant moltes coses i sí, entenem que és complicat, que estem en una situació de moltes emergències, i per això, si des de l'àrea, s'està treballant molt fort per poder complir amb això. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Obriríem un segon torn, si és necessari. Paraules, senyor Planell. Perdó, senyor Mate.
5: Si ja sou tort, no només fent un exercici d'empatia, posar-me a l'altra banda on està assegut aquest senyor, i els he de dir que és una de les regidories que pateix més. No només, sí, és molt patidora aquesta regidoria. Està pendent de les alertes, del telèfon, de si plou, de si fa vent, de si entren les alertes, de quina manera implica. Jo vull posar en valor aquesta regidoria i vull posar en valor les persones que des de fa molt de temps, i especialment el senyor Delgado, portant aquesta responsabilitat. En moltes ocasions amb pocs medis, la majoria d'ocasions. Per això valoro l'esforç que s'ha fet i que s'hauria de fer de dotació de persones i de material perquè puguin fer aquesta tasca. Els ciutadans han de saber que Protecció Civil només es mobilitza quan hi ha un esdeveniment com els que d'alguna manera estem fent menció, com inundacions, ventades, nevades. Per cert, m'ha sorprès també un nou risc, que és el d'emergències aeronàutiques, que s'han fet alguns simulacres. I en aquest sentit, doncs, això, posar en valor aquesta tasca, i també m'agradaria parlar una qüestió que vostè ha anticipat i que és el tema del voluntariat. Sé el que suposa això. Com a regidor responsable durant el Glòria, la Dana i la pandèmia, va haver-hi un volum molt important de gent que volia col·laborar, però sí que és cert que han d'anar acompanyats. Estàvem pendent també dels cursos que s'havien de fer per part de la gent i d'acreditació, que no sé si s'han tornat a convocar o d'alguna manera no. Però en tot cas, el nostre posicionament des de Junts és positiu i votarem a favor.
1: Gràcies, senyor Planell.
6: Sí, per donar una mica llum amb el tema del voluntariat, perquè ho vaig estar perseguint molt i molt,
4: cada any nosaltres teníem un pressupost de, no sé si 10.000 euros, per formar a 10 persones a l'escola dels Mossos amb protecció civil, i dintre d'aquests diners venia tot el que era l'uniforme i el material. Quin era el problema? El problema era que l'escola, en aquell moment, l'escola de Mossos no podia acollir aquesta gent, tampoc la teníem, amb la qual cosa vam intentar una versió B, que és aquelles persones que han sigut policies ja tenen aquesta formació, perquè és el que estem dient, en una situació de crisi no pots tindre voluntaris trets de sota les pedres que no fan cas als comandaments ni saben ni tan sols fer servir una serra elèctrica, per tant han d'estar preparats. I quin era el principal problema? No era econòmic, era la formació, i el segon era la ubicació. Tu no pots tindre un conjunt de voluntaris si els tens en una barraca. Han de tindre unes instal·lacions on es sentin que estan com a casa seva, veuen la protecció civil que entra, que surt, que fan reunions i participen. Per tant, era un tot. És complicat, però jo crec que es podria fer, perquè amb grans incendis que hem tingut al Baix Llobregat, voluntaris, ara no me'n recordo si eren de Cervera, no me'n recordo d'on, que eren molts, van donar un resultat molt bo als cossos de seguretat i als bombers. Per tant, no és desestimable.
1: Gràcies, senyor Soler.
2: Sí, hola, un altre cop. Sí, com deia el senyor Amate, des del minut número 1 que vaig entrar a l'àrea de protecció civil, el tècnic Javier Delgado va estar reivindicant més personal, més material, més de tot. Li vam agafar la mà i hem estat treballant aquests 3 anys i escaig que portem, hem implementat més gent i creiem que era necessària, i la veritat que estem molt contents del rendiment que està tenint. Jo crec que l'àrea està tenint un augment molt, molt important. Creiem que igual té que créixer més, perquè bueno, el que hem comentat, que a vegades tenim més inclemències i més problemes d'aquest, però bueno, crec que ja s'ha fet un gran esforç. I evidentment el tema del voluntariat, el que dieu, estem totalment d'acord, ho hem estat mirant. El que és cert que voluntaris, com diuen ara, voluntaris que estiguin ben encaminats, no? Llavors, la idea és fer un bon equip, una bona infraestructura, que puguin tutelar bé aquest voluntariat, i estem treballant amb això. No sabem si poden ser molt aviat, però sí que s'està treballant en el tema del voluntariat, per el que diuen, que tinguin un bon espai, que tinguin vehicles, que tinguin una bona tutora, uns bons tutors que els puguin acompanyar en tot els seus dies de feina. Però estic totalment d'acord amb el que heu dit.
1: Gracias. Antes de pasar a votación, sí que me gustaría señalar un par de cosas, ¿no? En primer lugar, agradecer el trabajo que hacen los técnicos de Protección Civil, el regidor y todo el área, que creo que es importante, sobre todo en una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones, y por tanto, lamentablemente, va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues, esté pues, también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gabá había un incendio simplemente, parece ser, por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gabá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia, y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas, y, por tanto, pues hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels. Y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales, que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gabá, y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí, y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo, y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia. Así que muchas gracias, y si os parece bien pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto es el punto número 14, que es el otorgament de medalles de la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics. Senyor Soler.
0: Sí, gràcies, alcalde. Com cada any és tradició, doncs passem a aquesta proposta de punt de ple per l'otorgament de les medalles, també de les distincions i els diferents reconeixements amb motiu del patró de la policia local, que enguany es celebrarà a la primera setmana d'octubre. I, com sempre, doncs, hi ha hagut una comissió tècnica formada per policia local, doncs, en la qual s'ha establert quines eren les actuacions més meritòries, a més de totes aquelles persones que complien els requisits per les diferents categories i anys d'antiguitat dins de prefectura, i també altres col·lectius i persones de la nostra societat civil que han col·laborat amb la policia local. I, per tant, hem considerat prou adequada aquesta proposta i per això la passem al ple.
1: Gràcies, paraules. Senyor Martín.
6: Sí, del nostre grup, expressar el nostre reconeixement a la tasca diària que realitzen els agents de la policia local de Castelldefels. Volem destacar i valorar molt positivament les creus de dedicació al servei per a aquells agents que han prestat servei ininterromput durant 25, 30 i 35 anys, i creiem que reconèixer tota una vida dedicada al servei públic de la ciutat és de justícia. Així mateix, aplaudim les medalles atorgades per intervencions humanitàries que han salvat vides, i ens referim especialment a actuacions com actuar amb gran risc físic als balcons i pisos elevats, la pràctica de torniquets d'urgència, per ferides d'arma blanca, que van ser determinants per salvar la vida, el rescat nocturn a persones vulnerables a zones boscoses i de difícil accés, i per aquests fets realment creiem que dignifiquen la feina dels cossos policials. I finalment també reiterar una proposta que venim fent els darrers mesos, els darrers anys, i és que en aquesta comissió tècnica d'alguna manera es pugui valorar incorporar algun representant o representant dels treballadors o treballadores, ja que aquestes medalles poden tenir certa influència a l'hora dels ascensos, i pensem que una veu allà del representant dels treballadors pot encara enriquir encara més aquesta atorgació de les medalles, i que pensem que no hauria de suposar cap entrebanc a la gestió. En resum, reconeixement a la trajectòria i a tota aquesta ajuda humanitària, però també aquesta petita aportació per enriquir la proposta. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
7: Bona tarda. Des del grup municipal socialista voldríem agrair la feina de la policia local i dels seus comandaments en la seva gestió, i també els diferents cossos policials com la Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, per les diferents intervencions que han fet a la nostra ciutat. I tindré una pregunta pel senyor Soler. És, donat que tenim 11 medalles a la dedicació al servei policial per 35, 30 i 25 anys, voldríem saber quants agents es jubilaran aquest any i l'any vinent, i si aquests agents estan dintre de la reposició dels nous agents que contractaran.
1: Gràcies, senyor Soler.
0: Sí, per donar resposta, en principi, si no m'equivoco, estan previstes dues jubilacions aquest any a policia local, però hem de recordar que en el que portem de mandat s'han incorporat 44 nous agents de policia, per tant estem en condicions de poder afrontar dues jubilacions amb força comoditat.
1: Gràcies, faria falta un segon torn. Passem a votació, vots a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt és el punt número 15, que seria la recuperació d'ofici del bé de manial municipal situat al polígon 6, la parcel·la 140 de Castelldefels. Senyor Escolà.
8: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. La fica en qüestió situa al polígon 6, parcel·la 140 del passatge Llopart del municipi de Castelldefels. La banda nord, que és la que està afectada, està classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada com a sòl rústic protegit de valor agrícola. Així mateix, la franja nord està situada en aquest sòl no urbanitzable, a més inclosa en el parc agrari del Baix Llobregat. Aquesta parcel·la es tracta d'un sòl agrari que pertany a l'Ajuntament de Castelldefels. Segons es va poder observar, en la meitat nord d'aquesta parcel·la, juntament amb la finca veïna, que és la 102, està ocupada per una sèrie de construccions, tancaments i zones de cultiu realitzades sense permís habilitant. Aquestes construccions van començar a implantar-se fa uns quants anys i ens van anar consolidant amb els anys successius. Les ocupacions han produït de facto subdivisions de la finca en sentit nord-sud, amb diferents portes d'accés a través del camí Pitort, que transcorre entre les finques veïnes la parcel·la 139 i la parcel·la 30, que són privades. El juliol de l'any passat es va realitzar una inspecció municipal per part dels serveis tècnics i en aquesta inspecció tant es va fer una inspecció ocular des de fora com des de dintre. Dins de la finca hi ha diverses construccions destinades a la residència de persones. Es tracta d'anticonstruccions realitzades amb materials molt precaris, perquè es tracta d'infrahabitatges que no poden garantir la seva seguretat estructural. En algunes s'observen apuntalaments. Tampoc poden garantir l'estanqueïtat ni la salubritat o confort. S'observa una marca total d'higiene i salubritat, ja que no existeix ni cap xarxa de sanejament. L'aigua se l'estan obtenint de pous o d'uns dipòsits externs, probablement recollint aigua pluvial. Hi ha molts materials inflamables acumulats a l'exterior, fustes, vegetació, cartrons, residus de construcció, mobiliari, aparells elèctrics, etc. També existeix risc d'incendis perquè s'estan utilitzant diferents barbacoes i aparells de gas amb bombones de butà situades a escassos metres de la vegetació dels residus existents. També s'observa que l'electricitat s'obté per connexions sense permís de la xarxa de baixa tensió existent. En estar situades en un sòl no urbanitzable, no ha prescrit l'ordre jurídic vulnerat ni l'acció de restauració de la realitat física alterada. Aquests fets descrits suposen una infracció urbanística de caràcter molt greu. Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial, situat al polígon 6, parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en dues de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència a 3 o 4 adults. Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en 2 ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici en via administrativa el bé públic de Manial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
1: Gràcies, paraules. Senyor Armengol.
9: Sí, bueno, referent a aquest punt, la informació que ens va donar el regidor a la comissió informativa i sobre que no hi havia persones vulnerables, doncs nosaltres tenim una informació que en contradiu aquesta. No? Sembla ser també que són no 3, sinó 4 unitats familiars. Una persona es troba avui mateix al ple i té reconeguda l'extrema pobresa per part dels serveis socials. I una altra, hi ha una altra unitat familiar que té una persona dependent. Aleshores, a nosaltres li demanem que, no, que abans d'un desallotjament forçós doncs, hagi una intervenció de l'àrea de serveis socials i fins que no se resolgui això, doncs, nosaltres no podrem votar favorablement. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
10: Sí, gràcies. Primer de tot, bueno, voldria agrair la informació sobre aquest punt que ens va donar el regidor, però bueno, després de veure tota la documentació i tota la informació doncs, tenim molts dubtes sobre el procediment d'aquest expedient. Perquè sobre el paper, doncs, bueno, l'aprovació de la recuperació pot semblar un tràmit o una simple gestió, però totes sabem que darrere de tot això, de cada número, de cada expedient, doncs, hi ha una realitat humana. A ningú se li escapa que no podem parlar d'aquest solar sense parlar de la crisi habitacional extrema que patim a Castelldefels. Avui mantenir un pis a la nostra ciutat és gairebé un acte d'heroisme per a moltes famílies i moltes vegades les veiem aquí assegudes al ple i avui també. No? I després de tota una vida aquí s'han de veure amb un peu al carrer o marxar perquè no poden pagar els preus del lloguer. I espero que mai ningú ni del vostre ni del nostre entorn hagi de marxar de la seva ciutat perquè totes sabem que marxar de la teva ciutat per obligació és perdre la teva xarxa social, perdre amics, perdre suport familiar, és en definitiva fer encara més vulnerables a totes les persones. Quan l'administració no és capaç de garantir el dret a l'habitatge, està empenyent a la gent a situacions desesperades, com les que ens podem trobar en aquesta parcel·la o la de tants i tantes veïnes que comparteixen pis sense voler-ho o lloguen habitacions a preus abusius o són desnonats sense alternativa habitacional. I aquí sí que em declaro antisistema. Em declaro antisistema d'aquest sistema social i econòmic que encara entén l'habitatge com un bé de mercat i no com un bé de primera necessitat. Doncs bé, entrant a l'expedient, l'informe tècnic del novembre del 25 ens diu que aquest terreny hi ha construïts infrahabitatges de caràcter permanent. Però també crec que hem de ser clares, els infrahabitatges són sense llarisme. I no és un problema estètic, és un problema social de persones que no tenen on anar. Vull recordar-los que el gener del 26, crec recordar què va ser, o no recordo el ple concret, aquest ple va aprovar la nostra participació a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat. Deien llavors que un dels objectius era monitorar la situació de les persones sense llar i oferir serveis a qui viuen en xaboles. Doncs bé, la meva pregunta és com encaixa aquest compromís amb el que estem fent avui? No podem signar convenis per fer-nos fotos, però després tractar el reallotjament d'una parcel·la com si res. També vull deixar clara una cosa molt clara, i és que estem completament d'acord que l'ocupació no és la solució. No creiem en la llei del més fort, no creiem en la llei de que qui arriba primer es queda al terreny, i menys de l'espai públic, que ha de ser per gaudi i utilització de totes les persones. Però precisament per evitar que la gent hagi d'arribar a aquestes situacions, necessitem administracions públiques fortes i convençudes que garanteixin drets fonamentals, com en aquest cas el dret de l'habitatge. Vostès diuen, no, que van identificar aquestes 2, 3, 4 persones en aquest solar, que sabem que són més, i que se'ls va donar 15 dies per marxar. 15 dies per marxar i deixar tota una vida o molts anys de vida en un lloc. Per tant, ens agradaria doncs, haver tingut la certesa de que l'anàlisi de tota aquesta situació social, els informes de vulnerabilitat, haguessin sigut tractats abans de donar procediment en aquest recuperament. Perquè el pitjor de tot és que ja saben que no tenen res més a oferir a aquestes persones que acompanyar-los a la sortida de la ciutat, perquè han deixat passar tot el mandat sense fer absolutament res per ampliar el parc públic d'habitatge. I sense parc públic, sense habitatges d'emergència, deixen els serveis socials sense recursos i els peus dels cavalls com a gestors de l'expulsió de les persones més vulnerables que no caben a la seva ciutat de primera. No podem permetre que sigui l'Ajuntament qui deixa literalment algú al carrer sense cap alternativa. Estem a favor de recuperar un bé demanial, però no de fabricar aquesta exclusió social. I disculpin, però també una altra cosa que crec que és important. Volen recuperar el solar, però per fer-hi què? L'altre dia recordàvem que existeix un projecte per fer-hi horts urbans o espais comunitaris en aquell espai, però avui mateix no ho tenim desenvolupat. La seva única política que nosaltres sapiguem de moment és posar una tanca en aquell terreny i esperar que aquelles persones no tornin, cosa que segurament no passarà. Per tant, recordin, sisplau, que gestionar expedients no és això, és gestionar vides humanes. I si realment volen governar per a totes les veïnes, comencin per garantir que cap intervenció municipal es deixi ningú enrere. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
11: Sí, moltes gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, aquest tema, la posició del PSC, del nostre partit, s'ha d'entendre que aquí es generen moltes espais grisos, perquè és un tema molt, molt, molt, molt delicat, perquè és un tema de que un clavo quita otro clavo. És complicat, és complicat. Aviam, podem entendre, des del punt de vista jurídic, legal, des del punt de vista de la situació física, de salubritat, de riscos, podem entendre que recuperi aquest bé. Podem entendre perfectament d'aquest punt de vista, hi ha molts arguments per recuperar-lo. Però, també, per altra banda, s'obre un capítol molt delicat aquí, que és el que se llama daños colaterales. Aquí pot haver uns daños colaterals importants. O sigui, s'ha d'investigar, i intentaré ser molt, molt escuet amb les preguntes que intentaré fer per a veure si es poden aclarir, què podem fer en aquests moments, no? Realment estan inventariades quines persones, quins menors n'hi han, quines famílies, quina situació socioeconòmica tenen, quines possibilitats de sortir els hi podem donar, si l'Ajuntament pot ser responsable socialment amb aquestes persones. Després, molt important, clar, això porta uns costos. Hem de netejar, hem de tancar, després hem de vigilar, hem de mantindre. Això s'ha de saber, la ciutadania ha de saber quins costos tindrà això. Quin projecte n'hi haurà, com deia la companya Sílvia, quin projecte n'hi haurà? Hi ha algun pacte amb l'Incasol, amb altres propietaris, horts urbans? Clar, no hi ha projecte de futur, no hi ha alternativa de sortida o de solucions a les persones que ara estan, perquè, ojo, cuidado, aquí inclús podria haver-hi hasta usucapión, no sé quants anys porten, però podria néixer el dret d'usucapión, i aquí podríem tindre un liu no només social, sinó jurídic. En fi, hi ha una sèrie de dubtes i molts grisos que pot haver aquests danys col·laterals que realment reconeixem que, des del punt de vista, com deia al principi, jurídic, legal, situació de riscos, etc., de seguretat, pues està justificat. Però com n'hi ha moltes més dubtes que acabo de relacionar, pues la nostra postura, en principi, no està clara d'aprovar aquest punt, però voldríem veure si, de totes aquestes propostes que hem dit, dubtes, n'hi ha alguna que pogués donar-se una mica més clara i donar una mica de llum a aquesta situació de les persones que n'hi ha. No? És que m'estranya moltíssim que no hi hagi cap al·legació presentada. Bueno, això que acabo d'explicar. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà.
8: Sí, a veure, contestant a Lourdes, que en el moment en què jo vaig donar aquesta informació és el que jo tenia d'informació fins aquell moment, perquè són les persones en les quals des del meu departament es va parlar amb elles. De les altres es va comunicar que no van trobar les dues vegades que hi van anar, sigui per la raó que sigui, no van trobar ningú. Només es van presentar aquestes tres persones i aquestes tres persones estaven en les condicions que jo em van dir. No? Respecte, bueno, clar, jo t'estic parlant des del meu departament. El meu departament, doncs clar, és una finca que està en perill d'incendi, mal salubretat, és no urbanitzable, és propietat de l'Ajuntament, i clar, el que des dels serveis jurídics, el que ve és doncs recuperar aquesta finca pel problema que hi ha de la salut de les persones. Respecte a el que em deies de la gent, bueno, jo, clar, evidentment estan treballant conjuntament amb serveis socials i jo m'imagino que si s'hauran posat en contacte també amb ells i a partir de la regidoria del meu company, si després vol comentar alguna cosa, doncs ho dirà, doncs suposo que ja està treballant. Jo, és clar, jo vaig a lo meu. Respecte a el que em comentaves també, en aquest cas no hi ha el Lluís, no hi ha no. Perquè l'usucapió permet adquirir la propietat d'un bé privat després d'haver-lo posseït molts anys. Però això no és un bé privat, és un bé demanial públic. Llavors, el bé demanial, com que és públic i propietat de l'Ajuntament de Castelldefels, tenen una protecció especial i no poden ser adquirits per usucapió, si és això el que volia preguntar. I gràcies.
1: Gràcies. Obrirem un segon torn. Paraules. Senyor Mate.
5: Sí, gràcies. Crec que des de el mateix regidor ens s'ho ha comunicat que hi ha hagut novetats respecte a la darrera informació de les comissions informatives, perquè és evident. La meva proposta seria de sentit comú, de resolem el tema social i després actuem des d'un punt de vista, diguem-ne, públic i de l'Ajuntament. Per això demanaria, senyor alcalde, si aquest punt es pot deixar sobre la taula, recopilem tota la informació i es torna a presentar en el proper ple. M'agradaria que, si és necessari un recés perquè ho parlessin, perquè jo crec que la resta de membres de l'Ajuntament estaríem d'acord.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
11: Tu no volies? No, perdó, és que pensava que Lourdes volia parlar. Gràcies, senyor alcalde. Sí, va una mica en aquesta línia. Intentar, doncs, ara fer una acció transversal, plantejar una acció transversal, realment donar-li la paraula, si té opció o desitja o vol, si té més informació, al regidor de serveis socials. I jo crec que aquí ja s'obre la porta a un possible buscar altres solucions alternatives, parlar amb aquestes persones que hem de deixar jutjar. Està clar que l'objectiu està clar que és deixar jutjar perquè no hi ha un altre, però fer-ho d'una altra manera. I potser transversalment buscar solucions socials i més humanes, no? De cara, doncs, a col·laborar entre tots. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà.
8: Sí.
1: Bueno, és que no l'he vist aixecar la mà.
9: Sí. Jo dic, m'he saltat el
1: va, torn. Endavant.
9: No, que em diuen que aquest senyor concretament està en els expedients que vostès han treballat. Per tant, no s'entén. Doncs, i vostès ja, que vostès diguessin que no hi ha vulnerables, quan aquest expedient estava, aquest senyor estava en l'expedient i és un senyor amb, una, amb un expedient fet per serveis socials que diu que té pobresa, extrema pobresa.
1: Senyor Escolà.
8: Sí, bé, jo aquest tema que em comenta vostè no desconeixia totalment, no m'ha arribat a mi, m'entens? Jo informo de lo que m'ha arribat a mi i respecte a aquest tema, és clar, és més un tema de la regidoria del meu company que no pas de la meva. Normalment es treballa, no és que sigui amb tots els temes d'aquests, es mira amb molta cura. El que comentava la senyora López, dels 15 dies, no es dona mai 15 dies, es busca, es parla, es posa en comunicació amb la regidoria de serveis socials, s'intenta, evidentment, no és ipso facto i entramos allí con las máquinas, no? Vull dir que és evident que és un problema important i es té que tractar amb molta cura i aquí estem. De moment anem fent els plaços, una cosa és el que marca i l'altra cosa és el que dintre de l'Ajuntament i dels serveis tècnics doncs, anem parlant, anem ajudant, anem buscant fins que es troba una solució. Gràcies. Respecte al que comentava, doncs, no, això és qüestió de dir gràcies, el que comentava el Xavier.
1: Gràcies, senyor Iniesto.
12: Bien, bueno, desde la área de servicios sociales sabemos que es una situación muy difícil, compleja. Ya hace un par de años tuvimos también un problema en esa zona debido a, pues, a unas inundaciones. También bueno, respondimos en la área de servicios sociales con las herramientas que tenemos en nuestra mano. Y bueno, ahora mismo es verdad que se ha mandado desde urbanismo un escrito, no ha habido ningún tipo de delegación. Nos consta a nosotros en servicios sociales que solamente tenemos dos personas. Sabemos que hay muchísimas más y, bueno, no les quepa la menor duda que este área pues, está preparada para poder utilizar todas las herramientas necesarias, ayuda en urgencia para todas estas personas que bueno, pues puedan mejorar su situación, ¿no? También tenemos que entender que viven una situación precaria y no nos gustaría que, debido pues, a cualquier desastre meteorológico, pues, nos tuviéramos que lamentar, ¿no? Y, bueno, no les quepa la menor duda que desde este ayuntamiento y desde el área de servicios sociales utilizaremos todas las herramientas necesarias para mejorar la condición de vida de todas estas personas.
1: Gracias. En aras de lo que comentaba el señor Iniesto, yo creo que son dos cosas diferentes. Una es el tema personal de las personas y de servicios sociales. Tendremos que poner todos los recursos que hagan falta para poder ayudar a las personas que ahora mismo pues, están viviendo en ese espacio. Y otra cosa es que como administración pública pues, es un bien que hay que requerir y eso no significa, como decía el señor Escola, que mañana vaya a ir allí una máquina a hacer absolutamente nada. Una cosa no quita la otra. Por tanto, la propuesta es de votar el punto y de que el Servicios Sociales haga lo que tenga que hacer con los recursos que tenemos disponibles para poder ayudar a las familias. Por tanto, votaríamos el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos contrarios? Pues queda aprobado con el voto favorable del equipo de Gobierno y el voto en contra del resto de grupos. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 16, que sería la aprobación inicial de la modificación sustancial de relación de bienes y derechos aprobado definitivamente el 22 de julio de 2021 de las obras del proyecto del sector de Bellamar. Señor Escolà.
8: Sí, gràcies de nou. Bona tarda. Bé, com tots recordem, l'any 21 el ple de l'Ajuntament va aprovar el text refós del projecte d'obres del sector Bellamar i en aquest mateix acord el ple va formular la relació de béns i drets afectats per la imposició de les servituds o bé per ocupació temporal de terrenys destinats a l'execució d'aquestes obres. Perdó. L'any 23 es va aprovar la primera modificació amb respecte a la fase 1 donada l'aparició de qüestions sobrevingudes durant l'execució de les obres que no es podien preveure en el moment de la redacció del projecte per tal d'ajustar la realitat d'obra a la situació actual. Al maig d'aquest any, els serveis tècnics de la secció de Via Pública han emès un informe de necessitat d'una nova modificació que afecta la relació de béns i drets afectats per la imposició de servituds o béns d'ocupació temporal destinats a l'execució del projecte. Aquesta modificació afecta únicament a les finques que es troben afectades pel traçat de servituds de pas de col·lectors de la xarxa residual i no a les de la xarxa pluvial. A motiu de les obres ordinàries del sector Vallamar dels col·lectors de la xarxa residual, s'ha produït una modificació substancial de la relació de finques que integra la relació de béns i drets afectats, que s'havia aprovat el 2021 com a conseqüència dels canvis en el traçat de les servituds de les xarxes de sanejament que s'han tingut que anar fent a mesura que s'han anat fent les obres. No? Per la qual cosa es té que detallar una nova relació de les finques que formaran part d'aquesta relació definitiva de béns i drets afectats. En aquesta nova relació s'inclouran totes aquelles finques en les que ja s'ha executat les actuacions i aquelles altres en les que no s'ha pogut executar per diferents motius. En aquest mateix informe també es fa constància de que hi ha la necessitat també de fer el pagament de les compensacions acordades amb tots els propietaris de les finques on ja s'ha executat aquestes obres i la necessitat de continuar les actuacions pendents fins a la completa execució i regularització jurídica i econòmica. Respecte a les finques on no s'ha pogut arribar a un acord amb la propietat, doncs correspondrà tramitar el procediment ordinari d'expropiació forçosa amb la finalitat d'imposar una servitud de pas i el corresponent dret d'accés per causa d'utilitat pública justificada. Per tant, el que demanem és aprovar inicialment aquesta modificació de la relació de finques que formen part d'aquesta relació de béns i drets aprovada el 21, aprovar també la relació de finques que en principi es donaran de baixa d'aquesta, que es donen de baixa d'aquesta relació, aprovar la despesa total corresponent al preu just de la relació de béns i drets afectats per la constitució de les servituds i acordar la tramitació del procediment ordinari d'expropiació forçosa amb la finalitat d'imposar les servituds de pas i drets d'accés per causa d'utilitat pública. Evidentment, en tots aquests veïns que no s'ha pogut arribar, estem presentant notificacions també perquè puguin vindre a l'Ajuntament i a veure parlar. La relació total de la llista inicial del 2021 s'han donat de baixa 8 finques que hi havia a la llista, s'han tingut que incorporar 2, per tant la llista definitiva queda amb 52 finques. D'aquestes 52 finques ja s'han executat i recepcionat 37 i pendents d'execució en queden 15. D'aquestes 15 pendents d'execució hi han 8 que són les que ja manca d'acord amb els propietaris que és les que probablement tindrem que anar a l'expropiació forçosa. Finques amb impositat d'execució n'hi han 3, perquè de moment doncs, una estan fent obres, es té que fer una casa nova, no arriben, l'altra hi ha una finca que està amb uns problemes legals d'herències, bueno, aquests temes que fins que no se solucionin és impossible poder fer. I després hi ha 4 finques amb unes incidències de comunicació administratives que també ja ens posem en contacte amb ells, en les quals, doncs, per exemple, són veïns que sí que han firmat tot el que és els amidaments, però no han signat la recepció. Si no signen la recepció, doncs no ho podem acabar ni es poden pagar. Estem posant-nos en contacte amb ells per poder fer finques amb les que són estrangers, que viuen fora, que no ens hem pogut posar en contacte amb ells. Bueno, treballarem amb tot això per poder acabar ja i sobretot poder fer el pagament a totes les finques que ja estan executades i recepcionades. Moltes gràcies.
1: Gràcies, paraules. Senyora López. Perdó. Perdó, indicar que la senyora López, la Candela López, ha tingut que abandonar el ple. Sí, endavant.
10: Vale. Doncs primer de tot voldria expressar la nostra satisfacció pels veïns i veïnes que té a Vallamar, perquè després de més de 5 anys d'espera d'inici d'un procés complex que va arrencar amb l'aprovació al febrer del 21, per fi veiem com aquestes obres encara en la seva recta final i parlem d'una gran inversió, de gran envergadura que va partir d'un pressupost de més de 19 milions d'euros i que ha requerit diverses modificacions tècniques per ajustar-se a la realitat sobrevinguda. Però en aquest sentit estem d'acord en el procediment que el regidor escolar ens explica i entenem la necessitat tècnica i jurídica de les modificacions que avui ens porten aquí, com la regularització de les servituds pel pas de la xarxa residual. També, però tanmateix no volem que la burocràcia ens faci perdre de vista el bosc i el que realment ens ocupa és la necessitat de seguir avançant en la dignificació integral dels barris de Vallamar i Montmar. Sabem que el següent pas lògic, un cop resolt el subsol, diguem, seria l'adequació de la superfície, la via pública, les voreres, les entrades de cotxes, la retirada definitiva d'aquells pals de cables que encara dificulten la mobilitat al mig del carrer I actualitzar els barris no és només posar tubs, sinó detectar les noves necessitats de les veïnes I dissenyar conjuntament quin model de ciutat volem. Per aquest motiu, demanem que les actuacions que ja s'estan produint no siguin només respostes a peticions concretes o pedaços que anem resolent per incidències tècniques, sinó que volem una planificació doncs, conjunta. Perquè creiem que hem de pensar ja la Castelldefels d'aquí 10 anys, perquè si no comencem a dissenyar ara el Castelldefels de la propera dècada, doncs arribarem tard. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Eva López.
13: Sí, moltes gràcies. Doncs en aquest punt nosaltres ens abstindrem. Agraïm al regidor l'explicació en la comissió d'obres. Creiem que és un tema que es té de resoldre des dels serveis jurídics. Nosaltres no hem format part de les converses amb els veïns I veïnes I, per tant, com he dit, ens abstindrem. Gràcies.

0: associació de veïns i quan acabem això tornarem altra vegada a Bellamar per fer les voreres de Bellamar. Gràcies.
1: Gràcies. Faria falta un següent torn. Passem a votació. Vots a favor. Abstencions. Doncs s'aprova l'abstenció de Junts i el PSC i el vot favorable de la resta de grups. Passem al següent punt, que seria el punt 17, que seria el control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern. El punt A, assabentar el ple de les principals resolucions de l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories delegades. Senyor secretari.
2: Sí, donem compte d'un decret d'alcaldia, dos decrets d'alcaldia, de 13 i 19 de juliol, respectivament, per mitjà del qual s'aprecia la concurrència d'una situació greu d'incendi forestal al municipi de Castelldefels com a conseqüència de les altes temperatures i els avisos de protecció civil, i per aquest motiu es prohibeix temporalment l'ús de qualsevol artefacte pirotècnic com a mesura preventiva per evitar incendis. Aquesta mesura és vigent fins al 2 d'agost de 2026. Després, donem compte del decret d'alcaldia de 17 de juliol de 2026, pel qual es modifiquen les delegacions de competències per part de l'alcaldia, delegant a favor de la regidora Sònia Expósito Arcas les competències corresponents a Nova Ciutadania, que fins ara estaven delegades en el regidor Guillermo Massa, i Internalització, que fins ara estaven delegades en la regidora Mariana Ortega. I, per últim, el decret també de 17 de juliol de 2026, pel qual s'assigna a la regidora Sònia Expósito el règim de dedicació exclusiva des del 20 de juliol del 2026.
1: Gràcies. Era Guillermo Massana, per aclarir. Passem, si us sembla bé, al següent punt, que seria les mocions. En tenim una d'Esquerra Republicana, que seria pel model de patrimoni al servei de la ciutadania. Senyora Borque, endavant.
3: Sí, gràcies. Bé, sí, efectivament, avui portem una moció que parla de patrimoni, però sobretot parla de la ciutat que volem construir i de la que volem deixar a les generacions que vindran. Quan pensem en el patrimoni de Castelldefels, gairebé tothom pensa en el castell, i és normal, és el nostre símbol més emblemàtic, però el patrimoni de Castelldefels és molt més ampli. També és a les masies, a les torres, als antics camins, als barris, als edificis que expliquen com aquesta ciutat va créixer i es va transformar al llarg del segle XX. Quan desapareix un element patrimonial, no desapareixen només unes pedres, desapareix una part de la nostra memòria col·lectiva, i una ciutat que perd la memòria també acaba perdent la identitat. Per això aquesta moció proposa un canvi de mirada. Defensem que el patrimoni deixi de ser vist principalment com un recurs turístic i recuperi la seva funció més important, explicar la història de Castelldefels als seus veïns i veïnes. No neguem que el patrimoni pugui generar activitat econòmica, però no qualsevol activitat. No pot ser el seu objectiu principal, perquè una ciutat no pot convertir la seva història només en un producte. Ha de convertir-la en un patrimoni compartit. Aquest canvi de mirada també significa entendre que la història no s'acaba al centre. Can Bou, Vistalegre, Els Canyars, Bellamar, Montbar, El Poal, El Baixador, La Pineda, Lluminetes també expliquen la història de Castelldefels. Les seves masies, les torres d'estiuets, els antics camins, els espais naturals o les construccions vinculades a la façana marítima formen part del nostre patrimoni col·lectiu. Quan un barri conserva un element patrimonial, conserva també un punt de referència, un espai que genera identitat, pertinença i memòria. Per això proposem que cada barri identifiqui, com a mínim, un element patrimonial prioritari que pugui esdevenir un espai de centralitat cultural i comunitària. La moció posa l'accent en un patrimoni que massa sovint passa desapercebut, el del segle XX. El patrimoni no és només allò que és medieval o antic, també ho són els edificis que expliquen la modernització del nostre municipi. Castelldefels encara conserva testimonis del projecte de la ciutat del repòs i de les vacances impulsat per la Generalitat Republicana el 1931, un projecte pioner que defensava que l'accés al lleure, al mar i a la natura havia de ser un dret social. Les cases d'estiuets, els xalets racionalistes i altres edificacions d'aquella època expliquen una part essencial de la nostra història. Potser no impressionen tant com una fortalesa medieval, però expliquen com hem arribat a ser la ciutat que som avui. Conservar les edificacions singulars del segle XX és important per motius històrics, culturals, arquitectònics, socials i ambientals. Tot i que sovint no tenen l'antiguitat dels edificis modernistes o medievals, moltes representen moments clau de la història contemporània. A Castelldefels, aquest debat és especialment rellevant perquè bona part del patrimoni singular del segle és el del segle XX. Les primeres urbanitzacions a la platja, les cases vinculades a la modernitat arquitectònica, els edificis relacionats amb el projecte Ciutat del Repòs i de les Vacances, o les construccions que expliquen la transformació del municipi, del poble

0: agrícola a Ciutat Metropolitana. Conservar aquest patrimoni no significa impedir qualsevol transformació, sinó identificar aquells edificis que tenen un valor històric o social suficient perquè les intervencions en garanteixin els elements essencials, compatibilitzant la preservació amb nous usos. En aquest sentit, la conservació respon als principis recollits en la legislació patrimonial catalana i en les recomanacions internacionals, que consideren que el patrimoni del segle XX forma part del llegat cultural que cal transmetre a les generacions futures. I un exemple és, per exemple, les casetes que hi havia al carrer 11, on es van derruir i ara hi ha apartaments turístics, o la casa que hi havia a l'avinguda 308 amb la 302, que ja està reduïda també, i on precisament el barri de Montamar té moltes d'aquestes singularitats. Ens preguntem què passarà amb cases de l'Avinguda de la Constitució o altres edificacions dels nostres barris amb aquest component històric. Perquè no es tracta de fer una foto per penjar en un museu o un arxiu, sinó de preservar aquest patrimoni material per integrar-lo com un element de pertinença. Si no els protegim ara, quan desapareguin ja no els podrem recuperar. Si els derruïm ja no hi haurà res a fer. També cal parlar de recursos. Protegir el patrimoni sense pressupost és una declaració d'intencions i no ens serveix que ens diguin que continuaran buscant subvencions d'altres administracions quan sabem que tenim un pressupost de més de 100 milions. Per això proposem crear una partida estable destinada a conservar, restaurar, adquirir i divulgar el patrimoni local. És que amb tot el mandat, en aquest mandat vostès aquí no han fet res. Es va parlar de que es feia un catàleg, però ja fa mesos que encara estem esperant ja el catàleg definitiu. També demanem que l'Ajuntament estudiï l'exercici dels drets de tanteig i retracte quan hi hagi oportunitats d'incorporar béns patrimonials al patrimoni públic. Ens preguntem, per exemple, què passa amb la Torre Climent Savall, per exemple, que se'ns va dir que es compraria per part de l'Ajuntament i que veiem que encara està a la venda en diferents portals. Per cert, que ha baixat el preu ara a 395.000 euros. Tampoc pot ser que el nostre patrimoni estigui desprotegit. Veiem com les torres són constantment maltractades, pixums dels gossos, pintades, brutícia als voltants, elements de la neteja diària recolzats a la pròpia torre, etc. Hem de tenir cura i protegir el nostre patrimoni, que és un dels tresors més importants que tenim. Finalment, aquesta moció defensa que conservar és bàsic, però no és suficient. També cal investigar, explicar i divulgar. Cal treballar amb el GREIC, amb els centres educatius, amb les universitats, amb les associacions de veïns, amb les entitats que fa anys que preserven la memòria de Castelldefels. Perquè el patrimoni només té sentit quan la ciutadania el coneix, el fa seu i l'incorpora en el seu dia a dia. És una moció de futur. Les ciutats més fortes són les que saben innovar sense perdre les seves arrels. Conservar el patrimoni no és mirar enrere, és entendre qui som per decidir millor cap a on volem anar. Perquè el patrimoni no és exclusiu d'un govern ni d'un partit, és patrimoni de tota la ciutadania de Castelldefels. Perquè al capdavall, quan avui votem aquesta moció, no només decidim com protegim unes masies, unes torres o uns edificis, decidim quina ciutat volem, una ciutat que obliga, oblida la seva història o una ciutat que la preserva per construir el seu futur. Nosaltres tenim la resposta clara. Gràcies.
1: Gràcies, paraules. Senyora López.
2: Gràcies. Doncs avui som aquí per parlar de pedres, de torres i de masies, però si em permeten m'agradaria que per un moment no passéssim en el patrimoni com a monuments freds o en objectes per fotografiar. M'agradaria que en parléssim com el que realment és. Realment és el fil conductor de les nostres vides i el lligam més sòlid que tenim amb la nostra ciutat. Com bé diu la moció que avui presenten les companyes, Castelldefels és molt més que el seu castell o el seu centre. La nostra identitat batega a cada barri, en aquells elements que sovint passen desapercebuts. Una torre de guaita que ha vist passar generacions de grups d'amigues reunint-se a les tardes, una masia que encara conserva l'eco de la vida agrícola que ens va veure néixer com a poble, o un camí cantí que haurà vist moltes coses més. Aquest patrimoni és un bé comú i, com a tal, la seva funció principal no ha de ser servir de decorat per a una ciutat aparador o un simple reclam turístic. El patrimoni ha de servir per preservar la memòria i, sobretot, per generar comunitat. Perquè, siguem sinceres, les xarxes socials que realment importen no són les que portem al mòbil, són les xarxes que es teixeixen a peu de carrer, a la plaça, al voltant d'aquells espais que ens fan sentir que formem part de quelcom més gran. I avui, malauradament, veiem com aquestes xarxes als nostres barris s'estan debilitant. Quan parlem de recuperar, com proposa la moció, un element patrimonial prioritari a cada barri perquè esdevingui un espai de centralitat veïnal, no estem parlant només d'arquitectura. Estem parlant de lluitar contra la solitud no desitjada. Estem parlant de crear llocs on els nostres avis puguin explicar històries als seus nets, on els nouvinguts puguin arrelar-se i on tots puguem retrobar-nos. Aquests elements generen un sentiment de pertinença que és vital. Quan algú sent que el seu entorn explica la seva història, se l'estima més, el cuida millor i, el que és més important, cuida millor de la gent que hi viu. Invertir en el patrimoni dels barris és crear aquesta partida, crear aquesta partida pressupostària específica que demana la moció és, en realitat, invertir en salut social. És hora de dignificar els entorns de les nostres torres i masies, de fer-los accessibles i visibles. No podem permetre que elements que representen l'essència de la nostra ciutat quedin desconnectats de la comunitat a la qual pertanyen. Per tot això, donem suport total a aquesta moció. Hem de defensar el dret de la ciutadania a continuar formant part de la seva ciutat, a reconèixer-se en els seus carrers, a mantenir vius aquells espais que ens recorden qui som i d'on venim. Votem a favor no només pel respecte a la nostra història, sinó per la cura del nostre present i del nostre futur col·lectiu. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Ara sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs bona tarda a tothom un altre cop. Des del PSC no podem estar més en línia amb la moció presentada des del grup Esquerra Republicana. Som la ciutat de tot el Baix Llobregat amb més béns culturals d'interès nacional i això ens obliga a tenir la cura amb una mica més d'ambició. Tenim un patrimoni que sovint desconeixem. Avui mateix he conegut que s'han descobert unes restes al voltant del castell d'una persona que es data segurament des de fa 2.000 anys. Per tant, a Castelldefels tenim molta sort. Tenim també la sort de comptar amb 13 béns, com he dit, de culturals d'interès nacional, els vecins. La figura de màxima protecció legal que otorga la Generalitat de Catalunya. Parlem de la Torre Barona, la Torre Moruna, la Creu del Terme, restaurant el 2018, la Torre de Can Baix de la Muntanyeta, la Can Roca de Baix i la seva torre, Can Gugomà amb el Casal de Cultura i la seva torre, de l'Antoni Jané i la Masia Anexa, la Torre de Cal Moliner, la Torre de Sant Climent Savall, restaurada el 2022, la Torre de Gabriel Folquer, la Torre de la Guaita de la plaça del Castell i la Torre de Sant Salvador, dins de la Masia Privada de Can Vinyes, i la Torre Rafael, dins de Jardins Privats. I això s'hi sumen altres elements igualment valuosos, la Masia de Can Roca de Dalt, el Mas de Can Baixeres, bé cultural d'interès local, antigament de Can Parés, adquirit per l'Ajuntament el 2016, la Masia de Cal Ganxo i la Masia de Can Virader. I precisament el cas de Can Baixeres és un bon exemple del que reclama aquesta moció. Encara està per definir el seu ús i del PSC creiem que seria molt encertat obrir un procés participatiu perquè sigui la ciutadania qui escull aquest ús i no una decisió tancada des del equip de govern. Per a Castelldefels hi ha molts elements emblemàtics que mereixen ser reconeguts i senyalitzats. Una acció immediata i de baix cost seria senyalitzar aquests elements als barris per recordar-ne la història. Els camins dels murs de pedra seca, el fons de cal, les basses de Can Roca, per posar alguns exemples. I segur que n'hi ha molts més, com es pot comprovar consultant el llibre Castelldefels desaparegut del Jordi Nutó i Brullàs. Aquesta és exactament la filosofia que defensa la moció d'Esquerra Republicana. Cada barri ha de poder identificar i recuperar com a mínim un element patrimonial propi que esdevingui espai de centralitat veïnal i de memòria local. I referent al castell, fa ara un any que per resolució d'alcaldia es va aprovar el pla d'usos. Cal dir que l'oposició hi va participar ben poc. Es van convocar un dia per fer-nos algunes preguntes i no van saber res fins al dia que es van assabentar a través d'aquest decret d'aprovació. I una missió fonamental de les institucions és salvaguardar el patrimoni. Per això podríem preguntar si hi ha data per a la rehabilitació de les façanes o per la quinta fase o quan es repararan tots els aparells del museu que no funcionen o que estan en males condicions. Per acabar, en definitiva, hi ha molta feina per endavant. Els animem que, com a mínim, amb els propers pressupostos i veient consignat l'import per a la reconstrucció del pont de la Corredera Mestra, una moció que es va presentar i que es va aprovar per unanimitat en aquest ple. I per tot això, nosaltres votarem aquesta moció favorablement. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà. Segon torn. Doncs, obrirà el següent torn, senyora Borque.
0: En primer lloc, hem rebut la notícia ara oficialment per xarxes d'aquesta persona que s'ha trobat que sembla ser que està aquí de fa més de 2.000 anys, i el que demanem, aprofitem aquesta moció per demanar que d'alguna manera l'equip de govern busqui o un conveni amb alguna universitat o alguna cosa per seguir aquestes tasques, perquè és una molt bona notícia i crec que tots estarem d'acord en que hem de seguir investigant si és que aquí hi ha una necròpoli romana, que ostres, seria una gran notícia. Per altra banda, també dir que evidentment que nosaltres estem molt d'acord amb el catàleg, que suposo que s'està seguint i que falta finalitzar, però que l'esperit d'aquesta moció no és només el catàleg, que d'alguna manera respon a la pregunta que què tenim, sinó que nosaltres la pregunta que plantegem és com volem fer aquest patrimoni, perquè es poden catalogar molts edificis i continuar sense pressupostos per conservar-los. Es poden catalogar i continuar amagats darrere d'un mur o d'una tanca, o es poden catalogar i continuar sense cap escola, que cap escola el visiti. Es poden catalogar i continuar sent completament desconeguts pels veïns i veïnes. I és d'això del que parla la moció. Parla de complementar aquest catàleg, de parlar de donar vida al patrimoni, parlar dels barris, parla de recerca, parla de divulgació, de pressupost, de recuperar els edificis quan sigui possible i de parlar d'entendre el patrimoni com una eina de cohesió social. També ens preocupen, tant com deia la nostra companya, una mica el pla d'usos del castell, perquè és cert que el castell pot tenir una activitat econòmica o acollir esdeveniments, però a nosaltres, sincerament, ens va fer molt de mal quan vam veure un combat de boxa al castell de Castelldefels. Per tant, nosaltres el que d'alguna manera volem transmetre és cuidar aquest patrimoni, invertir en aquest patrimoni que fa que la nostra societat, la nostra ciutat sigui més rica i sigui pels veïns i veïnes, que això és molt important. Gràcies.
1: Gràcies. Obrirem un segon torn. Paraules. Senyor Escola.
4: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda de nou. Bé, nosaltres compartim plenament l'objectiu general d'aquesta moció i per aquest motiu hi votarem a favor. Entenem que el patrimoni històric, arquitectònic, cultural i social de Castelldefels és un bé que forma part de la identitat de la nostra ciutat, que ens ajuda a entendre la seva evolució i que hem de preservar per les generacions futures. També compartim la necessitat de continuar apropant aquest patrimoni a la ciutadania, donant-lo a conèixer, millorant l'accessibilitat i reforçant les funcions culturals, educatives i divulgatives. El nostre patrimoni no només s'ha de conservar, sinó que ha de ser conegut, viscut i valorat pels veïns i veïnes de Castelldefels. En aquest sentit, volem recordar que des del primer dia de mandat aquest govern està impulsant actuacions concretes per protegir, recuperar i posar en valor el patrimoni de la ciutat. Estem treballant amb la redacció del catàleg de béns patrimonials, on hem afegit molts que no estaven, una eina fonamental per identificar i protegir adequadament els elements amb valor històric, arquitectònic o cultural. També hem impulsat la reforma dels jardins del castell, la restauració de la torre on anteriorment estaven ubicats els lavabos, preservar la torre Climent Savall perquè passi a formar part del patrimoni municipal com a equipament públic. Estem treballant a veure si podem aconseguir. Hem aconseguit una subvenció destinada a la restauració de les façanes del castell, que es farà ara, s'està preparant ja, es farà la de davant i la de darrere amb la torre incluïda. Estem treballant també tant a la muralla com a la torre de Can Gomà. S'ha fet una digitalització i, com sabeu, ha aparegut una esquerda també a la muralla. Bueno, estem treballant amb l'arquitecte, valorant com està, valorant quina actuació es té que fer i buscant, evidentment, doncs, subvencions o que s'impliquin les institucions, que no és fàcil. Per tant, com he dit abans, compartim l'esperit d'aquesta moció i considerem que moltes de les qüestions que planteja van en la mateixa direcció de la feina que estem desenvolupant. Evidentment, encara queda molt camí per recórrer, però existeix una voluntat clara de continuar avançant en la protecció, la recuperació i la divulgació del nostre patrimoni. Per tots aquests motius, com he dit abans, el nostre vot serà favorable i respecte a la troballa arqueològica ja estamos en ello, estamos empezando. ¿Vale? D'acord, gràcies.
1: Gràcies, senyora Borque, per tancar.
0: Bé, doncs ens alegrem que estiguem d'acord, perquè realment el patrimoni no és un luxe, sinó que és la memòria compartida d'un poble. És allò que ens permet entendre qui som i per què la nostra ciutat és com és, i precisament perquè estimem Castelldefels creiem que aquesta memòria no es pot reduir a una llista d'edificis ni a una eina de promoció turística. Ha de ser una política pública, una política que conservi, que investigui, que expliqui, que eduqui, que faci partícip als veïns i veïnes de la seva pròpia història, que el govern ja està elaborant el catàleg, que és cert, i ens alegrem molt. Però aquesta moció també parla d'anar més enllà, com tal he explicat. El patrimoni és, abans de res, dels veïns i veïnes de la ciutat, i bé, nosaltres el que demanem és que no només busquem subvencions, dediquem en els nostres pressupostos una partida dedicada, perquè és que tenim un patrimoni molt ric i l'hem de conservar perquè està molt malmès en molts llocs. Gràcies.
1: Doncs, acabat el debat, passem a votació. Vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que seria punt d'urgència, no, senyor secretari? Tenim un punt d'urgència, que seria l'aprovació definitiva de l'afectació expressa del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al doctor Barraquer número 3234. Ho presenta el senyor Escolà, primera urgència.
4: Sí, gràcies, bona tarda de nou. Bé, tal com vam quedar, la senyora Ortega us va comentar a les comissions, bé, passem al punt aquest d'urgència, perquè si no ja tindria que passar al ple del setembre, i no va donar temps a passar-ho per les comissions, perdó? No va passar per comissions, ja ho va comentar la senyora Ortega, perquè el període de delegacions acabava el 19, és a dir, passades ja les comissions. Com que no s'ha presentat cap al·legació, doncs llavors passem al punt aquest per urgència, que és només aprovar definitivament l'afectació de l'empresa domini públic municipal de l'immoble situat al carrer Doctor Barraquer, que passaria a alterar la seva qualificació de bé patrimonial a la de bé de domini públic. Res més. Gràcies.
1: Bé, alguna paraula primer per parlar de l'urgència? No? Passem a votar primer l'urgència. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovat en el vot favorable d'equip de govern l'abstenció de la resta de grups, i ara seria el debat del punt, que no sé si vol explicar alguna cosa més, senyor Escolà.
4: És el que acabo de comentar. Seria aprovar, com que no s'ha presentat cap tipus d'al·legació, aprovar definitivament aquesta afectació del domini públic municipal del CTC, diguem-ho així, i que passés a alterar la seva qualificació de privat a caràcter patrimonial a passar a caràcter de domini públic. Això també afectaria a lo que és tot el que és el pàrquing, si no m'equivoco i ho dic malament, el senyor secretari em rectificarà, que és clar, fins ara la taxa del pàrquing es pagava amb IVA i ara passarà a ser una taxa la mateixa, però ja no es pagarà IVA, el qual també facilita molt la gestió municipal d'aquest aparcament. Gràcies.
1: Gràcies. Paraules. Senyora Borque.
0: Sí, només dic que nosaltres evidentment que estem d'acord, en el punt votarem favorablement. Tornem a insistir, tot i que ja s'ha anomenat abans, tal com vam fer a l'aprovació inicial amb el tema de la participació per escollir i definir quin és el projecte final de tota la finca, i també, clar, la municipalització d'aquest espai també deu comportar gastos importants de manteniment, de rehabilitació, de gestió, i el que reclamem és, doncs, una transparència respecte a això, planificació econòmica i un projecte que sigui viable, perquè no només hi ha prou amb adquirir aquest equipament, sinó que cal explicar com es farà sostenible i com es farà útil a la ciutat. Simplement això. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Doncs nosaltres també votarem favorablement d'aquest punt, però no puc estar-me de contestar a la senyora Mariona Ortega quan vostè ha dit lo de les tres fases. Clar, n'hi ha tres fases ja definides, però quan es parla de participació de tot l'espai, és tot l'espai. S'ha d'aprofitar que aquest nou espai que tenim d'esports es pugui també participar a la ciutadania, perquè és una oportunitat de poder ampliar serveis, veure realment què necessitats tenen els esportistes de la ciutat o el ciutadà de peu que vol anar a un gimnàs. No sé, crec que és una oportunitat i podria haver almenys fer aquesta proposta de participació, que es podia redefinir l'espai esportiu també. Nosaltres enteníem que quan es parlava de participació era de tot l'espai, inclòs a la participació part esportiva també. No només, com va dir la senyora Cruz en un moment, que es rehabilitava la part central per poder començar a treballar, però clar, quan van veure les tres fases definides per un, no me'n recordo si eren 10 milions o més d'euros, es van quedar sobtats perquè el que nosaltres pensàvem és que això també es participaria de la ciutadania. Això us volia. Gràcies.
1: Gràcies. Senyora Ortega.
5: Bueno, pues yo tampoco puedo dejar de comentar de otro tema de la señora López, que me ha dicho que en el plan de usos no tuvo la oportunidad de participar, que solo le convocamos a la reunión. Les convocamos a la reunión, les explicamos que se iba a hacer el plan de usos del castillo, se les envió toda la documentación e hicieron cero aportaciones. Y después se les hizo el retorno a ese plan de usos.
1: Señor Escola. ¿No? Obrirem un segon torn. Alguna paraula? Venga. No és obligatori agotar els turnos. Senyora López.
3: Digo, que ya que estamos con lo del plan de usos, es cierto que nos hicieron una reunión, nos retomaron todo, pero esperábamos una segunda reunión con la consultora, que la que estaba redactándolo, para que ahí pudiéramos desarrollar todo lo que era esa primera reunión, no decir, este es el documento y ya está, ahí. Claro, por eso, al ver el decreto después de alcaldía que se había aprobado, fue también nuestra sorpresa. Gracias.
1: ¿Alguna palabra más? Señor Ortega. Sí. Bueno, lo dejamos. Yo creo que lo podemos dejar ahí, el punto. No, sí, simplemente hablando de ese espacio del antiguo CTC, yo creo que desde el primer momento todos hemos estado de acuerdo de que hay una necesidad en la ciudad, que la lista de espera en Can Roca es larguísima y desde el primer minuto la regidora y el resto de los compañeros del equipo de gobierno, aquí se ha expresado por activa y por pasiva, que la prioridad era abrir un centro similar al de Can Roca, que es lo que estamos ahora ejecutando. Y que todo, que había 18.000 metros cuadrados y por tanto queda mucho espacio a definir qué es lo que se va a realizar en el proceso participativo. Pero, hombre, con la cantidad de personas que tenemos en lista de espera, yo creo que el proceso participativo es obvio, ¿no? Que es toda la gente que ha presentado ya esa solicitud porque quiere ir a una instalación municipal de deportes y compramos una instalación deportiva, pues lo primero es el uso deportivo. Y a partir de ahí, usos complementarios, los que decidamos entre todos. ¿Qué es lo que se ha dicho desde el minuto uno y ha pasado este punto un montón de veces por el Pleno? Por tanto, yo creo que ese proceso participativo se debe ceñir a complementar el uso deportivo, que, insisto, desde el primer minuto se ha dicho que tenía que ser una instalación similar a lo que tenemos en Can Roca. Pasamos a votación, por tanto, ¿votos a favor? Sí, pues queda. No. ¿Abstenciones? Pues con la abstención de Junts y el voto favorable del resto de los concejales queda aprobado el punto. Pasaríamos a precs y preguntas, paraules. Tothom, senyor Amate.
6: Sí, la meva pregunta està adreçada a la senyora Paquita Cruz. Jo faig la pregunta, però no cal que me la responguin. Si són tan amables, li fan... No, és respecte al ple del gener, ja van manifestar que una entitat que es diu Artiment i que està fent una important tasca en tema de malalties mentals, solitud no volguda, necessitava un espai per atendre les persones d'una manera més confidencial i més íntima. Llavors ens va dir que s'estava treballant en el tema, però 6 mesos, 7 mesos després no tenim notícia d'això. Era només per si ens podia doncs, la informació actualitzar-la.
1: Moltes gràcies, senyora Armengol.
7: Gràcies, alcalde. Pel senyor Soler, hem rebut una informació d'un ciutadà, conductor d'autobusos, que ens diu, li llegiré literalment, Hola, soy X y conduzco busos urbanos. Quiero que se sepa la realidad de lo que pasó aquella noche. Es refereix a la nit de les semifinals perquè està datat el 17/7. Que l'Ajuntament trata de passar-lo por alto. Hubo disturbios, violència, con varios buses y sus ocupantes, puertas rotas, lunas rotas, zarandeos, gente en el interior chillando aterrorizada y solo un coche de policía municipal. Jo només la meva pregunta és si tenen consciència d'això, si hi ha i quin va ser doncs, les agressions o les incidències. Vaja, gràcies.
1: Gràcies, senyora Borque.
0: Sí, bé, volem fer aquesta pregunta perquè se'ns ha dirigit un veí que està afectat pel Pla Especial Renfe que va aprovar l'Ajuntament l'any 2002 i que es va aprovar definitivament per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat el 2003. La qüestió és que aquest pla urbanístic volia transformar la façana urbana a tocar de les vies del tren entre la plaça de l'Estació i l'Avinguda 302. En un carrer alternatiu. Aquest nou vial donaria accessibilitat per vianants i vehicles i unes 80 places d'aparcament, tal i com es va executar al sector darrere del Capravo fins a la plaça Colón. És a dir, el Pla Especial 2002 buscava dignificar aquell espai per convertir-lo en la façana urbana de la ciutat a tocar de vies. Tot i l'afectació d'aquest pla, en concret, estem parlant d'una part del mateix que comprenia entre l'Avinguda de la Pineda i la 302. Quan els propietaris han sol·licitat llicències de construcció, l'Ajuntament les ha concedit sense aplicar un criteri unificat, fet que ha derivat en una situació en què alguns propietaris han cedit els terrenys afectats pel futur vial. D'altres, a més de cedir-los, han pagat la urbanització i en alguns casos els terrenys cedits s'han escripturat, mentre que en altres casos no. Permetent-ne l'ús privatiu a particulars, precisament pel fet de que no s'havia escripturat els terrenys a nom de l'Ajuntament. I per últim, també hi ha una part que ja està urbanitzada completament. I per què parlem d'això a dia d'avui? Perquè aquest veí porta des de l'any 2024 intentant cercar una solució a les afectacions que té la seva propietat. I segons ens indica, la resposta és sempre que això no és una prioritat, més enllà d'haver presentat instàncies, recursos, demandes contra l'Ajuntament i des del govern se li respon que ja decidirà el jutge quan toqui. La qüestió és, l'equip de govern actuarà abans que s'hagi de dictar una sentència per part del jutjat? S'ha valorat intentar arribar a un acord abans que perdre aquest litigi que suposaria una pèrdua econòmica per l'Ajuntament i per tant de diners públics? Per què no s'ha escripturat a nom de l'Ajuntament alguns dels terrenys cedits? En quina situació jurídica es troba l'Ajuntament en relació amb els propietaris als quals es va exigir el pagament de la urbanització i o la cessió dels terrenys si el vial no s'ha executat? En definitiva, en quina situació es troba aquest Pla Especial Renfe? Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
2: Gràcies. Sí, fa un parell de dies ens vam trobar amb el nou cartell de Festa Major de Castelldefels i també i també amb la reacció de moltes entitats de la ciutat, de les quals són motor i cor de la nostra Festa Major. Un cartell sembla que ser fet amb intel·ligència artificial que distorsiona els nostres elements emblemàtics de la ciutat, en alguns casos, fins al ridícul inclús, i incorporant elements que no tenen res a veure amb Castelldefels. Ens va sobtar bastant perquè precisament la Festa Major no és un esdeveniment que ens vingui de cop, no? Que ens vingui de sorpresa, i volia recordar només que no només que tenim moltíssims artistes a Castelldefels de moltíssima categoria, sinó que a més altres anys s'havia fet un concurs per fer els cartells de les Festes Majors de Castelldefels, una cosa que, seguint una mica amb el que parlàvem ara a la moció anterior, genera comunitat, identitat i vincula a les nostres veïnes no només amb el municipi, sinó també amb la Festa Major. Llavors, tenim unes preguntes en relació amb aquest cartell, no? Si realment ha sigut creat per IA, si s'ha fet un curs o s'ha encomanat algú, si ens ha costat diners, quants diners i per què ha sigut aquest el mecanisme o la forma de crear aquest cartell. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Martín.
8: Sí, simplement farem un prec, i és que ens han arribat en els darrers mesos alguns dubtes al respecte, i és sobre quan a l'hora que tanquen negocis o que hi ha moviments de materials o s'obren trasters, doncs molts veïns o veïnes es troben amb productes com poden ser el paper de pel·lícula o el paper de nitrat, que són altament inflamables, que no s'agafen a la deixalleria, o productes químics com el cianur o perillosos, que no saben com tractar o que hi ha molt desconeixement de què s'ha de fer amb aquests residus, i quan van a la deixalleria, doncs, evidentment allà no els poden recollir, i això fa una mena d'entrebancs, no? A l'hora de gestionar correctament aquests abocaments, i desgraciadament, com sabem, doncs, quan la gent es troba amb això, o bé ho torna a guardar on estava o bé fan abocaments incorrectes que són totalment il·legals i perseguibles, evidentment. Llavors, el prec seria doncs, que es donés una volta amb això, amb alguna mena de campanya de conscienciació o fins i tot no, arribant a algun mecanisme de col·laboració per facilitar al màxim que aquests abocaments siguin correctes.
1: Moltes gràcies, senyor Espanyol.
9: Sí, gràcies. Bé, ara que comencem, farem una parèntesi canicular de cara doncs, al ple. Jo volia fer una petició al senyor Soler, bueno, qui vulgui opinar, per parlar una miqueta, i així ens podria contestar també al senyor Bergoglio a la vegada, per parlar una mica doncs, ara del postpartit, bueno, dels postpartits. Bueno, primer de tot, dir que les actuacions de la policia municipal tant a la semifinal de la gran pantalla i a la final és digna de premi, digna d'elogi, és exhaustiva, va ser professional, sé que han treballat exhaust tant al nivell com de paisà, camuflats, com el control després dels partits, durant el partit i després dels partits, o sigui, primer que vagi per davant l'actuació de la policia municipal, espectacular, això vagi per davant. Gràcies a això es van poder evitar moltes coses, però jo demanaria al PREC, seria fer de veritat, que intentin fer una valoració honesta de quins objectius i resultats val la pena assumir, o sigui, quin equilibri n'hi ha del benefici social de posar aquestes pantalles i tot el que després va passar als dos partits, no? On està la línia vermella? Quin risc hem d'assumir per tindre un benefici social per muntar aquestes pantalles? No? O sigui, jo voldria fer que facin una valoració, perquè vam estar a punt de passar les línies vermelles, va haver-hi alguns moments de pirotècnia, ambulàncies que acabin cap allà, vandalisme una miqueta, gent sobre els cotxes, en fi, va haver-hi cosetes. Jo només demanaria això, una mica de valoració objectiva i honesta de dir, bueno, el risc d'assumir aquestes coses que poden passar per muntar aquestes trobades socials tan grans. No? Gràcies.
1: Gràcies, senyor Guillamón.
10: Gracias, señor alcalde. Bueno, la caída del escudo social tras el voto en contra del Partido Popular y de Vox en el Parlamento español, bueno, en el Congreso, el pasado 26 de febrero, pues deja sin protección a muchísimas familias vulnerables y además traslada directamente ese problema a los ayuntamientos, al gobierno local más cercano a los ciudadanos, que tendrán que atender emergencias con menores de edad, con personas que no tendrán alternativa habitacional y además no sabemos en qué grado eso afectará a toda España. Pero si bien es cierto que en Castelldefels nos han comunicado que unas 100 familias, casi unas 100 familias, pueden verse afectadas por esta caída del escudo social que su partido, señor Iniesto, votó junto con Vox para evitar que nuestros vecinos puedan tener esa protección. Entonces, quiero hacerle la pregunta directa, señor Iniesto. ¿Qué plan concreto tiene preparado su gobierno municipal para dar una alternativa habitacional o para acompañar a esas familias que se pueden ver abocadas en la calle, vecinos nuestros que se pueden ver abocados en la calle por la irresponsabilidad del Partido Popular y de Vox? Gracias.
1: Gracias, señor Planell.
11: Sí, jo voldria fer un prec també en relació al dissabte solidari que es va celebrar aquest passat dissabte. El dissabte solidari és una cita consolidada on es troba la ciutadania amb les entitats solidàries de la ciutat i és una cita molt important dintre del món de les ONGs. Però hem rebut queixes per part d'algunes d'elles degut al solapament amb nombroses activitats que hi havia a la mateixa hora. Hi havia la semifinal dels Nous Talents, estava també la festa del barri de Baixador, estava el Palm Market, una actuació important al teatre. Ara que parlo del teatre també me'n recordo de la mala improvisació que van fer al moure la final dels Talents al teatre el diumenge de matí, ràpid i corrents, una hora de retard per començar, problemes amb el so. Senyors, la FIFA publica el calendari 3 o 4 mesos abans. Tothom sabia que el diumenge a les 9 de nit es jugava la final. Si tenen fe amb la selecció espanyola, no convoquin la final dels Nous Talents a la mateixa hora. Es podia haver previst amb molt de temps. En definitiva, el prec que vull fer és que li donguin la importància i prioritat que es mereix el dissabte solidari.
1: Gràcies, senyora López.
3: Sí, bona tarda. Ens ha arribat una queixa d'una persona que treballa a l'empresa municipal SAC de que està espatllada el dispensador d'aigua des de fa més d'una setmana i, per tant, no tenen aigua freda. Però, bueno, lo lamentable és que l'empresa ha contestat que cadascú s'ho porti de casa seva. No sé si el regidor és conscient del que ha passat i, si és així, doncs quina solució li donarà.
1: Doncs comencem amb la resposta. Senyor Escolar, el tema del pla especial de Renfe.
4: En aquests moments no tenim prevista l'execució d'aquest planejament urbanístic. Tenim que recordar també que l'Ajuntament no està obligat a desenvolupar-lo i que en les circumstàncies actuals la seva execució suposaria una càrrega econòmica molt gran i de gestió també molt important pel municipi, a més d'implicar un nombre elevat d'expropiacions que afectarien a molts veïns i veïnes. Per que fa a qualsevol altra situació problemàtica particular que pugui tenir aquesta persona, pues que la tracti directament, que truqui als serveis tècnics municipals, que són els encarregats d'analitzar cada cas en concret i determinar les possibles vies d'actuació depenent del cas que tingui. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona. El tema del cartel de la Festa Major.
12: Pues me alegra muchísimo que me haga esta pregunta. Lo que pasa es que me hubiera alegrado más que me la hiciera el señor Javier Martín. Le digo por qué. Cuando publicamos el cartel de Fiesta Mayor, la primera persona que me llamó, que es un castellano de este municipio, me dijo, qué chulo y qué vintage. Y le juro que me acordé de Javi y pensé, ay, pues le va a molar. Pues mi gozo en un pozo. De todas formas, lo que usted me dice, este cartel, y no este cartel, toda la campaña de Fiesta Mayor, porque incluye un logo de pañuelos y otras cosas que no le puedo decir, porque hasta que no llegue Fiesta Mayor no nos podemos enterar, se ha encargado a un profesional local, un profesional de Castelldefels, pero no un profesional que yo conozca o que haya encontrado, no, un profesional que ya trabajaba con el anterior equipo de gobierno, que casualmente les debía encantar lo que hacían y ahora que lo contratamos nosotros no les gusta. Igual tiene algo que ver que estamos a un año de elecciones y publiquemos lo que publiquemos, les va a parecer mal y les va a parecer feo. Porque además, mire, elementos que no son de Castelldefels, sale los castellers, sale el castillo, sale la playa. Bueno, pues en tu imagen no, en la que hemos publicado nosotros, sí que sale el castillo. No sé qué elemento ven que no es de Castelldefels. No obstante, insisto, al final el gusto es un tema subjetivo, lo que a usted le puede encantar, a mí no, y al revés. Pero antes de lanzar en redes, a mí me sabe mal por la persona que lo ha hecho, se lo digo en serio, a mí no, ¿eh? Pero es un profesional, insisto, que ustedes ya contrataban. Ustedes ya contrataban. Si lo ha hecho con IA o como lo ha hecho, yo soy abogado, no soy diseñador, no tengo ni idea de cómo lo ha hecho, ni me interesa, porque entiendo que el que es panadero hace pan y el que es diseñador hace diseños. No tengo por qué averiguarlo ni por qué saberlo. Se le paga por un trabajo concreto, una persona que ya ha trabajado durante mucho tiempo para este ayuntamiento y ya lo verá, porque como supongo que por transparencia me van a pedir la factura, cosa que me parece fantástica, en su momento se la aportará y lo podrán comprobar. Pero antes, sobre todo, de verdad, de desprestigiar el trabajo de nadie, hagámonoslo mirar. Y se lo digo siempre, señora Silvia López, por favor, antes de decir aquí según qué tonterías, vamos a asegurarnos. Se ha contratado una persona de Castelldefels y se le está desprestigiando en redes, y no por parte de muchas entidades, por parte de una entidad, porque he comprobado los perfiles y todos sabemos qué entidad es. De todas formas, insisto, lamento muchísimo que no les guste. Y lamento especialmente que no le guste a él, ¿eh? Lo lamento muchísimo. El año que viene, a ver si hay suerte y conseguimos un cartel que nos guste a todos. Gracias.
1: Gracias. Señor Iniesto, el tema del escudo social.
13: Bien, en contestación al señor Guillamón, bueno, esperemos que sean menos. 100 lo veo demasiado. Bueno, la área de servicios sociales lleva ya trabajando durante mucho tiempo en dar solución a todas estas personas que, por desgracia, pasan por esta dificultad. Bueno, en función a cómo vayan desarrollándose iremos actuando. También es verdad, quiero decir, que no estaría de más que todas estas viviendas que ha prometido el Ministerio de la Vivienda, que es precisamente de su partido, y el Gobierno de la Generalitat, pues por lo menos se construyeran, ¿no? No se aliviaría a los ayuntamientos de cara a poder realizar pues este tipo de ayuda a nuestros vecinos. No se preocupe, que el área de servicios sociales siempre está ahí para ayudar y utilizará todas las herramientas que siempre ha tenido y evidentemente siempre tendrá y no, no habrá ningún, vamos, ningún problema a la hora de poder trabajar en ciertos casos que, bueno, que esperemos que no sean tantos.
1: Gracias. Señor Amador, de Santa Solidari.
14: Sí. Doncs la qüestió ja no és d'aquest estiu, sinó ja portem uns quants anys que hi ha moltes activitats. Al cap de setmana, aquí al juliol, doncs, hi ha moltes, les palmeres, el castell, s'omplen d'activitats. La propera reunió, la primera reunió que farà el Consell de Pau i Solidaritat, que estan totes les entitats, doncs, farem una valoració. Ja he parlat jo amb algunes entitats i no només se suma també a aquest solapament d'activitats, sinó també de la calor. Llavors farem un bueno, reformularem el dia, no l'acte, però sí el dia, per fer-ho en un altre moment. Gràcies.
1: Gràcies. I senyor Soler, diferents temes de la semifinal i la final del futbol, del Mundial, i el tema de SAC. I, sí, i el tema dels trasters i residus.
15: Sí, gràcies, alcalde. En relació al tema dels residus, en principi nosaltres ja tenim un sistema molt ben muntat a les minixèries i les deixèries, i qualsevol residu que no està acceptat a qualsevol dels elements, es posem en contacte als ciutadans amb altres departaments de l'àrea metropolitana i de l'Agència Catalana de Residus. Per tant, ja hi ha un protocol específic per a aquests residus de que una, dos, o no van anar als contenidors de domiciliària i tampoc van a el que serien els elements de la deixèria. Per tant, entenc que pot haver sigut algun tema puntual, però en principi es dona la informació perquè, a més, el personal ja té doncs, totes les adreces i més contactes per poder subministrar als ciutadans que així ho demanin. Per tant, doncs, evidentment, doncs, jo crec que la informació està i es dona. Si hi ha hagut algun cas puntual, ens ho fan arribar perquè revisem qui va atendre aquí en aquell moment, però en principi no hauria de passar aquesta qüestió. En quant a, seguint el tema del SAC dels dispensadors d'aigua, sí, hi ha una avaria a un dels dispensadors d'aigua de SAC, de l'ANO dels treballadors, però no és l'únic dispensador d'aigua de SAC, només faltaria. Tenim més de 200 i pico treballadors, evidentment amb una font d'aigua no faríem doncs, prou. I evidentment s'ha donat a tots els treballadors, a tots els treballadors, sense excepció, i això que quedi ben clar, si els ha donat accés a poder omplir qualsevol element seu propi o de l'empresa d'aigua, i a més està previst que durant ja aquesta pròxima setmana s'entreguin ampolles d'aigua a tots els treballadors fins que l'empresa que té que subministrar el nou aparell l'instal·li. Per tant, doncs aquí no hi ha hagut absolutament cap tipus de problema. I a més, en un moment d'onada de calor, com vostè pot comprendre, tots els treballadors de l'empresa tenen aigua sempre. Tothom que demani té aigua. I a dins de les instal·lacions de SAC no només hi ha un dispensador d'aigua, és que n'hi ha una a cada edifici. Per tant, si en falla un, em sembla que tenim altres elements per poder anar. I així s'ha informat a tota la plantilla. Per tant, doncs, espero que no creem d'una problemàtica puntual d'un element que s'ha espatllat al que no s'estigui subministrant aigua als treballadors del SAC, perquè això és rotundament fals. I en quant al tema del dispositiu de seguretat de la semifinal i la final, jo vull fer una valoració que vaig comentar també doncs, amb els portaveus a la Junta de Portaveus i a nivell d'explicar una mica quin va ser el dispositiu que es va dissenyar en les dues ocasions i també una mica el balanç que fem de totes les actuacions. La semifinal va ser un dispositiu molt tranquil i això jo crec que tots ho vam poder mostrar. Aproximadament van haver unes 5.000 persones a la plaça Teresa Claramunt. I al dispositiu dels dos esdeveniments es van destinar 7 patrulles de la policia local, que ja és un dispositiu força contundent, i a més vam tindre el suport de les unitats d'ARRO de Mossos d'Esquadra. En el dia de la semifinal vam tindre una unitat d'ARRO i el dia de la final vam tindre 4 fixes a Castelldefels i una cinquena itinerant pel municipi de Castelldefels. Per tant, doncs, vam tindre un gruix molt, molt, molt considerable d'efectius policials que van vetllar per la seguretat de l'esdeveniment. Hem de ser conscients que també la final no només vam tindre 5.000, sinó que vam tindre 10.000 persones doncs, celebrant doncs, un esdeveniment com aquest. Al igual que altres poblacions del nostre entorn, doncs, tots vam decidir doncs, que el millor que podíem fer era fer una instal·lació de pantalles per fer el seguiment, primer per una qüestió de seguretat i també per intentar concentrar doncs, les celebracions en un mateix punt de la ciutat. Vam estar doncs, treballant amb l'equip tècnic i també amb policia local diferents ubicacions i vam establir, ja crec que amb cert i criteri, doncs, que la plaça Teresa Claramunt era el punt més adient per poder tindre el control màxim de les persones que volien vindre a gaudir doncs d'aquesta final i després també intentar minimitzar i evitar qualsevol riscos després de l'evacuació i del postpartit de cada un dels dos dies. Ja dic, com dic, el dia de la semifinal no va haver-hi cap tipus d'incident i el dia de final
16: Sí que van haver-hi incidents puntuals, als quals doncs, evidentment es va intentar donar resposta el més aviat possible. Referent al tema dels autobusos, nosaltres no hem tingut cap tipus de comunicació ni avís per part de l'empresa. En cap moment es va trucar a policia local requerint els serveis policials per qualsevol incident que hi ha hagut a cap autobús. I, a més, dins del dispositiu de la final es van desviar totes les línies d'autobusos del centre de la ciutat precisament per evitar aquest tipus de problemàtica. I el punt més complicat va ser precisament a l'Avinguda Constitució, en Avinguda Santa Maria, una vegada finalitzat ja el partit i al voltants de les dues de la matinada, quan doncs, determinades persones doncs, van decidir doncs, parellar-se i, evidentment, doncs, aquí va tindre que intervenir les unitats d'ARRO per intentar doncs, apaciguar doncs, la situació. Resultat d'això, una noia doncs, va rebre un cop al cap i sí que va tindre una fractura al crani, que, evidentment, està bé, està correcta, va ser atesa pels mitjans sanitaris que hi havien destinats aquesta nit, que també van ser uns quants, i fem un balanç doncs, dels incidents força positiu. Sí que és veritat que nosaltres hem fet una mica de valoració interna i estem fent una mica de valoració interna de com vam dissenyar el dispositiu i aplicarem també doncs, mesures correctores perquè, evidentment, doncs, d'aquí es van aprenent perquè aquests dispositius doncs, són molt dinàmics i, per tant, anem veient noves dinàmiques de comportaments de la ciutadania i hem d'anar ajustant també coses que internament creiem que potser es podrien haver funcionat doncs, millor, però que, evidentment, no van tindre cap afectació o no es van traduir en cap incident més a la via pública, sinó que són qüestions d'organització interna que haurem d'anar polint per intentar millorar aquest tipus de dispositius. Per tant, doncs, el balanç general crec que va ser encertat en línies generals, i jo crec que la millor decisió que podíem prendre qualsevol ajuntament era la instal·lació de pantalles de seguiment per la final. Per tant, jo crec que, com la majoria de municipis, que com heu vist en els mitjans de comunicació, en algun punt doncs, sempre hi ha hagut algun incident, però jo crec que pel que podria haver passat, i a més una final del risc entre Argentina i Espanya, doncs jo crec que doncs, va anar a sortir prou bé. I, evidentment, doncs, ja que estem, doncs, felicitar a la Roja per aquest Mundial tan merescut i per aquesta final doncs, tan ben guanyada. Gràcies.
1: Pues creo que no hay ninguna cuestión más por contestar. Sumarnos todos entonces a esa felicitación a nuestra selección, la selección de todos, selección española, y también aprovechar para desearles a todos, si pueden hacer vacaciones, que las hagan, que cojan fuerzas, y el que no, pues seguiremos aquí al pie del cañón y nos vemos en la fiesta mayor. Muchas gracias y buen verano.

0: Seguim ara al magazín de Ràdio Castelldefels i posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
1: Bé, sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Uh-huh. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els consells comarcals i els consorcis de turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
0: Mm-hmm. Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
1: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris I també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs, no? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? Amb les tipologies de recursos, etcètera, no? I doncs això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors, no? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic, no? Especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etcètera, vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
0: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
1: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim,

0: potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, al Viladecans d'Style Outlets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests quatre recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, dos grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues, no?, aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
1: Mm-hmm. Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025 i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canó Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canó Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al visor?
0: Exacte, sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen al final més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les

0: xarxes, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el canal olímpic, no? Que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere el Viladecans de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
1: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
0: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxes, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Es queda... pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no? Van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no? Que tenen molta pressió turística, concentrada, a més, molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etcètera, i també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no? De tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no? El que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar pues, l'impacte del turisme en la vida local, no? I la sostenibilitat una mica també del sector, no?
1: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
0: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això bueno, ja suposa una feina de per se, no? Perquè creiem que té un valor, no? Pel territori. Hem d'anar veient, no? Si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no? Això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també pues, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos pues, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festius, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant, però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al Lab Turisme, no? Nosaltres a la pàgina web pues, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació pues, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etcètera, no? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no? El seu comportament, les tendències, no? Com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no? Cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etc., no? Amb turisme per anar oferint pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar pues, a la gestió turística en general.
1: Perfecte, seguirem pendents per una banda de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra donarem un cop d'ull també a la pàgina web del Lab Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Adéu.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones. Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
4: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
5: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. L'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat al ple d'avui, a la sessió ordinària del ple municipal de juliol, que comença a la una del migdia al Saló de Plens. Inclou, entre altres temes, l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de l'ordenança de civisme. El ple es retransmet en directe a Ràdio Castelldefels, bé al 98 FM o també a través de radiocastelldefels.org. Continua la pròrroga per la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia fins al 2 d'agost. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat aquesta prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La mesura estarà vigent fins a les 12 de la nit del diumenge 2 d'agost del 2026. I mirant l'agenda d'aquest cap de setmana, aquest és el darrer butlletí d'avui divendres aquí a Ràdio Castelldefels, i fem un repàs a l'agenda. Aquesta nit, a les 10 de la nit, l'Observatori de Calganxo ofereix una nova sessió dels divendres astronòmics. També el programa a la nit una altra moguda, hi ha diverses propostes d'oci juvenil. A més, el cap de setmana, en concret el dissabte, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí, arriba la cloenda d'aquest programa d'oci alternatiu juvenil a la nit una altra moguda, amb tornejos de futbol, vòlei i bàsquet, així com un espai Game Space amb videojocs, realitat virtual i jocs interactius. També demà dissabte, en aquest cas a 9:15 del vespre, la plaça de la democràcia acull la tradicional botifarrada popular organitzada per l'Hermandat Cristo de la Paz, i diumenge 26 de juliol a 8:15 del vespre hi haurà una nova ballada de sardanes dins el cicle d'estiu a la plaça de l'Església. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. En 30 minuts és el moment de l'informatiu, amb més notícies en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 24 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple municipal aborda avui l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres a partir de les 13 hores el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic. Cultura reivindica el valor de les festes de barri i anima a més veïnats a sumar-s'hi. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè més barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. La CEC impulsa la campanya Avis Influencers per unir generacions i reivindicar el comerç local. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. El Canal Olímpic i el Castell reforcen el posicionament turístic de Castelldefels. Els principals atractius turístics de la regió de Barcelona van sumar 26,3 milions de visites l'any 2025, segons l'últim informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres a partir de la una del migdia el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i ús de l'espai públic. La nova normativa de mobilitat arriba al ple per a la seva aprovació definitiva després del període d'exposició pública. Paral·lelament, el consistori iniciarà la tramitació de les modificacions de l'ordenança de civisme amb l'objectiu d'actualitzar aspectes relacionats amb la convivència ciutadana, l'ocupació de l'espai públic, les terrasses i les mesures contra les conductes incíviques i les molèsties per sorolls. La sessió plenària també inclou l'aprovació d'una nova ordenança fiscal reguladora del càrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics, l'adhesió de l'Ajuntament al sistema d'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona i l'aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació Municipal. Altres assumptes que passaran per debat i votació són l'aprovació definitiva del reglament d'armes de la policia local, el document únic de protecció civil municipal, l'otorgament de medalles a la dedicació al servei policial i diferents expedients relacionats amb personal municipal, patrimoni i actuacions urbanístiques. En l'apartat de control i fiscalització de l'acció de govern, el ple donarà assumpte de comptes de les principals resolucions adoptades per l'alcaldia, la Junta de Govern Local i les regidories delegades. La sessió inclourà també una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per un model de patrimoni al servei de la ciutadania. Com és habitual, el ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels, al canal municipal de YouTube, de la web de castelldefels.org i de la pantalla instal·lada a la plaça de l'Església. La ciutadania també pot assistir presencialment a la sessió fins a completar l'aforament del Saló de Plens. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè els barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, els tècnics de cultura Imma Amat i Àlex Ortega han destacat la bona salut d'un model festiu que aquest estiu ha tornat a reunir centenars de persones als barris com Vista Alegre, Can Roca, Llumineres o Baixador, amb una elevada participació veïnal. Segons Imma Amat, aquestes celebracions van molt més enllà de l'entreteniment i s'han convertit en una eina per reforçar els vincles entre la ciutadania. L'escoltem.
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio, de verdad, es entrañable.
0: La tècnica de cultura ha subratllat també la implicació de les entitats veïnals, els voluntaris i les persones que dediquen bona part del seu temps a mantenir vives aquestes festes i a construir comunitat als barris. Pel que fa al balanç d'aquest estiu, des de Cultura es mostren satisfets amb la resposta de la ciutadania. Àlex Ortega ha destacat especialment l'èxit de les festes de Llumineres i Baixador, que han tornat a demostrar el poder de convocatòria d'aquestes celebracions populars. L'escoltem.
2: Les festes de Llumineres també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom.
0: Des del consistori remarquen que les festes de barri permeten crear espais de trobades per a persones de totes les edats i afavoreixen la convivència entre veïns, convertint-se en una de les expressions més visibles de la vida comunitària a Castelldefels. Mirant cap al futur, l'àrea de cultura considera que aquest model encara té marge per créixer. Actualment són 5 els barris que organitzen festes pròpies, però l'objectiu és que altres zones de la ciutat s'animin a seguir el mateix camí. L'escoltem.
1: Esperemos que otros barrios se unan y, no sé, y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
0: La propera cita serà precisament, com deia Imma Amà, tècnica de cultura, la Festa de Canyars, que se celebrarà del 4 al 6 de setembre i que tancarà el calendari de festes del barri d'aquest any. Des de l'Ajuntament confien en que l'èxit d'aquesta celebració serveixi perquè en els propers anys més barris facin el pas i incorporin la seva pròpia festa al calendari festiu de la ciutat. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. La proposta busca premiar la fidelitat de la gent gran als establiments de proximitat i alhora apropar els més joves al comerç local a través de les xarxes socials. El president de la CEC, Antonio Jiménez, explica que la campanya neix amb una doble finalitat: reconèixer el suport de la gent gran dona al comerç de la ciutat i captar l'interès de les noves generacions. L'escoltem.
3: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Per participar-hi, avis i nets han de gravar un reel davant d'algun dels més de 90 comerços adherits a la iniciativa. El vídeo s'ha de publicar a les xarxes socials i etiquetar el perfil de la SEC de Castelldefels. Escoltem l'Antonio Jiménez detallant els passos que han de seguir els participants.
3: Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues, i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Més enllà del vessant lúdic i promocional, la campanya vol posar en valor la relació entre avis i nets i l'intercanvi de coneixements entre generacions. Segons explica Antonio Jiménez, els avis transmeten experiència a saviesa, mentre que els més joves sovint ens ajuden a moure'ns en l'àmbit de les noves tecnologies. L'escoltem.
3: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia. Que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten ells.
0: La iniciativa també serveix per reivindicar el paper social que exerceixen els comerços de proximitat, especialment en el dia a dia de moltes persones grans. El president de la CEC destaca que els establiments són sovint espais d'escolta i de relació per als veïns que viuen sols o busquen companyia. L'escoltem.
3: no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita de nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat, hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Des de l'entitat asseguren que Avis Influencers és una proposta innovadora que pretén consolidar-se en els pròxims anys i convertir-se en una cita habitual al municipi. Antonio Jiménez subratlla que l'objectiu és crear experiències compartides entre avis i nets i reforçar el vincle amb dues generacions amb el comerç local. L'escoltem.
3: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: La campanya es va posar en marxa el passat 8 de juliol i es mantindrà activa fins a final de mes. Un jurat serà l'encarregat de valorar les publicacions participants, tot i que des de l'organització avancen que hi haurà nombrosos guanyadors. L'Antonio Jiménez anima la ciutadania a participar-hi i recorda que els premis han estat aportats pels diferents comerços, empreses i serveis de Castelldefels. L'escoltem.
3: Bueno, això ja tenim un jurat que no de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a Estres Joies i nosaltres obsequiem amb un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors, no n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi hauran molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: La iniciativa culminarà amb una entrega de premis que reconeixerà la creativitat dels participants i, sobretot, els moments compartits entre avis i nets al voltant del comerç de proximitat. Els principals atractius turístics de la regió de Barcelona van sumar 26,3 milions de visites l'any 2025, segons l'últim informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona. L'estudi, que analitza 180 espais turístics de la demarcació, incorpora per primera vegada un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. Al Baix Llobregat, les dades deixen un resultat especialment positiu per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat de la comarca, només per darrere del Viladecans de Style Outlets, mentre que el Castell de Castelldefels ocupa la segona posició entre els recursos de patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. La cap de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, Montse Giró, explica que l'informe recull dades de freqüentació dels principals atractius turístics de la regió de Barcelona i que enguany s'han posat a disposició del públic a través d'una nova eina interactiva. Escoltem.
4: És un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona, que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No?
0: L'informe destaca que els espais vinculats al comerç turístic i als entorns naturals continuen sent els més visitats. Els centres comercials de perfil turístic, la Roca Village i el Viladecans de Style Outlets acumulen més de 10 milions de visites, mentre que els espais naturals analitzats freguen els 10 milions de visitants. Segons Giró, les dades confirmen la diversitat de l'oferta turística existent a la demarcació de Barcelona. L'escoltem.
4: Bé, doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori, no? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. O sigui, dintre dels 180 recursos analitzats, n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? Que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos. I així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona, no? Podem veure també, doncs, això, grans locomotores potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? Un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, al Viladecans d'Style Outlets, que està al Baix Llobregat, o al Monestir de Montserrat, no? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques.
0: Pel que fa a Castelldefels, el Canal Olímpic va registrar 240.000 visitants durant el 2025, la xifra més alta de tota la seva sèrie històrica des de l'any 2018. Al mateix temps, el Castell de Castelldefels va rebre 27.000 visitants amb un increment d'un 27% respecte a l'any anterior. La responsable del Lab Turisme destaca el bon comportament dels dos equipaments turístics de la ciutat. L'escoltem.
4: I en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no? Que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere el Viladecans de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
0: Des de la Diputació de Barcelona remarquen que aquest tipus d'eines permeten conèixer millor els fluxos de visitants i ajuden a les administracions locals a planificar serveis i infraestructures, així com avançar cap a models turístics més sostenibles. En aquest sentit, Montse Giró subratlla que la informació recollida facilita la presa de decisions i la gestió d'espais amb més influència. L'escoltem.
4: Principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui, les dades estan geoposicionades i es poden veure doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no? Per conèixer i visitar aquests atractius. I aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no? Cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no?
0: L'informe es pot consultar a través del nou visor interactiu del Lab Turisme, que permet analitzar l'evolució dels atractius turístics de la demarcació entre els anys 2018 i 2025.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 24 de juliol a Castelldefels. El ple municipal aborda avui l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. L'Ajuntament de Castelldefels celebra aquest divendres a partir de la una del migdia el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i ús d'espai públic. Cultura reivindica el valor de les festes de barri i anima més veïnats a sumar-s'hi. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en valor el paper que juguen les festes de barri en la cohesió social de la ciutat i ha fet una crida perquè més barris impulsin les seves pròpies celebracions populars. La CEC impulsa la campanya Avis Influencers per unir generacions i reivindicar el comerç local. L'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, la CEC, ha posat en marxa la campanya Avis Influencers, una iniciativa que coincideix amb la celebració del Dia dels Avis i les Àvies el pròxim 26 de juliol. El Canal Olímpic i el Castell reforcen el posicionament turístic de Castelldefels. Els principals atractius turístics de la regió de Barcelona van sumar 26,3 milions de visites l'any 2025, segons l'últim informe elaborat pel Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.